0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La comunitat del jazz i les músiques improvisades ha celebrat els premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya 2026 en la seva 33a edició a la Clam Club de Barcelona. En parlem amb l'Adrià Claramunt, vicepresident del col·lectiu. Tindrem amb nosaltres els protagonistes de l'homenatge al mestre Paco de Lucía, Por Paco, aquest diumenge en concert a la Nova Jazzcava. Escoltarem Patti Smith, Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2026, i també Manteca Abstracta, el darrer treball del trompetista i compositor Oriol Vallès. Us proposem començar el programa amb un recorregut pel festival Normand Jazz Sous Les Pommiers en la seva 45a edició.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazzcava, amb Susanna Carmona.

Jassos Les Pommiers es troba en el podi dels festivals francesos. Amb un esperit associatiu i amateur, el petit poble de Cotans, a la Normandia francesa, es transforma en un gran escenari cada any, al mes de maig, enguany per celebrar 45 primaveres de jazz Sos Les Pommiers, les pomes que després fan aquell caldo tan bo, el calvados, doncs un dels productes de Cotans, també és conegut per la gastronomia, però sobretot pel jazz. En aquesta edició 2026 arrencava el dia 8 de maig i serà ben viva fins al dia 16. I precisament Kezia Jones, el que esteu escoltant amb aquest Hypothetical, obria foc al costat de també Xai Maestro, un quartet, aquest pianista que ara ha decidit Barcelona, l'ha triat com a seu, també la vocalista China Moses, per exemple, i altres artistes de l'escena americana i francesa que han estat aquests dies mostrant en directe els diferents escenaris que estan per Cotans, repartits per tot el poble, tant a l'aire lliure com amb recintes tancats, doncs, entre altres, el saxofonista nord-americà Joshua Redman, el guitarrista també de l'escena americana Mark Ribot, Shemekia Copeland amb una onda més de blues, la filla de Jimmy Copeland, o la saxofonista també molt considerada americana Melissa Aldana, americana, però en realitat no la idea que tenim quan diem americà d'Estats Units, sinó pas que ella és xilena. Paolo Efreso, per exemple, ha estat també un altre dels músics que ha format part o està formant part d'aquesta edició 2026 del Festival Jazzos Les Pommiers. Ho feia acompanyat en formació de trio, però a nosaltres ens agradarà sentir una mica uns compassos d'aquest trompetista sardeny de la Sardenya, al costat del pianista cubà Omar Sosa, amb Eros.

L'ambient atmosfèric de Paolo Fresso, un dels protagonistes de l'edició 2026 del festival francès a la Normandia Jazz Sos Les Pommiers, que avui us estem radiografiant musicalment aquí al Jazz Club. A banda d'aquests artistes que ja han estat alguns d'ells sonant, per davant queden molts dies, i és que Jazz Sos Les Pommiers és un festival que es concentra enguany entre el 8 i el 16 de maig, però generalment té aquesta durada, una quinzena molt intensa d'activitat, amb residències artístiques, amb creacions d'estrena, produccions exclusives per aquest festival, que durant tot l'any estan treballant en aquest petit poble, i es permet aquest luxe de poder treballar produccions i poder-les presentar en exclusiva i també en xarxa amb altres festivals francesos. Una de les artistes també que estarà aquests dies, el dia 13 concretament, és francesa. Ella és Anne Passeo, és una bona baterista, Bàrbara Glet amb Louis Galliot també hi seran, Anat Cohen amb el Quartentino, o una de les veus que ens agrada, encara que ve a cavall entre França, on viu a vegades a París, o als Estats Units. Ella és Cecil McLaurin-Salvan.

Cecil McLaurin salven una altra de les estrelles, sens dubte, del jazz vocal internacional, que en aquesta edició número 45 del Jazz Sos Les Pommiers oferirà concert, segur que amb el seu pianista, el seu company Sullivan Forner, el que ara escoltàveu al solo, i que no us hauríeu de perdre el seu concert a Barcelona, en el marc del 60è Festival de Jazz de la capital catalana, que ja està també en marxa.

0: Michael Leake i Bill Lawrence, Matthias Levy, el trio Rosenberg, Angreset i Brunard celebrant Django Reina, Soul Loops, Lago Ornivé, La Caravan Passé. Són molts els músics i grups que seran al Jazzos Les Pommiers aquest any, també Marianne Rampal, un altre dels clàssics de la programació als festivals francesos. Nosaltres ara escoltem, però, el pianista jamaicà Monty Alexander, en aquest cas amb Harlem Kingston Express, aquest Love Notes, que ens serveix per dir-vos que també serà un dels protagonistes de Cotans. Monty Alexander, el dia 15, estarà amb el seu concert a Cotans. També Leila Martial, que ens agrada molt i que ha sonat algunes vegades aquí al Jazz Club. Un repàs al que us estem fent avui sobre aquest festival que ens agrada, perquè és un dels, diríem, tres festivals més importants de l'altra banda dels Pirineus, de l'escena francesa, i que doncs se celebra sempre a la primavera a sota dels pomers. Nosaltres posarem una mica punt i final a aquest petit recorregut sonor amb un altre pianista. Ell és cubà, però té molta diguéssim, molts aficionats a França. De fet, ell ha estat programat als principals festivals gals. És Roberto Fonseca i l'escoltem a Aqua. En directe, també al costat de Vicent Segal, serà el divendres 15 a Jazzos Les Pommiers.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava. Jazz Club.

0: L'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya va celebrar el proppassat 6 de maig la 33a edició dels Premis de l'Associació a l'Aclam Club de Barcelona, una gala que va reunir a bona part del sector, tant els músics, professionals i representants també institucionals, amb una vetllada on es volia reconèixer el talent i la trajectòria dins del jazz i la música moderna. L'acte va estar conduït per la periodista Montse Vidal, que va donar a conèixer aquests premis de l'Associació 2026, un total de 7 premis, i ara precisament estàvem escoltant música de la marimba d'Àngel Pereira, que va ser el Premi Trajectòria 2026. De fet, l'Àngel Pereira recordava des de l'escenari l'Aclam que va estar el primer dels presidents l'any 1989 i que estava super satisfet per fer el que li agradava. També va aprofitar, però, per fer una mica de pressió a l'administració, perquè hi havia uns quants representants que facin la seva feina, perquè nosaltres, els músics, ja l'hem feta. Uns aplaudiments del públic i dels músics, i així va anar seguint la vetllada. Nosaltres tenim, però, a l'altra banda del fil telefònic a Adrià Claramunt, que ell és el vicepresident del col·lectiu de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, i volem conversar amb ell sobre l'edició d'aquest 2026. Què tal, Adrià? Com estàs?
1: Molt bé, bona tarda. Molt bé, molt bé.
0: Bueno, va ser un èxit. Sempre celebrar que hi ha uns premis, que es recull i es reconeix el talent i la trajectòria i, de fet, la música i la feina que es fa, suposo que és una alegria també pel vostre col·lectiu. Com ho vas sentir o com ho viviu?
1: I tant que sí. De fet, és una cosa que no tenim tantes oportunitats per fer, i tampoc tenim tantes oportunitats per trobar-nos d'aquesta manera. De fet, com bé deies, per exemple, amb l'Àngel Pereira, a nivell generacional i també per instruments, no? Una mica, perquè jo també em dedico a la percussió, per exemple, no havia tingut l'oportunitat de coincidir amb ell encara, perquè, bueno, ens separen uns quants anys,
0: sí.
1: Però són moments molt bonics, perquè, de fet, ens vam poder presentar i vam estar conversant una miqueta, i al final aquesta és la funció d'aquests moments, no? Trobar-nos, celebrar-nos, reivindicar i fer pinya, fer pinya. Són moments que serveixen principalment, jo crec, per això.
0: Per exemple, un altre dels premis, el Premi a l'Associacionisme, que enguany ha estat tot atorgat a l'Associació de Sant Vicenç dels Horts, quan en Miquel Tosset, un dels seus membres, va pujar a l'escenari, una mica a col·lació del que expliques, Adrià, ell parlava de la il·lusió, no?, que els feia, no?, lo agraïts que estaven, lògicament, de rebre aquest reconeixement, però sobretot celebraven el poder formar part de la família del jazz. I és que realment en la gala dels premis de l'associació es troba aquesta família, no? Hi havia cares conegudes, molts músics, com deies, de diferents generacions, i és un punt per vosaltres tenir connexió, donar-vos a conèixer, entre d'altres accions que feu ja dins de l'associació. Ja sia, per exemple, el Festival de l'Hora del Jazz, és un altre dels objectius, no?, aquesta visibilització exterior.
1: Sí, sí, tot i que, bueno, en aquest cas, i dins de la festa dels premis, doncs l'Hora del Jazz, de fet, jo crec que no sé si pràcticament es va mencionar, perquè és com una altra cosa. En la festa dels premis, l'objectiu és això, és trobar-se diferents actors que tampoc tindrien per què coincidir en un espai, no? Per exemple, doncs, com bé deies, l'equip de Sant Vicenç, dels Horts, o per exemple els que estan a l'Escola Municipal de Música Moderna de Badalona,
0: sí.
1: Doncs, a priori potser no tindríem per què coincidir en un espai, i d'aquesta manera ens posem coses en comú, i al final també, com es va dir en els parlaments, no? Serveix per donar impuls, per donar energia, perquè pràcticament no som capaços tampoc de... Algú em preguntava, no, bueno, i quin és el premi? No? Bueno, doncs el premi és la menció, no? Ara per ara és el reconeixement, no? No som capaços de fer masses més aportacions, diguéssim. Però bueno, crec que tothom li feia molta il·lusió, es respirava com...
0: I tant.
1: En l'ambient, no? Aquesta cosa de dir, bueno, almenys hi som, i ens trobem, i ens celebrem els uns als altres una mica.
0: Home, l'objectiu també vostre des de l'associació és crear aquest col·lectiu entre els músics, i així ho va manifestar també el Martí Carrasco, el president de l'associació, quan va obrir, diguéssim, la gala dels premis, no? Fent una mica també esment a la importància que té fer col·lectiu, no? per tirar endavant situacions que a vegades són complicades. Tu penses que és imprescindible l'associacionisme entre els músics per no anar a cadascú la seva, allò que a vegades es parla?
1: Sí, absolutament. I més si tenim ganes de fer feina en profunditat, diguéssim, i que les nostres accions i puguin ser, diguéssim, escoltades, perquè com en gruix, sempre tenim més força, no?, junts, i podem tenir més força i d'aquesta manera ser escoltats, i d'aquesta manera, mica en mica, que hi ha molta feina per fer, i intentem fer molta, però i mica en mica anem avançant, no?, anem conquerint petites victòries, no? Sí, però és imprescindible estar junts, i tant.
0: Petites victòries com la que va aconseguir també Nedo Cabello, sent el premi al Jove Talent, un premi que té importància també no només pels músics que el reben, sinó des de l'associació voleu impulsar aquest Jove Talent, i de fet doneu no només l'opció de reconèixer aquest talent amb aquest premi, sinó que després també doncs generalment aquest grup forma part de programacions com per exemple la que se celebra també aquesta setmana, com és la Marató de Jazz de l'Auditori, no? Vull dir, tenir continuïtat després en el panorama, en el circuit i calendari de directes també és interessant impulsar aquesta activitat professional, entenc.
1: Exacte. Sí, en el cas del Jove Talent, tot i que després en alguna altra edició, per exemple, si no em vaig errat, perquè ara t'ho dic de memòria, però per exemple la Marató d'aquest any i actuarà el Pau Casares.
0: Sí, exacte.
1: Que és el premi Trajectòria de l'any passat.
0: Exacte, sí.
1: I en el cas de l'Edu Cabello, i serà la Marató de l'any que ve, del 2027, també a la Pedrera, i per tant estem com molt agraïts, bueno, molt contents de tenir aquestes dues col·laboracions amb la programació de la Pedrera i amb la programació de la Marató de Jazz, per poder, diguéssim, bueno, col·laborar en aquests projectes dels associats, doncs, bueno, del premi en aquest cas, puguin tenir més repercussió, més possibilitats, sí, de ser tocats i de seguir funcionant.
0: Doncs premi al Jove Talent per Edu Cabello, que amb el seu quartet, on també hi eres tu mateix a la bateria, Adrià, Juan Pastor al contrabaix i Edu Mejía a la guitarra, doncs interpretaven en directe algunes peces. No sé si Juego hi va ser, però si més no l'escoltem ara al Jazz Club.
1: Sí, era, sí.

0: Fuego, la peça, el tema original d'Edu Cabello, interpretat per Edu Mejía a la guitarra, Juan Pastor al contrabaix, Adrià Claramunt a la bateria i l'Edu Cassà és el saxofonista i compositor. Això forma part del Bosque, el seu anterior treball, perquè n'heu tret un altre, Ventanas, penso que està pendent d'edició, però... Bé, el Bosque també tenia un rerefons que va explicar l'Edu Cabello a l'Aclam en la gala de lliurament dels premis de l'associació, aquest rerefons sobre la salut mental. Vull dir que a vegades la música instrumental, que ens pot semblar que no explica, doncs també explica coses, no, Adrià? Hi ha leitmotivs i temes que estan sota de la música instrumental.
1: I tant... Si més no sé si ojalà aconseguim explicar-ho, però si no, com a mínim, diguéssim, inspiren, no? Si l'Edu ahir, perquè anàvem de forma àgil, però en els concerts, ell explica molt bé, diguéssim, l'origen o la motivació per la qual va decidir gravar, primer escriure la música del Bosque, després doncs comptar amb nosaltres, que estem també molt agraïts, i després doncs gravar-ho, no?, i tocar-ho en directe, que tinc la sort de poder-ho tocar fins i tot a la Xina, que de fet va ser a la Xina que els va cridar molt l'atenció, justament això que comentes, no?, el rerefons de la història que hi ha al darrere, no?, en aquest cas una història volcada en la salut mental, i que si serveix com a altaveu per posar aquests temes sobre la taula, doncs una miqueta ja segurament hi ha una petita missió complida, no? I sí, no sé com ho rebeu els qui ho escolteu, però almenys doncs, ha servit en aquest cas la salut mental per inspirar tota aquesta història, sí.
0: L'Edu Cabello, que ell és andalús, de Màlaga, parlant un català perfecte, perquè ha estat estudiant i treballant aquí. Segon premi del concurs de joventuts musicals, el concurs de jazz d'Espanya. Com deies, ha estat a Àsia, a Europa, mostrant els seus temes, la seva música, i doncs també en directe a la gala dels premis de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna 2026, que avui us expliquem al Jazz Club de la mà del seu vicepresident Adrià Claramunt. Adrià, un altre tema que també es va tocar i que bé, també estava una mica com de celebració, perquè és el primer aniversari de la comissió de dones de membres també de l'Associació de Músics de Jazz, i la Marta Duran explicava una mica, no?, aquest treball, aquest projecte de suport, de transformació, de buscar doncs aquesta, generar consciència una mica, no? És un projecte de recent creació, però bàsic i important.

0: involucrar una qüestió generacional, mica en mica, cada cop, per exemple, a les escoles, cada cop veiem... Jo soc professor de bateria, no?, i cada cop tinc més alumnes noies, per exemple. Una cosa, per exemple, la bateria podria ser un d'aquells instruments clarament estigmatitzats, no?, cap als nois. Doncs, en fi, que hi ha molta feina a fer i que, bueno, estem molt contents de que elles hi posin, doncs, tota aquesta energia i tot aquest temps i hagin sigut tan propositives en aquest primer any, no?, de la vida de la comissió. Hi ha molta feina per fer, però també, bueno, doncs, un altre motiu a celebrar, no?, que existeixi i que, mica en mica, anem avançant. Sí, sí.
1: Anem avançant cap al que seria la visibilització. També parlava la Marta Duran d'aquest protocol que s'intenta fer sobre l'assetjament. El projecte Són en Elles, no?, que explica una mica les situacions en què les dones músics, doncs, es poden trobar. I com bé dius, Adrià, poder no el 50% tampoc és poder, no sé si és l'objectiu o no, però sí que és una realitat que cada vegada, com dius, hi ha més dones que des de les aules van formant-se i que en un futur no massa llunyà seran els escenaris, no? Alguns el 50%, altres el 100% i els altres el que toqui, però hi haurà aquesta realitat que és la que és, no?
0: Sí, és una realitat de normalització.
1: Clar.
0: Sí, i com bé dius, no, això del 50 és una manera de dir-ho, no?, que tots ja ens entenem.
1: I tant.
0: L'objectiu és que es normalitzi, tant que sí, i que també una cosa molt interessant que diu la Gemma Brier en un dels talls de les càpsules que s'han publicat, no?, que és com revisar justament els aspectes sobre la salut i sobre la salut de les dones i les afectacions també que intervenen, doncs, en la nostra professió, no? Per exemple, es troba importantíssim, i fins i tot de cop vaig pensar, ostres, doncs mira, clar, en lo específic, jo fins i tot no hi havia ni reflexionat.
1: Clar.
0: Llavors, vull dir que és fantàstic que estigui passant, ens fa reflexionar en tots i segur que ens ajuda a avançar cap a un espai millor i més igualitari. Sí, sí.
1: Escoltàvem ara de fons Shine, el treball de debut de Marta Duran, que també, a banda de fer aquest speech representant a la Comissió de Dones de l'associació, també al costat de la guitarrista Carla Motis estava fent unes píndoles musicals per anar, doncs, introduint els diferents premiats. Hem parlat de 7 premis, tu feies esment també al premi del projecte educatiu de l'Escola de Música Moderna de Badalona, que em va agradar, com parlaven d'aquest vehicle d'expressió, no?, de la música, que és el millor tresor que tenim, segons ells, per amb aquest equip de 30 professors i les seves famílies, doncs, haver ensenyat i reconèixer que dins de l'escena, doncs, també hi han alumnes que han triat aquesta professió. Un altre dels premis era el treball discogràfic, enguany per Neutrat Records. De fet, Shine és un disc editat per Neutrat Records i vaja, el seu director, el Pedro Martínez, també estava content perquè els premis de l'associació que dèiem abans, bueno, serveixen per fer comunitat, per trobar-nos, però segons ells també donen aquests ànims i empenta cap al futur, no? Com per exemple considerava o sentia que havia passat amb Neutrat.
0: I tant, de fet, parlant amb el Pedro, després em deia, diu, les coses no passen perquè sí. I ell em deia, diu, estic molt, molt agraït perquè regenera les forces, diguéssim, no? Ell, per exemple, doncs, en un temps relativament breu, que jo crec que són 3 anyets, ha publicat 15 treballs diferents, no només de Catalunya, sinó d'Europa en general. I bueno, i després cadascú té, i ell per exemple té la seva feina, vull dir, no és que, vull dir, que ha de compaginar coses, al final s'esbralla com un mes, com els músics ho fem per tirar endavant.

0: i per anar diguéssim aconseguint allò que ens proposem. I ell em deia, diu, estic molt content, diu, perquè diu, això diu, és una senyal, és, em dona forces, em diu que sí, que té sentit, doncs estar per aquestes coses. I sí, se'l veia molt content, oi?
1: Sí, també el Festival de Jazz Galet del Club de Sant Pol de Mar, que també allò amb el Folli Galet, doncs estaven supercontents, entusiasmats de celebrar 50 anys, o el Premi Especial, per dir-los, mencionar-los tots, el Premi Especial de la Junta Directiva, que enguany recollia Gerard Quintana, i que també declarava que se sent més còmode en l'artesania que en l'artifici, i bé, va fer, bueno, també doncs era una punt de crear aquesta consciència com a col·lectiu i entre l'acadèmia i l'associació, vull dir que una vetllada per visibilitzar, per fer comunitat, com expliques, Adrià, i per passar-ho bé, en el fons.
0: Sí, jo crec que ens vam passar bé tots els que hi vam ser-hi, tots els que hi vam poder ser, perquè després ho respirava d'aquesta manera. Hi ha vegades que un ho respira, oi? De fet, es nota. I jo crec que aquesta va ser una d'aquests vespres que són macos. La Sala Clam ens ho ha posat molt fàcil també per ser-hi, molt predisposats, o sigui que tothom qui hi era va posar el seu granet perquè fos un vespre que ens en puguem recordar i que ojalà que en puguem celebrar molts més.
1: Doncs nosaltres esperem que això duri molt perquè ens agrada venir i ens agrada parlar-ne aquí al Jazz Club. Ho havíem fet algunes vegades amb el Gerard i hem anat parlant dels temes que tireu endavant, a vegades a través del festival, a través dels premis, altres accions, i per tant aquí estarem per explicar-ho. Moltes gràcies, Adrià, per ser-hi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Jazz Club.
1: Hi ha la Fundació Princesa de Astúries. El passat 29 d'abril va fer públic doncs la decisió del jurat a Oviedo i va concedir el Premi Princesa de Astúries de les Artes 2026 a la cantant i escriptora nord-americana Patti Smith.

Patti Smith, per la seva impetuosa creativitat que connecta el rock amb la poesia simbolista i l'esperit de la contracultura en una gran potència expressiva. Intèrpret d'estil impetuós, ha plasmat la rebeldia de l'individu en la societat en cançons palpitants, algunes ja icòniques al nostre temps, i com a escriptora ha transmès una visió poètica de la vida compromesa en oferir un missatge d'esperança enfront de les injustícies amb una actitud transgressora i que ha estat exemple per molts artistes, ha commogut a oients i lectors de tot el món i segueix inspirant a les noves generacions. La cerimònia de lliurament dels premis no serà fins a la tardor vinent, el dia 23 d'octubre al Teatre Campo Amor de Oviedo, però per nosaltres, felicitacions a Patti Smith i aprofitem per escoltar-la avui al Jazz Club.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
2: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
1: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
3: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
1: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
4: Tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
1: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
5: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
0: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viaranys. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo empren els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortir i baixar fins al capdavall del Senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tàrraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tàrracoludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tàrraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen.
3: Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
4: Tal qual.
3: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
4: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
3: Vigili del fuoco.
4: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
3: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
4: És un personatge...
3: No podem salvar cap d'emperador, però vaja.
4: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí, que políticament va ser un fulano que doncs, va endreçar molt el dret i una sèrie de qüestions, la família i el de les dones, també, déu-n'hi-do.
3: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
4: Exacte.
3: I mira, perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I sí, no sabia, i no
4: efectivament.
3: Sabien, no havia 300,
4: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual... quan parla l'amic Quintus Fabius Severus, que és el nom
3: és
4: del
3: esclar,
4: personatge.
3: Aquests noms jo de veritat t'ho dic, jo t'admiro moltíssim.
4: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els
3: les memòries, Josep Maria, sí, és que sí, jo no sé com t'hi cap tot el cap,
4: els triumviri nocturni.
3: Paraula... Ara et diré, ara se m'ha apartat el micro, ara.
4: Triumviri aquí. Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits.
3: Sí.
4: I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo, de manera tal que després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
3: Quants hereus, de Crasso?
4: Bufa!
3: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
4: N'hi ha una colla, i d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
3: No,
4: com
3: Roma...
4: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
3: Roma abans i ara, que dèiem.
4: Sí, té els seus hereus, ja
3: no totes les coses són bones.
4: No.
3: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat, no?
4: Tal qual. Deixa'm que et digui que a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, dels Cogitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus i després hi ha el Magister i en aquesta presentació també actuen nens, que nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelle Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Esterella seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
3: Sí, perquè són molt més que això, i moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
3: El que sí que m'agradaria també citar, una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament, són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva, mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res, al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques, i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarracoviva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
3: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1,6 kg, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus en marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarracoludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel.
2: Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs, ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre i més instruments i més veus i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica no, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes, una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. I m'encanta, sí.
3: Doncs sí, si és del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. O, escolta, mira, va, pagues tu. Això, rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya, rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I, bueno, i això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, bueno, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu un nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament i aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc és... surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs fem un, regalem-nos un concert on a part de nosaltres quatre i tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, o sigui, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions, la gent s'entretenia cantant i passava les hores, per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI, en el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i pico i 3 minuts, doncs és un toston. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pasdoble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el perquè i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'aprofitaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes. Avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres. Doncs abans es feia d'aquesta altra manera, i l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot, de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant, i a més és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a tres concerts, després us enteu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs, a veure, espera't un moment, que miro la
2: xivalla. Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revella de Sant Joan.
4: Sí, dos dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? del concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any, tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de quatre músics. Uh-huh. Estarem a la Revella de Sant Joan a Andorra, el juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem a
3: la Pobla
4: de Mafumet. Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí
3: i
4: per allà.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el Pastor Cabré. Uh-huh. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant, doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen...

0: això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu, escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Encantats.
1: Encantats.
3: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem, i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se. Sí, que ho has fet li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot. Jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos? 17 síl·labes.
1: És molt difícil sintetitzar-ho tot.

0: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
0: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
0: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
0: Sí, bueno, és la meva part, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor que és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, no, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
0: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
0: Gràcies.
1: És molt bonic, ho comentàvem, no, ara, Lídia, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixies tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
0: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Onada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme, el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per aquesta part més cultural, mitològica, orígens i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi han molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi han en català. No n'hi han en català? I jo tinc una, bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no, és una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però
1: el mètode de cadascú.
0: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
0: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això. És una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer un cop amagada allí dintre?
0: Doncs jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'he trobat.
0: I mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà. No recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores. I jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment. Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó, estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
0: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
0: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, jo això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltes, moltíssimes coses. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: A partir de veure això va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: S'ha fet una feinada espectacular.
0: Tan llunyans, eh? Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
0: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt, o sigui,
0: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
0: Sí, no la mort en general. No,
1: no la teva.
0: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
0: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... A més, fas una recomanació, jo no l'he pogut seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui, que ens dius que en llegim un cada dia.
0: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'scrolling, i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, de ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
0: El mestre Mikao Usui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
0: Exacte.
1: Ho he dit bé, això?
0: Sí. Bueno, tampoc jo no soc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
0: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que coses molt boniques.
0: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula... i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
0: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
0: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia... Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
0: Yeah.
1: Aquest és de Matsuo Basho.
0: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
0: La tria va ser fàcil. Si et puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor també... I ell me'ls passava en castellà. Llavors jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
0: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
0: Issa, sí. Issa és bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que aquesta és una altra.
0: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
0: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot.
0: Sí? Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuda en el cas de Japó molt.
0: Trobo sí. Que sí. Sí, sobretot en la part més històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius. O fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
0: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
0: Vale.
1: Clar, a més els noms quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que... Són tan diferents dels nostres.
0: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
0: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
0: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
0: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Gisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè... Parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
0: M'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
0: Així és.
1: Lídia, gràcies.
0: A tu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Narcís Oliveres, de Rafael Ferrer i d'Antoni Mas. Radiarem dues estrenes, en dedicarem una altra i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de mes, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor, comencem escoltant la sardana titulada Esplai, interpretada per la Principal de la Bisbal de 1974.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Esplai, de Joan Vinyals, el compositor destacat de Maig, interpretada per la principal de la Bisbal de 1974. Dimecres es compliran 125 anys del naixement de Narcís Oliveres Guillemet. En Narcís Oliveres neix a Tortellà el 20 de maig de 1901. Músic, director i compositor molt vinculat al món de la copla i la sardana. Inicià els estudis de solfeig amb el mestre Santaló i aviat ingressa a la principal de Tortellà. Estudia violí amb Josep Saderra i posteriorment amplia la seva formació a Barcelona amb Antoni Bosch. L'any 1928 funda Tortellà l'orquestrina Jazz New York. Poc després s'establí a Sant Joan de les Abadeses, on dirigí l'Escola Municipal de Música i contribuí decisivament al desenvolupament musical de la vila. Fou fundador i director de la Principal de Sant Joan. Va deixar escrites prop d'un centenar de sardanes. Morí a Sant Joan de les Abadeses el 25 d'abril de 1980. De la seva producció escoltarem la seva coneguda obligada de flabiol titulada El canari encara canta, interpretada per la Principal de la Bisbal amb Pere Rabasseda com a solista, gravació de la dansa catalana de 2022. El canari encara canta, amb variacions.

Escoltàvem l'obligada de Flabiol de Narcís Oliveres, titulada El canari encara canta, interpretada per la principal de la Bisbal, en Pere Rabasseda, com a solista. Continuem. El proper divendres es compliran 115 anys del naixement de Rafael Ferrer Fitó. Rafael Ferrer, compositor, violinista i director d'orquestra català, naixia a Sant Celoni el 22 de maig de 1911. Des de petit va estar vinculat a la música gràcies al seu pare, que tocava la cobla La Lira de Sant Celoni. Va estudiar violí, harmonia i composició amb Eduard Toldrà, Lluís Millet i Enric Morera. Ben aviat va demostrar un gran talent com a violinista i en només 18 anys ja havia guanyat el Premi Pare Ramon per a joves intèrprets. Va formar part de l'Orquestra Pau Casals i d'altres agrupacions importants de Catalunya. Més endavant es convertí en concertino i director de l'Orquestra Municipal de Barcelona, on desenvolupà una immensa activitat musical i pedagògica. També fou professor del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i assessor musical de Ràdio Nacional d'Espanya. Com a compositor, destaca especialment per les seves sardanes i obres simfòniques. A més, va escriure ballets, concerts i música per a pel·lícules. Morí a Barcelona el 26 de març de 1988. Doncs de Rafael Ferrer escoltarem una de les seves sardanes més conegudes, Portal de l'Àngel, la seva cinquena sardana datada de 1961. Ens l'ofereix la cobla Sant Jordi.

Era Portal de l'Àngel de Rafael Ferrer en la interpretació de la Cobla Sant Jordi. I dilluns vinent, el compositor Antoni Masbou en complirà 81. Moltes felicitats. Antoni Mas va néixer a Caldes de Malavella el 18 de maig de 1945. Pianista, compositor i director. Procedeix d'una família molt vinculada al món musical i des de jove es va interessar per la música de cobla, les orquestres i les sardanes. Al llarg de la seva trajectòria ha dirigit formacions molt conegudes a Catalunya com la Caravana, la Marina, fundada per ell, la Meravella i la Salvatana. Com a compositor ha escrit més d'un centenar d'obres de diferents estils musicals i ha rebut diversos premis en concursos de composició. Creador de l'Associació Professional de Músics de Catalunya, Musicat, de la que en va ser president durant molts anys defensant els drets dels músics. També ha participat en espectacles d'havaneres i concerts. Considerat una figura important de la música catalana contemporània per la seva feina com a director, compositor i promotor cultural. Doncs d'Antoni Mas escoltarem la sardana titulada L'Agulla de Castell, estrenada el 10 de gener de 2004 a Palamós. Es l'interpreta la cobla Els Mongrins.

Hem acabat d'escoltar l'agulla de Castell d'Antoni Mas amb la Cobla Montgrins. Anem per les estrenes. Diumenge passat es celebrava la 77a edició de l'Aplec de Caldes de Malavella, anomenat al col·lectiu Amics de l'Areu Riera. I Josep Antoni López estrenava una sardana on identificareu clarament la cançó popular del mateix nom. Els Amics de l'Areu Riera, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Gravació de la dansa catalana.

Aquesta era la sardana estrena de Josep Antoni López, titulada Els amics de l'hereu Riera, amb la Cobla Ciutat de Girona. I el divendres 8 de maig es celebrava a Bellpuig la trobada intercomarcal escolar de les comarques de Lleida amb sardanes interpretades per la Bellpuig Cobla. I entra al programa una estrena d'Anna Abad. Una estrena que ara escoltarem, titulada El misteri de la dansa perduda.

0: La dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Era el misteri de la dansa perduda d'Anna Abad, interpretada per la Bell Puigcoble. Anem per la informació programada per avui dissabte. Som-hi, doncs. A les 10 del matí a Mollerussa, al Parc Municipal. 46è aplec amb les Coples Salvatana i Bell Puigcoble. A les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça del Nen de la Rutlla, amb la Copla Sant Jordi. A 2:15 de la tarda, a l'Argentera, Festa Major de Sant Isidre, amb la Copla Reu Jove. A les 4 de la tarda, a Riudecanyes, a la Societat Recreativa, concert amb la Copla Reu Jove. A les 5 de la tarda, a Porqueres, amb la Principal de Porqueres. A 6:15 de la tarda, a Manresa, a la plaça de Sant Domènec, Coples Principal de la Bisbal i Berga Jove. A les 6 de la tarda, a la Garriga, amb la Copla Marinada. A Vilassar de Mar, a la plaça de l'Ajuntament, 7è aplec amb les Coples Principal de Llobregat i Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A Vic, amb la Copla Montgrins. A Figueres, a l'Auditori dels Caputxins, concert vigília d'aplec amb la Copla Ciutat de Girona. A 6:45 de la tarda, a Molins de Rei, amb la Copla Genissenca. A les 7 de la tarda, a Flix, concert amb la Copla Reu Jove i el Vendrell, amb la Copla La Principal de Tarragona. I a 7:45 de la tarda, a Mataró, a la plaça de Santa Anna, amb la Copla Sabadell. Doncs ens aturarem al 46è aplec de Mollerussa per escoltar una de les sardanes locals programades. Aplec a Mollerussa, de Josep Capell, amb la Copla Salvatana.

Escoltàvem la sardana de Josep Capell titulada Apleca Mollerussa, interpretada per la Cobla Salvatana. Informació per diumenge al matí. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a Figueres, a la Rambla. 65è Aplec de la Sardana amb les Cobles Montgrins, Sant Jordi i Bisbal Jove. A les 11 del matí i a 4:45 de la tarda a Sitges, al Jardí de l'Hort de Can Fals, 42è Aplec amb les Cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Per les 11 del matí a Maçanet de la Selva amb la Cobla Vila de la Jonquera, a Mataró, o al Parc de Cerdanyola amb la Cobla Xaloc. A 11:45 del matí, a Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Solius amb la Cobla Rossinyolets, a Igualada amb la Cobla Terres de Marca, a Ripollet amb la Cobla La Principal de Terrassa, a Barcelona a la plaça d'Eivissa amb la Cobla Ciutat de Terrassa, a Premià de Mar a la plaça de l'Ajuntament amb la Cobla Principal del Llobregat, a Sant Joan d'Espí amb la Cobla Rambles, tot a 11:45 del matí. I a 11:45 i a les 5 de la tarda, a Riudoms, desè aplec amb les Cobles Mediterrània i Rau Jove. L'esperarem al 65è Aplec de Figueres per escoltar la seva sardana ensenya programada de conjunt a la sessió de tarda. L'Aplec de Figueres de Florenci Mauner, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona,

l'Aplec de Figueres, de Florenci Mauner amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs resulta que un assidu oient del programa, diumenge passat va fer anys. En Josep Nicolau de la Garriga. O en Josep Nicolau de Sils. Tampoc cal dir quants. I la seva parella, la Roser, ha pensat que li faria il·lusió escoltar aquesta felicitació acompanyada d'una sardana. I no podia ser cap altra que Can Compte d'Enric Ortí amb la Cobla Sant Jordi. Pep, per molts anys.

La Copla Sant Jordi ens oferia la sardana d'Enric Ortí titulada Can Compte. Continuem amb la resta de la informació per diumenge. A les 12 del migdia a Madrid, a la Glorieta Font de la Sardana, música enregistrada. A 1:15 a Mollerussa, a la plaça Major amb la Copla Berga Jove. A la 1 al Port de la Selva, 17è aplec de Sant Baldiri amb la Copla Servianenca. A les 4 de la tarda a Torelló, 56è aplec de Primavera amb les Coples Mil·lenària, Bellpuig Copla i Principal de Llobregat. A 4:45 de la tarda a Navàs amb la Copla Viladolesa. A Sant Pau de Segúries, Diada de la Gent Gran amb la Copla La Principal de Cassà. Per les 5 de la tarda, a Llagostera, 44è aplec de Penedes amb la Copla Foment del Montgrí, a Vilablareig, de Festa Major amb la Copla Salvatana, i per 6:45 de la tarda, a Badalona, a la plaça de la Vila amb els Lluïssos Copla i a Sant Cugat del Vallès amb la Copla Mediterrània. Doncs ara ens aturarem al 56è aplec de Torelló per escoltar una de les sardanes programades de conjunt, Obligada de Copla de Josep Auferil, o El Bon Ciutadà, amb la Copla Juvenívola de Sabadell.

Escoltàvem el bon ciutadà de Josep Auferil, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. I ens queda la informació d'entre setmana. Per dilluns a les 7 de la tarda a Barcelona, al casino L'Aliança del Poble Nou, primera gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Cobla Principal de Llobregat. Per dimecres a les 7 de la tarda, al mateix indret a Barcelona i al casino L'Aliança del Poble Nou, segona gala de l'audiència dels Premis Preludi amb la Principal de Llobregat i els Montgrins. I per divendres, a la 1 de la tarda a Corbins, de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a les 7 de la tarda a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Cobla Rambles, i a les 10 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Teatre Auditori Narcís Mas Ferrer, concert vigília del 39è aplec amb la Principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, ja ho saben, dansacatalanapeticions@gmail.com. Doncs tancarem amb la peça que clourà la primera part del concert vigília de plec de Sant Feliu de Guíxols divendres vinent a les 10 de la nit. L'amic absent i l'amic Omar, de Francesc Marrós, amb la Principal de la Bisbal. Ara ho entendran. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta...
1: No haguem picat
2: tanta pedagogia, exacta, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que, sobretot, jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa segurament és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papil·loma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim desenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no? Que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: intencionalitat.
2: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papil·loma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que hem anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... Remei, no només explicacions, no? Sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable, i per altra banda... tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt concretes, i l'àrea en què estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven, doncs, que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no? De...
2: El que tenim és menys sida, sí, però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables, i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. Uh-huh. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia, doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
2: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, el preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papiloma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papiloma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final, les parelles o les relacions, hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, potser, per exemple, un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu.
1: Clar, de fet, ja quan comença relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació, m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
2: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino, pels sanitaris...
2: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Sabem que també entre la, sí, entre la gent jove també s'està, allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no?, que manifesten, no, és que jo, es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no?, del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no?, que és important.
2: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no?, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova, no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papiloma humà. És veritat que fa uns anys, no?, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè, de primar, no? Nois i noies de 11 a 12 anys i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
2: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
2: Sí. Clar. El tractament depèn del... Aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Mm-hmm. Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Mm-hmm. Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic, altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
2: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys. No? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conductes sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara. No? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet de aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
2: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la CIR?
2: Doncs des de la CIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves, tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una. No? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la CIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
2: Bueno, els menors de 16, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys. No, seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és...
2: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
2: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina. No? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies. És a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen doncs, la QB, les hepatitis, la sífilis, etc. I després doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
2: No.
1: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
2: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut, de fet... una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Mm-hmm. Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i... Si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
2: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

Salut, amics i amigues caminaires. Comencem en aquest punt el capítol número 571 d'aquest programa que pretén difondre el senderisme, l'excursionisme i els viatges des de Ràdio Martorell i per la xarxa Més. Ens agrada voltar i conèixer també

0: el preu d'un ascendint a la Serra del Cadí i coronant la Torreta del Cadí, el Puig de les Grelleres i el Volturó. Tercer i darrer capítol dedicat a Bèlgica, amb la Maria Pilar Cabrerizo, ideòloga del blog Viatges 2.0. En aquesta ocasió és torn de visitar una de les ciutats més interessants del país. De seguida ho veureu i ho podreu comprovar. Gant. I ara que ja coneixeu la targeta de presentació del programa d'avui, comencem. Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Una experiència per viure de forma pausada, sense presses, on qui marca el temps és el ritme de la natura. I que alhora ens submergeix per una estona en una manera de ser i de fer, en el món de pagès, de quan la mecanització encara no hi havia arribat. Dues intencions o propòsits que s'acompleixen en la proposta que us presentem avui. Un passeig en carro conduït per un cavall, tot passejant entre un mar de vinyes i altres conreus. Avui al Sendes pugem al carro, mai millor dit. Una aventura d'una hora i mitja que farem sobre aquest antic mitjà de transport que en Marc Boquer, al capdavant del projecte Experiències Rurals, organitza els caps de setmana a Nulles, una petita localitat de l'Alt Camp que alguns recordareu perquè no fa massa ja la van visitar per parlar del seu extraordinari celler cooperatiu. Dèiem que és en Marc Boquer qui fa la proposta. Serraller i soldador de professió, aquest vallenc de 44 anys sent autèntica passió pel món dels cavalls de tir i els carros. Avui se'ns presenta d'aquesta manera.
1: De ben petitet, doncs, he estat vinculat al món dels tres toms, al món del cavall de tir. De nen ja anava molt a la casa d'un parent meu que en tenia. Amb 5 o 6 anys el meu pare va comprar el primer i... d'aquí, doncs, bueno, participar en diversos tres toms d'arreu de Catalunya. He estat vinculat a diferents associacions dels tres toms d'aquí de la comarca, com també la de Valls. He anat arreplegant carros, restaurant carros, per poder participar en diferents tres toms de tot Catalunya. A partir d'aquí, la cosa es va anar creixent, amb un cavall, dos, i anant arreplegant carros que la gent gran els hi feia nosa per posar el tractor o... els fills d'aquesta gent gran que els hi feia nosa al magatzem per posar el cotxe.
0: I a poc ha anat configurant una col·lecció de carros ben extensa. A dia d'avui va més enllà d'una vintena. N'hi ha de ben variats.
1: Tinc carros carregats de diferents maneres, un amb botelletes, l'altre amb botelleta petita tipus pot de litre, perquè m'entenguis, amb les seves caixetes. Tinc un altre amb botella de vidre grossa de 5 litres, el que seria avui una garrafa forrada amb mimbre i encaixada amb fusta. En tinc un altre de bidons d'oli, de ferro o de lleteres. En tinc un altre carro de pagès carregat amb uns coves de llauna i amb rotllos de pell, perquè tinc d'arrels d'una adoberia de pells aquí a Valls, al costat del riu. Tinc un carro també d'un bucoi, un parell de tartranes, un carruatge de luxe francès, un carro per treure els fems de la zona del Pallars, un carro de trabuc, dues màquines de segar, dues màquines d'ensofetar. Estic bastant entretingut, la veritat.
0: Però què seria del carro sense el cavall que el fa anar amunt i avall? En Marc en té dos de cavalls i sense ells no es podria, evidentment, celebrar aquesta experiència. Comenta que els mima i els tracta molt bé.
1: Els cavalls són animals de rutines, són animals que tancats no s'hi poden estar i nosaltres el que fem és fer-los moure i allargar-los la vida. En el món de l'atracció animal, el carro ha d'anar equitatiu amb el cavall i el pes que hi cap en un carro agrícola de pagès, el català, els seients que hi caben o la gent que hi cap, el cavall pesa 3 i 4 vegades més que el que és la càrrega del carro. Per als cavalls és un passeig.
0: Tenim carros, tenim cavalls... I amb els carros i amb els cavalls podem fer un tomb pels camps. Els horaris, dissabtes i diumenges en dos torns, a 11:45 del matí i a les 12. I a l'estiu, atenció perquè canvien, a 11:45 del matí i a les 7 de la tarda, en la proposta coneguda com l'Hora Daurada, moment que té una llum màgica i especial sobre el Camp de Tarragona. El lloc escollit, més o menys ja l'hem dit, Nulles, un indret que no és casual.
1: Les rutes comencen i acaben a Nulles. És un marc incomparable pel turisme d'interior, que aquí tenim una magnífica zona amb un mar de vinyes i una zona d'interior amb un microclima. Tenim una catedral del vi molt guapa i la ruta té una durada d'una hora i mitja o així. Tipus de públic ha vingut des de

0: famílies, grups d'amics, famílies amb canalla molt, molt petita, de 4 o 5 mesos, i després gent gran, molt gran.
1: Doncs per participar en aquesta ruta amb carro i cavall, entreu al web experienciasrurals.com i poseu-vos en contacte amb el Marc. La ruta bàsica, que centra avui el nostre interès, ja fa 8 anys que la fa. L'anomena PAC 1 i té una hora i mitja de durada, com hem sentit. Garantit que farà desaparèixer l'estrès.
0: Està clar que la gent està acomodada i la gent que ha vingut a fer una ruta de migdia o de dia sencer, estem acostumats a un ritme, a una velocitat, i la veritat és que a pas de carro tornes a fer un retrocés en els anys i el rato que circules amb el carro és una teràpia i és una manera diferent de veure les coses, d'alentir la marxa que portem tots en el dia a dia.
1: Doncs va, ens posem en circulació. Per la ruta s'hi destinarà un carro sempre i quan el grup estigui composat per un màxim d'unes 10 persones. Si n'hi ha més, se'n destinaran 2. La sortida i arribada es fa a l'exterior del celler cooperatiu de Nulles, conegut avui com Adarnats Vinícola de Nulles. Un extraordinari edifici d'estil noucentista, una de les catedrals del vi, construïda entre el 1910 i el 1920 a càrrec de César Martinell. En aquest indret arribaran unes inicials sessions teòriques i pràctiques.
0: I el primer que faig és explicar-los quin és el funcionament del carro i del cavall. El cavall amb tots els seus guarniments, el per què és cada cosa, i llavors posar-nos en matèria, no? De pràctica, en la matèria teòrica i llavors a la pràctica. Tothom qui ve, tant grans com petits, la canalla que hi ve, amb 4 anys o inclús menys, porten les regnes dels cavalls, són cavalls completament acostumats a fer aquestes rutes.
1: I quan les rodes del carro comencen a girar, porten els visitants cap a una zona boscosa i als camps. Un petit mar de vinyes. No en va, a Nulles, fa més de 100 anys que el celler fa possible la producció de vi. Però també hi trobarem oliveres, ametllers, avellaners i garrofers, un arbre patri del camp de Tarragona, que, com explica en Marc, servia en el passat per rebosteria i per fer-ne xocolata de garrofa, a més de servir, òbviament, d'aliment pels animals. Tota aquesta varietat d'arbres és possible gràcies a un clima excepcional.
0: Perquè al Camp de Tarragona estem envoltats de tota una serra prelitoral, no?, que ens ajunta a muntanyes de Prades, Montagut, el Montmell, que ens fan una mica de semicercle, i això el que fa és ens frena les boires i el fred de l'hivern, i està tan bé a uns 15 quilòmetres en línia recta del mar. Tenim una humitat que pels cultius i per tot va molt bé, i a l'estiu tenim una marinada que també s'agraeix molt.
1: Però a més de pistes de terra i d'asfalt, camps de vinyes i d'altres fruiters, a la ruta també passarem per civilització, en concret per un petit poble agregat a Nulles, de nom suggeridor, Casa Fort, un petit agrupament d'origen medieval que havia tingut 12 focs o llars, el que ara consideraríem 12 cases.
0: Que és una pedania de Nulles, que és un poble tot de pedra, molt pintoresc, amb molta història. Com el mateix nom indica, era la casa més forta del poble. I el que es va fer, doncs, al costat de la casa del senyor, diguéssim, del que el propietari de les terres, doncs es van a construir cases i casetes per la gent que treballava pel senyor. En el moment que va entrar la maquinària agrícola, doncs tota aquesta gent es va quedar sense feina. Anys 60-70 el poble va quedar molt, molt, molt abandonat. Quasi que no hi vivia ningú, es podria dir. I a partir dels anys 80 o així es va habitar alguna casa i avui és un poble tot de pedra, molt bonic, molt pintoresc i s'ha recuperat.
1: I a pas de cavall, la comitiva anirà tornant cap al punt de sortida. En Marc Boquer ens proposa també altres variants d'aquesta ruta. Per exemple, el PAC 2, que inclou visita un mirador proper al poble i un tast de 2 vins i un cava. I per fer coixí, que no pugui ser d'una altra manera, degustarem productes del forn de la localitat, que fan amb un pa que només per la vista no sé si ens l'acabaríem de menjar. És, atenció, de color verd fluorescent.
0: Tothom de la comarca i província coneix el forn de Nulles, els productes que elabora, i quan fem les rutes i els tastos amb el tast, doncs donem a tastar els millors productes que tenim al poble. I com no, és el pa de calçot. Un pa d'un verd bastant radioactiu, com és el que diu, que fa impressió al veure'l i que quan te'l poses a la boca, doncs, recorda aquell gust del calçot fumat a la flama, el calçot cuit amb redoltes, que en diem aquí, a Valls, el que serien els sarments, nosaltres aquí en diem redoltes, i són coses a posar en valor del que podem oferir a la gent que ens vulgui visitar.
1: El nostre entrevistat us anirà explicant un munt d'històries relacionades amb el món rural i amb el poble de Nulles. Sabíeu que el 5 de novembre de 1851, a les afores d'aquest poble, hi va caure un meteorit que feia 30 centímetres de diàmetre? O bé que en una de les cases del poble s'hi conserva encara una taula que, en temps passats, es movia sola i responia a preguntes?
0: Que és una història que hi va haver, doncs, als anys 70, per efectes d'una taula que, per imposició de mans, diguem-ne així, bellugava i caminava. A partir d'aquí aquesta taula es va fer famosa, gent de la comarca, gent de les contrades, de la província, se'n va fer un ressò molt gran i en venien autocars cada cap de setmana. Val a dir que Nulles va pagar la pista de tennis o la piscina amb la col·laboració de la gent venint a visitar la taula de Nulles. És a casa dels seus propietaris i aquesta taula fa 25 anys que no es toca del lloc on és. No continua movent perquè l'artista que la feia bellugar un dia va dir que mai més posaria les mans a la taula.
1: Misteris a part, encara parlarem d'una tercera variant de ruta de carro que inclou un homenatge final. Un dinar de menú a algun restaurant de la Rodalia. En Marc Boquer explica que des d'experiències rurals també s'inclouen a demanda altres serveis. Allotjament a cases rurals, visites escolars, rutes de calçotada o per fer cagar el tió per Nadal, aniversaris i altres celebracions. Un projecte que ell mateix defineix així.
0: Neix de la meva afició pel món del carro i el cavall de donar l'oportunitat a que la gent vingui, visqui per un moment com els nostres avis i els nostres avantpassats es movien, circulaven, i perquè els més petits de la casa doncs puguin veure com funcionava tot abans. Vol fer reviure el que es vivia abans, poder explicar el llegat que ens ha quedat d'aquesta gent que tant i tant els hi va costar picar pedra. L'experiència doncs de fer la ruta en carro, de viure el territori, dels seus productes. També treballa amb molts ajuntaments fent difusió de la cultura del món del carro i el cavall.
1: Una cultura que pel Marc és el més important, la seva forma de viure. Per això, com ell explica, els cavalls no són animals, són part de la seva família.
2: Sendes.
1: I tornem a estar amb tots vosaltres a la secció de senderisme, que ja sabeu que és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, adéu, esguard, com anem?
1: Cap on ens portes avui a pasturar, Xavi?
3: Doncs mira, avui recuperarem una de les muntanyes clàssiques del muntanyisme i de l'alpinisme al nostre país. Us proposo anar al Cadí per pujar els tres cims més destacats de la part occidental d'aquesta serralada, seguint en sentit horari una mena de triangle imaginari. I accedirem des del vessant sud, a través del Coll de Jovell, i començarem a remuntar fort pel GR 150.1, fins a deixar-lo per a derivar en diagonal cap a l'esquerra i enfilar-nos a la Torreta de Cadí. D'aquí girarem cap a llevant, pel llom de la serra, seguint un petit recorregut que ens durà a retrobar de nou el GR, i continuarem fent petites ondulacions fins a acabar de pujar al Puig de les Grelleres, un cim de pas que, després de baixar el Coll de la Canal Veridana, ens permetrà accedir al cim del Volturó, alçada màxima de la proposta d'avui, i des d'on, després de desfer un tram del camí d'anada fins al Puig de les Grelleres, anirem baixant fent una llarguíssima diagonal que ens retornarà al cotxe.
1: Doncs vinga, anem amb el punt de sortida de l'excursió.
3: Doncs anem a començar a caminar al Coll de Jovell, i arribem per una pista en bon estat que ens hi puja des de Josa de Cadí, i aquí agafem els senyals del GR 150.1 cap a nord, per un prat, i al cap de poc ja ens enfilem fort per entre boixos, seguint un senderó estret. És el Boixader de Jovell, en una zona calcària de mal trepitjar, que fa que haguem d'anar buscant el millor pas, seguint els senyals molt ben posats del GR. Amb cura i paciència anem remuntant sense treva per terreny difícil, fins a assolir, 600 metres més amunt, els Planells de Josa, on deixem el GR i derivem cap a l'esquerra, sense camí però sense problemes, fent una diagonal per terreny completament obert i pedregós, que ens du al primer dels cims del dia i també primer cent cims. És la Torreta de Cadí, un cim ample i pla, penjat sobre les parets verticals de la cara nord, que contrasten amb els suaus lloms ondulats i les pales amables de la cara sud. Tenim bona part de la Cerdanya als nostres peus, amb els poblets d'en Sovell i Arsègal a tocar, i tot de muntanyes de taló de fons, amb l'omnipresent Pedraforca durant quasi tota l'excursió. I ben bé sota nostra tenim Josa de Cadí, on havíem arrencat amb el cotxe. Contemplades les vistes, agafem cap a ponent, resseguint el llom i els senyals escadussers del PRC-122, que ens duen, quasi mantenint la cota, a retrobar els senyals del GR que havíem deixat, just en un punt on hi ha un gran pal indicador. Del pal continuem amb el mateix sentit, a vegades arran de timba, a vegades allunyats del precipici, sempre per terreny pedregós, i encarem una pujada suau que ens du al Puig de les Grelleres, segon dels cims del dia, i des d'on veiem per primer cop el cim del Volturó, ja bastant proper. Abans, però, haurem de baixar un centenar de metres fins al coll de la Canal Veridana, un dels pocs accessos a peu de la cara nord.
1: Una sifonada.
3: Sí, i remuntar-ne llavors uns 150 per assolir el Volturó, alçada màxima del Cadí, tercer cim del dia i segon 100 cims. És un cim planer, allargassat i enfilat dalt d'una petita cinglereta que li dona una mica de caràcter. I l'única diferència respecte de la Torreta de Cadí és que des d'aquí veiem els cims de la part oriental del Cadí i per darrere el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada. Bé, ja hem fet els tres cims del dia, però ens falta l'objectiu més important de l'excursió: tornar sans i estalvis al cotxe primer i a casa després. I en aquesta ocasió l'empresa no és fàcil perquè, després de desfer part del camí fins al Puig de les Grelleres, tenim per davant un descens per una llarguíssima diagonal per terreny calcari força complicat i amb poques traces de camí, en què haurem de posar tota la nostra atenció en aprendre mal i arribar sencers al coll de Jovell on ens espera el cotxe.
1: Ara ens has espantat una mica, amb aquesta diagonal final de entre roques. Vaja, no és insalvable, cal dir-ho,
3: No, hem d'anar amb cura.
1: Això sí, amb cura, i sobretot no anar-hi un dia que hagi plogut prèviament,
3: I claríssim. I no anar amb presses.
1: I tant que no. Distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant d'aproximadament 12 quilòmetres.
1: Desnivell.
3: Ratllant els 1.200 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Comptem-hi unes 7-8 hores bones, perquè la pujada i la baixada són delicades.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs en aquest cas estem parlant de 4 sobre 5, no només pel desnivell, sinó perquè, com dèiem, hem d'anar amb molta cura, sobretot a la baixada.
1: Molt bé, i finalment quines referències trobarem a internet?
3: Doncs trobareu a internet la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Volturó i la Torreta de Cadí des de Coll de Jovell, tot i que nosaltres l'hem proposada al revés, d'un usuari que es diu Gerca.
1: Fa molt bona pinta aquesta ruta. Això sí, preparem-nos, perquè és d'aquelles intenses, contundents.
3: Exigents.
1: Exigents, clar que sí. Aquí tenim rutes per tots els gustos. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Vam començar cicle parlant dels edificis més interessants de l'Art Nouveau a Brussel·les. Ens vam relaxar al Bosc Blau de Hallerbos. Vam descobrir els encants encisadors de la petita ciutat de Dinan i el seu idili amb el saxòfon, i ara rematem la feina a Gant. Gant, amb prop de 270.000 habitants, és la capital de la Flandes Oriental, una ciutat plena d'edificis i d'espais de gran bellesa. Des de l'imponent campanar de Belfort es contempla un tramat urbà on destaca el castell dels comtes de Flandes, la catedral de Sant Babó, el moll de Grasley o l'església de Sant Nicolau. No esperem més. Ara tot això ens ho explica la Maria Pilar als Quaderns del Viatger.
4: Ara us parlaré de la ciutat de Gant. Gant és una ciutat preciosa. Sempre parlem de Bruges, i Bruges realment també és una ciutat preciosa, però Gant jo crec que està a la part, si no més, per mi, personalment, que Bruges. Perquè Bruges, jo sí que és cert, els canals té un atractiu, però Gant a aquest atractiu li suma també el personatge de Van Eyck, que va ser el pintor de Gant, que realment doncs s'olora la ciutat. O sigui, la ciutat respira pintura, respira flamenc, respira Van Eyck. Primerament us destacaria la catedral de Sant Bavó, perquè aquí és on trobaríeu el gran quadre de Van Eyck, que va pintar amb l'ajuda del seu germà, que realment nosaltres hi vàrem anar perquè era la primera vegada que s'exposava aquí tot, en la seva esplendor. Els Belforts, aquí són els campanars, i aquest campanar, el Belfort, data del segle XIV i realment és el símbol de la ciutat de Gant. És patrimoni de la humanitat i les vistes des de dalt doncs, són una passada. Un altre dels punts destacats seria aquest castell dels comtes de Flandes, que va ser construït per Felip d'Alsàcia i que s'alça imponent doncs, al costat del riu, que en aquest cas és el riu Lys, i té una gran torre de l'homenatge, és visitable i val la pena doncs, dedicar-li una bona estona. També els canals de Gant doncs, val molt la pena i, evidentment, també agafar un vaixell i fer el recorregut. I parlant dels canals, tenim els dos grans molls de la ciutat, que són el moll de Grassley i el de Corenley. Ley vol dir petit carrer, val? Gras significa herba i Coren significa gra. Per tant, serien el petit carrer de l'herba i el petit carrer del gra. Perquè aquí és on arribaven els vaixells carregats doncs, de les espècies i dels cereals. I per mi és la millor vista que teniu, la de les típiques casetes així esglaonades de la ciutat. Aquest estil esglaonat és l'estil d'aquestes cases. Realment des del moll faríeu la foto icònica de la ciutat de Gant. I a més us aconsello fer-la a la nit perquè és molt espectacular com il·luminen les cases. De fet, és que ha guanyat el premi a la millor il·luminació europea perquè bueno, estan espectacularment ben il·luminades perquè us surti una bona foto. I tenim la llotja de la carn, que és un edifici molt curiós, que servia per controlar la qualitat de la carn i avui funciona com a restaurant i, bueno, si us ve de gust, mereix la pena doncs, seure a provar alguna de les seves especialitats. No l'associes al tema de carn, però avui no en tenen, eh? Pensa que, a més, la fan molt bona perquè la fan amb cervesa. La carbonade, que diuen, és la carbonade flamenca, que és com una mena d'estofat. Bueno, per nosaltres és un estofat, però que la fan amb cervesa i està molt bona, eh? El carreró, aquest petitó, que es diu carrer Berengarenstrache, bueno, és el que anomenen el carrer dels grafitis, que és més fàcil, perquè és un carreró on la gent hi va a fer grafitis, i ella pues, està permès, i la gent va a assajar, no, per després fer els seus grafitis. És com un lloc d'assaig, no? I bueno, quan està ple, pues, tapen i ala, pintem a sobre. Mm. Però bueno, és espectacular veure'l. Si us agrada la cervesa, si sou amants de la cervesa, us recomanaria que anéssiu a la Dole Griet, que és la cerveseria més coneguda de la ciutat i que deu el seu nom al canó medieval que té just al costat i que fa referència a un personatge del folclore flamenc, que és la Boja Mec, que és una dona pagesa que va conduir un exèrcit de dones i és també el títol d'una pintura de Bruegel el Vell. Tenen una carta de cerveses molt extensa, però l'estrella, no? L'estrella per dir de la casa, és una cervesa que se serveix en un got de 1,2 litres, que és un got preciós, i perquè no el trenquis, després quan vagis una mica begut i tal, doncs t'has de treure la sabata, l'has de posar en una mena de xarxa, que llavors pugen al sostre, la teva sabata queda al sostre, i si trenques el got o no el retornes, doncs no tens sabata, te'n tornes a casa sense la sabata. Gastronòmicament és una miqueta com tota Bèlgica, bueno, els musclos amb les patates fregides, el que us he dit abans de la carbonade flamenca, que està molt bona. També us he de dir que parlant flamenc, a Gant, no us pareu que us parli en francès, perquè jo sí que ho esperava, pensava doncs, que era una mica com Catalunya, no? Que parlem català però que sabem castellà. Doncs no, eh? Allà no saben francès, o sigui, parlen només flamenc. I sí, bueno, en anglès sí que us entendreu, però en francès jo al principi em vaig sorprendre, vaig dir, però com pot ser que estic a Bèlgica i no m'estan entenent en francès? Doncs no m'estaven entenent. si esteu pel diumenge al matí, podeu anar a la zona del Cúter, que celebren el Mercat de Flors. I, bueno, està bé, no?, veure el Mercat de Flors, perquè, bueno, és xulo, i, a més, ells el que solen fer, els locals, és anar a veure el mercat, a comprar flors i a prendre's un vi blanc amb unes ostres allà al mig, amb una terrasseta.
1: Doncs se'ns acaba el temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut amb tres parades. Salutacions de qui fa possible el programa, l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es va escoltar.

0: deshacer.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Gràcies a Rime de Rock and Roll. Un rock and roll de la Salseta que es diu Vine, nena.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona, i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alcamp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
5: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la zona franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
5: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
7: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
2: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, dos menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
8: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
9: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
2: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, molt bon dia.
2: Finalment, el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
10: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia mirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
2: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
10: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori, i ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són 500.000 menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha 500.000 de vot socialista, que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
2: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa, per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
10: Com a mínim segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són 2 menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs, i des del PSOE a Ferraz el que parlaran és aquest 500.000 de vots que en una general es podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà de moment en un mal resultat autonòmic.
2: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi, que tinguis un bon dia.
10: Bon dia.
11: Notícies a tota la informació al teu abast.
2: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
12: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam que, com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
13: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
14: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, doncs, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
15: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació, perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
2: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
16: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
17: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
16: La tensió alta és cosa de gent gran.
17: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
16: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
17: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
16: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
17: El hecho de que se coma de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el posible desarrollo de la hipertensión.
16: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
17: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
2: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
18: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
19: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res i he animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
2: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació, amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
20: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos. Hoy me despido el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
2: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgent. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la noia.
21: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i, bueno, hem arribat als penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no tirarem endavant segur.
2: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
22: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
23: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
2: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler, que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de la xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Quitrà Calent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
5: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
0: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. És una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
5: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
0: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit, i ho he de fer en vers, i va sortir en vers.
5: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
2: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
1: Els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta exclusivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials. Per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent, doncs, que ens ho ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
2: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
11: La xarxa de comunicació local.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir, vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués, Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo. Amb un moment de pau i reflexió, que no havia buscat. Més aviat, al moment, m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'Aeroport del Prat. Tot plegat, ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana. Retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.

0: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
1: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
0: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
2: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
0: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
3: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Bon dia.
3: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
4: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó a més de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva, que a mi personalment m'alleugereix, perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
3: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la Zona Franca, del Consorci de la Zona Franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci, i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
4: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció, i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics, i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar

0: i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
1: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
0: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós. Però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment, des del primer dia, vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari, també confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana, doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
1: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquest anàlisi, que vagi molt bé. Bon dia.
0: A vostè, salut.
1: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui, dilluns, estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. quarts de vuit del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
2: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
3: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats d'Andalusia.
4: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumut Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
5: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent, pels cops de puny i per les patades i la pallissa que em van donar. Em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles, i a part de les costelles em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies, i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
1: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
6: Ho entret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
1: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.
7: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
1: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
8: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
1: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juani Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
9: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
1: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de 3 quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beitmon estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Quatre minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, per TAC12 i per Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
10: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
11: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Continguts en xarxa.
14: Propostes en xarxa.
15: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això, el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
12: La xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
0: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin és l'ambient ara mateix aquí?
13: Bon dia, Helena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Helena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
1: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
4: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia mirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí, és hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
17: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'hi ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just d'Esbert. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2, circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès destaquem aturades a l'autopista P7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona, i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això el més destacat. Molt bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
18: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès, i per una altra banda, al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet, aquest migdia ja, 1, 2, 3 de la tarda, bones tempestes i calamarsades que cauran al Vallès, al Penedès, també al Maresme, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, gran part de Girona en general. Al llarg d'aquesta tarda anirem tenint amb tempesta, també al Pirineu, i on no hi plourà serà l'Ebre i a les comarques de Ponent. A partir de demà, i sobretot ja el dimecres, dijous, divendres, Helena, passarem de la fresca que fa encara a l'estiu, i ho anirem seguint a la xarxa.
16: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
19: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
20: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
19: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla i estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
21: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
19: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
0: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família,
13: Bon dia, Elena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments, Elena. Desenes de docents bloquegen aquest accés. Pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que poden i volen visitar el temple a partir de 8:45 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Elena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades, i avui, insistim, recordem, és el cas del barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació, per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Elena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí, a més de la manifestació central a partir del migdia al centre de Barcelona. Els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
1: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Per arribar a 8:45 del matí, el PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
3: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son muchos, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
5: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
1: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
4: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia mirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
1: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
22: Bon dia.
1: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
22: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. És tan antic com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades d'aquesta doncs, Espanya radial i aquí doncs, de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi en l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs, connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem reduïm aquesta dependència de Barcelona. És important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
1: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
22: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, i aleshores doncs, el retorn, tenint en compte doncs, que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs, començant doncs, amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident. Sí.
1: Pere Puig, entès doncs que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important, ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
22: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb un altre, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. Arriba a 9:15, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
5: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
6: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
4: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
3: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
5: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
3: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns amb protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
6: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
3: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932.
1: Notícies en Xarxa, edició matí.
3: Passen 5 minuts de 9:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.

0: Avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
1: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
0: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
2: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
0: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
3: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
4: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
3: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària. Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
5: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
3: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
6: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
3: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital, i en concret que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
6: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara

0: sumarà molt més, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, i afegeixo encara una pregunta, si em permet. El dia a dia i l'actualitat ara mateix immediata passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
0: Doncs confiança i estabilitat, amb el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, on tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant, i per tant que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament, i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3, i sobretot fiabilitat i confiança, que els usuaris doncs sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
1: Ara sí, alcaldessa, la promesa, entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores, un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret, i ja entro una mica en matèria, un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers, hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules,
0: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa, i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat, i com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents, formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals, i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que versarà el Congrés, no? I des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns, és imprescindible per construir present i sobretot futur.
1: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
0: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula, com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, doncs dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora, no? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics doncs donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans, per tant jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent, i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final l'origen és Marta Mata, no? Que enguany en celebrem els 100 anys del seu naixement, el concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona, qualsevol edat.
1: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
0: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra, i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl, el que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150ena de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
1: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya, en quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
0: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, en el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
1: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
0: En cap cas, són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i alhora de contribuir amb l'Estat, contribuir amb lo públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes, aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil, per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin, i nosaltres, doncs, estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta, per tant, contents.
1: Alba Bernocell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem
0: Exacte.
1: Temps de parlar-ne segurament, si més no, amb els companys de BOTB. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres.
0: Moltes,
1: que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies
1: Molta
0: a
1: sort.
0: Vosaltres.
1: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
2: Hola, Diana, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim a l'obertura del temple, els visitants, principalment els turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents han conformat aquesta mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al Barcelonès. Xavi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a 2 dies per a la reunió amb el Departament d'Educació.
3: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes als carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern facin un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs administrant, donant recursos com li estem demanant des de fa, doncs des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
2: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com es desenvoluparà la resta del matí?
3: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país perquè creiem que d'una vegada per totes com a país s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat en, pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
2: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts enmig, Helena, d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts, i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent, i que barreja les convocatòries generals a tot el territori, a tot Catalunya, amb vagues territorialitzades, com és el cas avui al barcelonès.
1: La crònica esportiva que avui l'obrim amb l'Espanyol, Cristina Álvarez, molt bon dia.
4: Sí,
1: que ha segellat la permanència a primera divisió.
4: Sí, per fi els blanquiblaus respiren tranquils, s'han salvat i ho han aconseguit gràcies a una victòria per 1-2 al camp d'Osasuna. Ho aconsegueixen, a més, amb una jornada de marge. Un gol de Carlos Romero a la primera meitat va avançar els blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar la avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
5: Un tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
4: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit i hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha amb dues dianes i Cancelo amb una altra van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski, protagonista i al Camp Nou també en aquesta jornada.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà.
4: Fins demà, que vagi bé.
1: I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
6: En aquests moments ens situem davant de l'escola Turó del Cargol, al barri de Gràcia, on prop d'una quarantena de persones s'estan concentrant tot just a les portes d'aquest centre educatiu. Es tracta d'una protesta on s'han ajuntat tant famílies com alumnes, com també docents, per donar suport a totes les demandes del professorat. Aquesta marxa acaba de començar tot just fa uns 10 minuts i ha començat primer de tot al carrer de Travessera de Dalt, on aquesta mobilització el que ha aconseguit és tallar aquest carrer, i ara han arribat fins a aquest centre educatiu, que és un dels 3 que forma part d'aquesta protesta. L'objectiu és anar passant per altres instituts i centres educatius del barri per anar recollint més i més docents que s'assumin a aquesta protesta. Es tracta d'una mobilització que és el preludi del que serà la gran manifestació avui a les 12 del migdia a Jardinets de Gràcia.
1: Doncs moltes gràcies a Lola per aquesta última hora. Pendents avui doncs d'aquestes protestes de mestres i professors al Barcelonès. No tenim temps de res més. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi bé, a les 7 us espero.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dilluns 18 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 16 graus centígrads. Avui amb la previsió també d'un dia primaveral, on pot passar de tot. En principi puja a partir del migdia. De moment, però, ens centrarem, com és habitual, amb l'actualitat local, el que avui publiquen les portades de la premsa del dia, moltes d'elles centrades en les eleccions celebrades ahir a Andalusia. Tindrem píndola d'opinió amb en José Oyarzún. Repassarem, com sempre, la informació de servei i les efemèrides d'aquest dilluns 18 de maig. Comencem amb Tordera. Abans informatiu del que tindrem ampliat a les 10, ens el porta, com sempre, a aquesta hora el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. En principi, avui han de començar els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí, una obra que es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo ja abans de finalitzar aquest mes o principis del vinent. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del poble.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: La Pobilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026 en l'elecció que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Vilassar de Mar. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pobillatge de Tordera, per tant, fins al títol comarcal. Escoltem els representants després de ser escollits.
3: Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a Fadrí del Maresme i també, sobretot, tota aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies. Visca Tordera! Visca el Maresme! I visca Catalunya!
1: Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Clavé en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador, el Teatre Escolar, el projecte educatiu de referència de l'Almaresme, que tanca aquest curs amb la participació també de 30 centres educatius i ja prepara la propera edició. Ens en parlava en Josep Navarro, director del teatre.
5: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei, la idea de servei públic, aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena.
1: I Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. El certamen obert a tothom vol capturar l'essència dels actes commemoratius d'aquest aniversari. Així ho avançava el president de Fotoclub, Xavier Llop.
6: És una oportunitat única per formar part amb la vostra mirada d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de la nostra dansa.
1: La penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el tordarenc Marc Torra. Lluís Agell, president de l'entitat, fa un balanç molt positiu dels primers actes del 30è aniversari que han començat a celebrar coincidint amb aquest primer 1 de maig.
7: Bé, el dia 1 de maig vam fer un dels primers actes i va ser el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar.
1: Però la gran notícia del cap de setmana, ho estem explicant des de dissabte, és la victòria del Club Futbol Tordera que li permet guanyar la Lliga i pujar a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. Recordem les declaracions de Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera.
8: Crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: Bé, tot plegat amb la informació comarcal, les notícies d'interès de la jornada, la previsió del temps, a la segona part de l'informatiu, com ja avançàvem amb l'espai de les entitats, la Taranyina, tot plegat, us ho expliquem a les 10 en punt del matí.
0: Molt bé, gràcies Lluís, fins després.
1: Fins després.
0: L'avanç informatiu que ens porta a les 9 i 4 minuts, ara música, al costat de Celia Cruz.

Les 9 i 9 minuts, seguim endavant la revista de l'informatiu. Anem a repassar ara l'actualitat del dia vista per les portades de la premsa del dia. Comencem amb els diaris generalistes, avui centrats, com dèiem, amb les eleccions a Andalusia, que donen com a guanyador a Moreno Bonilla. L'Ara titula Moreno revalida la victòria, però queda en mans de Vox. Al PP li falten 2 escons per la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. Fotografia pel president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció, que va evitar fer cap referència a Vox en la seva compareixença després de la nit electoral. Greu caiguda d'Àlex Márquez a Montmeló. Veiem la imatge del pilot estès a terra sent atès per als cossos de seguretat. En esports, l'Espanyol segella la permanència amb una victòria al Sadar per 1-2. I el Girona perd a Madrid 1-0 i es jugarà la categoria contra l'Elx. La Vanguardia destaca que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb la ultradreta que creix. El PSOE s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història. El candidat d'extrema dreta avisa que els andalusos volen prioritat nacional. I endavant Andalusia supera PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. Fotografia per Juanma Moreno Bonilla ahir amb la mà al pit rebent les felicitacions. L'OMS declara l'emergència sanitària per Ebola a la República Democràtica del Congo. Els experts veuen difícil controlar l'epidèmia per la seva extensió i la variant de virus implicada. El Barça acomiada Lewandowski amb victòria i honors. Veiem imatge del polonès dient adéu ahir al Camp Nou. També a la Lliga, l'Espanyol se salva i el Girona necessita una victòria. Veiem la imatge somrient dels jugadors de l'Espanyol. I greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló amb una possible fractura de vèrtebra. El periòdico destaca també a les eleccions autonòmiques d'Andalusia que Moreno, sense majoria absoluta, per l'empenta de l'esquerra andalusista. El PP es queda a 2 escons de poder governar en solitari i dependrà d'un Vox estancat. El PSOE obté el pitjor resultat de la seva història i endavant Andalusia dona la sorpresa. Fotografia per Robert Lewandowski, mantejat pels seus companys, diu gràcies, Robert. El polonès s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis. Majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. El pacte perquè el govern i Barcelona dirigeixin l'organisme encarrila els pressupostos. Pla perquè les fàbriques d'aigua del Besòs respectin la biodiversitat. Les execucions per pena de mort arriben al nivell més alt en 44 anys. I els neobancs llancen estratègies per atreure els clients del sector tradicional. Completem els diaris catalans amb la del Punt Avui, que destaca la seva portada, diu menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que es generi un gran incendi entre massissos. Veiem la fotografia de zones amb parcs eòlics i també cultius. Anem cap a Madrid, portada del Mundo. Victòria incòmoda de Moreno, malgrat la debacle històrica del PSOE. El PP perd la majoria absoluta i haurà de negociar amb Vox, que es manté i serà decisiu. Patacada dels partits del govern, Montero s'enfonsa amb els socialistes i Maillo porta a Izquierda Unida el seu pitjor resultat. La imatge de portada és per un somrient Juanma Moreno en les compareixences després de conèixer els resultats. L'ABC diu que Moreno torna a arrasar sense repetir la majoria absoluta. El PP diu s'imposa en les 8 províncies, però es queda 2 escons de poder governar en solitari i passa a dependre de Vox, que es consolida com un actor determinant.
portada temàtica que afegeix també que el creixement d'Adelante Andalucía, que puja de 2 a 8 diputats, és decisiu a la reconfiguració del Parlament. I completem les portades generalistes amb El País, que mostra en portada gràfics i fotografia també de Juanma Moreno rebent les felicitacions. Diu que el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. Els populars guanyen les eleccions, però cedeixen 5 escons. El PSOE perd 2 i cau al seu mínim històric. Vox es reforça amb 1. Adelante Andalucía dona la sorpresa i quadriplica els seus representants. Portada pràcticament monotemàtica, on destaca també per partits en el PP, diu victòria agredolça. Del PSOE diu la candidatura de Montero fracassa i debilita el partit. De Vox diu que Abascal celebra ser la clau del govern andalús i les esquerres, Adelante supera la coalició d'Izquierda Unida, Podemos i Sumar. 12 punts més en aquesta portada. Lleó 14 visitarà un dels carrers més conflictius de Madrid i greu accident d'Àlex Márquez a Montmeló. L'Espanyol xoca amb la moto d'Acosta i és operat d'urgència per fractura de clavícula i d'una vèrtebra cervical. Veiem el fotograma de la caiguda de Márquez xocant de cap per avall. I fins aquí el més destacat de la premsa generalista. Anem ara amb els diaris esportius i econòmics. L'Esportiu titula Feina feta, amb fotografia dels jugadors de l'Espanyol al finalitzar el partit. Diu l'Espanyol assalta el Sadar, posa fi al neguit que l'havia perseguit i celebra la continuïtat a primera divisió. Romero i Quique García, amb la col·laboració de Dimitrovic, donen el segon triomf seguit als blanquiblaus. L'Esport, amb el manteig de Lewandowski, parla de llegenda Lewandowski. El Barça acomiada el crac polonès amb una victòria que certifica la temporada perfecta dels blaugrana a casa. Robert va ser aclamat i es va emocionar en el seu adeu. Diu, una vegada ets culer, sempre ho seràs, us portaré al cor. Mundo Deportivo diu que deixa empremta. Veiem el Lewandowski aixecat pels seus companys. Diu, Lewandowski s'acomiada entre llàgrimes d'un Spotify Camp Nou que li va rendir un sentit homenatge. Rafinha amb un doplet i Cancelo van signar la històrica Lliga Perfecta a casa. 19 triomfs de 19. A Madrid, l'AS mostra el manteig, en aquest cas, de Griezmann. Diu, gràcies per tant. El Metropolitano diu adéu entre llàgrimes al mite de Griezmann. Altres comiats emocionants, Lewandowski, Valverde, Trejo, Àrits i Lecue. El Marca, amb imatge també de Griezmann, diu, la vostra estima val més que una Champions. Griezmann diu adéu a una llegenda. Emotiu copiat, acomiat, volem dir, del Metropolitano al francès. Acabem, ho fem amb la premsa econòmica i l'economista diu que les administracions acusen a loteries de treure'ls-hi les comissions a través de vendes realitzades de forma online. Expansió, entrevista a Jesús Olmo, president i cofundador d'Asterion, que diu que arribarà a 30.000 milions en actius. I finalment, 5 dies, diu que les empreses espanyoles a Cuba intenten superar les sancions. Les mesures de Trump posen en risc el seu finançament. Acabem així amb les portades dels diaris d'avui dilluns. Anem amb un nou tema musical, amb Rick Astley.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
2: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
3: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
1: Lletres.
4: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
1: Llibres.
5: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
2: sí,
5: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
6: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un profe, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
7: Un repertori i un moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
8: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
9: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Radio Tordera.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Radio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Radio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Radio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Quatre minuts que passen de dos quarts de deu del matí d'avui dilluns 18 de maig del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 16 graus centígrads. Esperem un dia variable que ens podria portar pluja. De fet, hi ha una alerta groga a partir d'avui durant el migdia. Actualment, però, el vent és de 4 km per hora, l'humitat relativa del 77%. Avui és el Dia Mundial dels Museus i de les Plantes. Es celebra Santa Rafaela i fa aniversari la política veneçolana Delcy Rodríguez, que en fa 56. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Marcobal, a la plaça de l'Església. Avui hi ha recollida de voluminosos a Masmora, Can Manresa, Can Tió i Can Fosques. Cal deixar-ho a la porta de casa i trucar al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui, com dèiem, esperem un dia variable que ens poden portar pluges, especialment a partir del migdia i fins les 9-10 del vespre. La màxima prevista per avui és de 18 graus. Per demà, en principi no s'esperen pluges i el cel serà ennuvolat, amb una mínima de 10 i una màxima de 17. El riu manté el seu cabal amb 2 metres cúbics per segon. El calendari del pagès diu que hem de recollir maduixes i ens reserva una dita clàssica. Diu al maig, cada dia un raig. Avui dilluns hi ha mercat a la població veïna de Blanes. Avui llegim que els neandertals també anaven al dentista. Troben la prova més antiga d'un tractament dental de fa 60.000 anys. Una troballa a Sibèria revela que els neandertals perforaven dents amb eines de pedra per alleujar infeccions molt abans de l'aparició de la odontologia moderna. Avui, com no pot ser d'una altra manera, us recomanem que visiteu la nostra web o les nostres xarxes socials

5 minuts i arribem a 3 quarts de 10 del matí d'avui dilluns 18 de maig del 2026. Mirem enrere, visitem els arxius dels serveis informatius d'aquesta casa per repassar què era notícia en un dia com el d'avui. Avui fa 10 anys explicàvem que amb l'objectiu de potenciar l'activitat i l'ús del Parc Prudenci Bertrana, des del Departament de Promoció Econòmica, s'estaven cercant noves iniciatives per atreure visitants i aconseguir que el parc fos aparador per acollir diferents esdeveniments. Un clar exemple seria el que es duria a terme aquell cap de setmana, on s'oferia menjar ràpid, sa i d'alta qualitat mitjançant food trucks, amb l'acompanyament d'activitats complementàries com música en directe, tallers diversos o la participació d'entitats. Un food truck és una caravana especialitzada en elaborar plats únics i exquisits de diferents parts del món. I aquí serveix menjar italià, menjar mexicà, tota mena de dolços del món o fins i tot hi ha creperies. A més, algunes d'aquestes food trucks són propietats de xefs que fins i tot han treballat en restaurants amb estrella Michelin. Això ho explicàvem fa 10 anys, en fa 5, dèiem que aquell cap de setmana la policia havia realitzat dues detencions. Dissabte, en un control de seguretat ciutadana, es va detenir un veí de Riells i Viabrea per un delicte contra la salut pública. Es va detectar que duia a sobre 23 grams d'espit i 1,7 de ketamina. El diumenge, en una acció coordinada amb Mossos, es va rebre l'avís d'un robatori amb violència i intimidació a l'interior del tren. L'autor del robatori va baixar a l'estació de Tordera i posteriorment va ser localitzat al polígon industrial i va acabar detingut. L'autor, veí de Girona, va ser traslladat a dependències policials.

0: I avui fa un any la biblioteca acolliria una projecció de curtmetratges de caràcter social del director César Ríos. Entre les projeccions destacava La Batida, un curt protagonitzat per associacions i entitats que donaven visibilitat a les malalties minoritàries i que ja s'havia presentat a Barcelona feia 3 mesos. Una de les entitats participants era l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica i la seva presidenta, Zoraida Gómez, assegurava que l'acte també era important per donar a conèixer el primer Dia Mundial de la Malaltia que celebraria el 22 de maig.
1: L'objectiu d'aquest curtmetratge sempre ha sigut donar visibilitat i posar veu a moltes persones que a vegades no tenim aquella plataforma. És un acte per donar visibilitat al primer Dia Mundial de la Malaltia de la EOE.
0: L'esofagitis eosinofílica és una malaltia inflamatòrica crònica de l'esòfag que fins ara era considerada una malaltia rara a Espanya en només d'un a 5 casos per cada 10.000 persones. Es començava, però, a dictaminar com a poc freqüent gràcies a la investigació i a la insistència de l'associació. Segons Gómez, era important poder detectar els senyals en nens per poder tractar la malaltia ràpidament.
1: És una malaltia que afecta molt a la qualitat de vida dels nens. És la primera causa de disfàgia en nens i adolescents joves, que és la impactació alimentària, que és quan un nen no pot empassar bé el menjar. I hi ha moltes causes que són importants de poder saber i poder donar senyals i que la gent pugui veure si aquestes senyals hem de tenir que anar al metge o estar atents segons en quines actituds, no?
0: L'acte gratuït, però amb aforament limitat, acabaria amb un col·loqui per part dels membres d'associacions i entitats públiques. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 18 de maig. Fem una pausa molt breu per la publicitat i tornem amb música.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'emissora que t'escolta. Tordera. 107.1 FM.
0: Fa uns dies coneixíem que Joan Manel Serrat havia estat guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, que s'otorga per primera vegada. Un guardó creat per reconèixer les figures fonamentals de la creació musical, la trajectòria del qual i el llegat del qual són d'un valor incalculable. Amb una trajectòria que abarca més de 5 dècades, Serrat exemplifica, deia el jurat, a la perfecció l'esperit del premi, ocupant un lloc essencial en la història cultural espanyola, que abarca la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que s'ha convertit en un pont entre generacions.

Un dels clàssics, vaja, imprescindibles de Joan Manel Serrat, aquest Ara que tinc 20 anys, en una edició de l'any 1966. Encetàvem així la part musical, la darrera d'aquesta revista de l'informatiu d'avui dilluns 18 de maig. Anem amb les efemèrides musicals en un dia com el d'avui, de l'any 1911. Naixia una de les llegendes del blues nord-americà. Parlem de Big Joe Turner. Sonava així.

Shake, Rattle and Roll, tot un clàssic de fet de la història de la música que l'assignava Big Joe Turner, que naixia en un dia com el d'avui. També naixia avui, a l'any 1912, a Canonsburg, a Pennsylvania, el cantant de pop Perry Como.

entrava també prou conegut aquest Papa Loves Mambo que signava Perry Como. Ens anem acostant a les 10 del matí, ens en separen 5 minuts, tenim encara temps per escoltar més efemèrides musicals d'un dia com el d'avui, un 18 de maig, a l'any 1913, a Narbonne, naixia Charles Trenet.

0: berce mon cœur pour
1: la... Tot un clàssic també de la chanson francesa. Charles Trenet amb aquest La Mer. I arribarem a les 10 del matí recordant Albert Hammond, que naixia un dia com el d'avui de l'any 1944. Fins demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Dilluns 18 de maig de 2026, la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge tordereng fins al títol comarcal després de l'elecció aquest cap de setmana a Vilassar de Mar. Els escoltem després de ser escollits.
3: Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a Fadrí del Maresme i també, sobretot, tota aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies. Visca Tordera! Visca! Visca el Maresme! Visca! I visca Catalunya!
1: Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Claver en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador del teatre escolar. El projecte educatiu de referència a l'Alt Maresme tanca el curs 25-26 amb la participació de 30 centres educatius i ja prepara la seva propera campanya. Josep Navarro és director del teatre.
5: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei, la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena.
1: Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. El certamen obert a tothom vol capturar l'essència dels actes commemoratius de l'aniversari. Xavier López, president del Fotoclub.
6: És una oportunitat única per formar part, amb la vostra mirada, d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de La Nostra Dansa.
1: La penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el tordereng Marc Torra. Lluís Agell, president de l'entitat, fa també balanç molt positiu dels actes del 30è aniversari.
7: Bé, el dia 1 de maig vam fer un dels primers actes i va ser el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar.
1: El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. Escoltem l'entrenador tordereng Guillem Ferrer.
8: Jo crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: Previsió del temps per aquest dilluns. Els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Arrenquem una setmana que comença amb inestabilitat i amb temperatures encara fresquetes i que acabarà amb tot el contrari, amb un temps estable i amb unes temperatures que seran realment pràcticament estiuenques, amb alguns valors que a la recta final de la setmana podrien fins i tot fregar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. Mentre això no arriba, avui esperem que les nuvolades vagin guanyant protagonisme al llarg d'aquest matí, que cap a mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, puguem tenir xàfecs a qualsevol indret del Maresme, i després a la tarda ja les precipitacions anirien quedant restringides a la serrada litoral i cap a l'àrea del Maresme Nord, on de mica en mica anirien també desapareixent. Amb unes temperatures que, de moment, avui han pujat les mínimes, però les màximes seran força semblants a les d'ahir, amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el temps ja serà plenament assolellat i amb el sol esperem màximes que pujaran, de moment encara d'una forma moderada, però entre dimecres i dijous pujaran de forma molt més clara.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui l'espai de les entitats, la Teranyina. Comencem l'informatiu d'aquest dilluns, 18 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir d'avui s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final, així quedarà finalitzada pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Les obres, afortunadament, van en termini, i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte, perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps, i sí que el que demano és una mica més de paciència, perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les, per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
0: L'obra, recordem-ho, es troba en termini d'execució a la previsió del consistori a enllestir-lo en les properes setmanes. I el Pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. És el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar. La Pubilla de Tordera, Ariadna Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026. De la mateixa manera, l'hereu torderenc Gerard Mercader va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus test sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció. I un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariadna Ros, dama del Maresme, va agrair emocionada el suport de la delegació tordarenca i també de les seves companyes.
2: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que visca Tordera, visca el Maresme i visca Catalunya.
0: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pubillatge a la comarca.
3: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent poc a poc, i crec que és una de les nostres feines, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar doncs, tots aquests pobles i fins i tot guanyar nous pobles i nous noms dintre la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
0: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa de 12 anys de presència al pubillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del nostre país.

0: El Teatre Clavier ha posat el punt i final a la 28a edició de l'Art de ser espectador, consolidant-se com un dels projectes pedagògics i culturals més sòlids del territori. Durant aquest curs 25-26, la iniciativa ha aconseguit reunir un total de 8.800 alumnes, refermant el seu paper com a pilar fonamental en la formació artística d'infants i joves. La campanya no només ha tingut ressò a Tordera, sinó que ha atret altres centres de 10 municipis de l'Alt Maresme i la Selva, incloent localitats com Fogars de la Selva, Malgrat de Mar, Calella, Pineda de Mar i Vidreres, entre d'altres. En total, 30 escoles i instituts, tant públics com concertats, han integrat la programació del Claver dins el seu calendari escolar. L'èxit de l'Art de ser espectador rau en la seva capacitat de combinar l'experiència artística amb la pedagogia. Josep Navarro és director del Teatre Claver.
1: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei i la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena, i sobretot doncs, que ho puguin viure, que ho puguem viure tots amb normalitat per normalitzar doncs, que en aquestes edats es consumeixi i es practiqui el consum cultural. I a la vegada doncs, que puguin veure el màxim de disciplines possibles.
0: Tant els centres educatius com els ajuntaments col·laboradors han valorat molt positivament aquesta edició a través de les enquestes de satisfacció, destacant especialment la qualitat artística de les propostes i la logística del teatre. La Fundació Teatre Claver no s'atura i ja ha confirmat que està treballant en la 29a edició al curs 2026-2027. Properament es publicarà el dossier amb la nova programació i s'obrirà el període d'inscripció per als centres interessats a continuar apropant les arts escèniques i la música a les noves generacions. Us expliquem també que amb motiu del 50è aniversari l'associació sardanista La Nostra Dansa, Fotoclub Tordera, ha engegat un concurs fotogràfic que convida a immortalitzar l'emoció i l'esperit de totes les activitats vinculades a aquesta celebració històrica. El certamen de caràcter estatal i obert a qualsevol persona interessada té com a objectiu documentar els actes de l'aniversari que es desenvolupin al municipi de Tordera. Cada autor o autora podrà presentar fins a 5 fotografies en color o blanc i negre que reflecteixin l'essència de la sardana i la trajectòria de l'entitat. Xavier Llop és president de Fotoclub Tordera.
2: El termini de participació s'estén del 25 de març al 25 d'octubre d'enguany i l'inscripció és totalment gratuïta. Les imatges s'hauran de presentar en format digital a través de la plataforma oficial del concurs que gestionem nosaltres a Fotoclub Tordera. És una oportunitat única per formar part, amb la vostra mirada, d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de la nostra dansa.
0: El termini de participació s'estén del 25 de març al 25 d'octubre i la inscripció és totalment gratuïta. Les imatges s'hauran de lliurar en format digital a través de la plataforma oficial del concurs que està allotjada a la web de Fotoclub Tordera. I la penya barcelonista de Tordera es mostra molt satisfeta per la gran acollida dels primers actes organitzats per commemorar el seu 30è aniversari. El passat divendres, 1 de maig, l'entitat va viure el seu plat fort amb la celebració d'un sopar institucional que va comptar amb una nombrosa participació de veïns i veïnes del municipi. El president de la penya, Lluís Agell, ha fet un balanç molt emotiu de la jornada, destacant el bon ambient i agraint la col·laboració d'entitats com els geganters, la colla de Diap o el reconegut cuiner que va fer que la celebració fos un dia per recordar.
3: Bé, el dia 1 de maig doncs, vam fer un dels primers actes i va ser doncs, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat és que va anar tot molt bé i el temps també ens va acompanyar. I llavors, doncs, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar. I això, doncs, com a president de la penya, estic molt agraït i això me dona il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, entitats com Pere Cot, Geganters, els Diables, que ens van fer un correfoc molt espectacular, llavors gent particular, socis...
0: Pel que fa al futur de la programació d'aquest aniversari, la Junta ha decidit ajornar algunes activitats previstes, com les habaneres, de cara a l'any vinent, a causa d'haver dedicat bona part de l'economia de l'entitat als actes ja organitzats. Tot i això, l'activitat no s'atura, i la propera cita destacada serà una entrevista amb el tordarenc Marc Torra i Selló, exjugador del primer equip d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona.
3: Queda una entrevista amb en Marc Torres sobre el tema del hoquei, i després pues, pot ser que preparem algú més, però de moment també estava pensat fer unes baneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les baneres potser les deixarem per l'any que ve.
0: Amb el ressò d'aquesta celebració, la penya barcelonista de Tordera encara el que resta d'any demostrant la seva voluntat de celebrar uns 30 anys amb energia i motivació. Entrevista que podrem escoltar íntegrament a la segona part d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera s'ha proclamat campió i ha certificat el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Futbol Sant Feliu de Guíxols per 1-0 gràcies a un gol de Marc Ruiz en les acaballes del partit. El partit va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu de Guíxols també necessitava la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent i fins a fer-se el domini en l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar el gol de Marc Ruiz per un ajustat fora de joc. Poc després, el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps a les botes de Pide, però el porter visitant va signar una aturada providencial per mantenir el 0-0 al descans. A la represa arribaven bones notícies des de Caldes de Malavella, on el seu principal perseguidor, el Sils, queia derrotat contundentment. El Club Futbol Tordera va anar ofegant un Sant Feliu que va haver de treure aigua del vaixell. En un punt d'inflexió va ser l'expulsió del jugador visitant, deixant el Sant Feliu de Guíxols amb 10 jugadors. Amb aquest fet, els torderencs es van volcar a l'atac fins trobar la recompensa en els peus de Marc Ruiz, al minut 90, després d'un rebuig d'un xut de Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa, amb tota l'afició al camp i entregada als seus peus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil, aquella mateixa tarda, també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte per perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives per tancar la Lliga, el Club Futbol Tordera demostra que el treball i la constància tenen la seva recompensa. I Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada.
2: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació a gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip dels juvenils i també dels veterans.
3: El juvenil guanyar aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà. Vull dir, a tothom, donar-li la gràcia a tothom, a l'afició que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
1: També va jugar el club a Tordera, que va tancar la temporada amb una derrota davant el GEC per 7-2 en un partit en què cap dels dos equips es jugava res, va servir únicament per acomiadar jugadors que no continuaran la temporada que ve. El CEP Tordera va jugar el seu penúltim partit de la temporada davant del Cerdanyola, on van perdre per 84-47. Amb les tordarenques matemàticament salvades, acabaran la temporada la setmana vinent davant la seva afició. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va arrasar el Cadaqués per 12-3, encadenant 3 victòries consecutives per seguir creient en la segona plaça, que de moment està a 5 punts. Podeu recuperar la festa del Club Futbol Tordera i l'últim partit del Club Petit Tordera en el canal de YouTube de la nostra emissora.

0: Anem per més notícies. 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malalties una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen protecció legal a la Generalitat. En part és perquè la retolació no acredita alguns restaurants sense gluten. En el marc del Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix un de cada 100 persones. Ens ho explica Maite Podó.
1: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
2: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten en el plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
1: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Avui és un dia clau pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional que, si tot va com més previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. Al mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients i les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb el canvi de govern pel mig, només s'ha aconseguit anar prorrogant. Ens ho amplia Norma Alevero.
3: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i els comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
4: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica aquest dilluns, aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts a La Teranyina, el programa on parlem amb les entitats i les associacions de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres el president de la penya barcelonista, tenim en Lluís Agell, aquí amb nosaltres per parlar una mica d'actualitat d'aquest 30è aniversari de la penya barcelonista, una mica del Barça d'aquesta temporada, i per això tenim el president Lluís Agell. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem aquí per parlar una miqueta d'això, d'actualitat de la penya del Barça, però per començar, perquè la gent no ho sàpiga, o sigui, per la gent que no ho sàpiga, tot i que jo crec que ja ho coneix tothom, explica'ns una mica de què tracta la penya barcelonista de Tordera.
2: Bueno, la penya barcelonista de Tordera és una entitat que es va fundar en el 1996 i l'objectiu, pues, era ajuntar els col·legis de Tordera i fer poble fora de Tordera.
1: Per que la gent ho tingui al tanto, la principal activitat d'aquesta penya, quina diries que és?
2: Bueno, la principal activitat, pues, és el local social, que veiem tots els partits, i el tema de l'autobús, els desplaçaments.
1: L'autobús, que ho feu cada setmana o cada setmana que hi ha desplaçament, o es va fent temporalment, així, de forma esporàdica?
2: No, es fan tots els partits.
1: Tots els partits, déu-n'hi-do. Volia preguntar també quina és la principal activitat de la penya barcelonista fora d'aquests partits dia a dia. A més, doncs, aquests desplaçaments, entenc que dins del local és quedar tots, fer pinya, no?, com una penya, i llavors hi ha una mica de conversa, al final la gent va sopar. Com es du a terme aquest dia de partit dins de la penya?
2: Bueno, el dia del dia, pues, és el caliu que ens trobem tots allà en el local social. Uh-huh. I pues, bueno, pues, la gent ve, gaudeix del local, estan molt contents, i llavors, pues, bueno, es tracta d'això, d'ajuntar-nos-ho.
1: Parlant d'aquest 30è aniversari, volia parlar, doncs, home, 30 anys és una fita bastant gran a celebrar. No sé quines activitats heu dut a terme des de la penya fins ara, doncs, per celebrar aquest 30è aniversari com cal.
2: Bé, el dia 1 de maig, pues, vam fer un dels primers actes, i va ser, pues, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat que va anar tot molt bé i el temps també ens va acompanyar. I llavors, pues, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar, i això, pues, com a president de la penya, estic molt agraït, i això m'ha donat il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, entitats com Pere Cot, Xaventers, els Diables, que ens van fer un correfocs molt espectacular. Llavors, gent particular, socis, i vam tindre molts col·laboradors, perquè, clar, érem 315 persones, i per portar a terme això necessitava molta col·laboració, i gràcies a tota aquesta gent, doncs, ha sigut possible.
1: Totes aquestes activitats, que recordem també que inclús va haver-hi una presentació d'una mascota, això com es va viure des de la penya?
2: Sí, això ho vam fer abans del 30 aniversari. Tenim un soci, que es diu David López, i llavors ell és dibuixant de còmics, i li van comentar de que ja si ens podia fer una mascota, i llavors, pues, bueno, pensàvem què faríem, si érem una persona real o què es faria, i llavors, pues, ell va decidir fer aquesta mascota que tenim, que la veritat que és molt maca, molt maca.
1: També parlem d'aquestes activitats que s'han fet, però ara fora de càmeres, abans de l'entrevista em deies que també queda alguna coseta a fer de cara a les properes activitats.
2: Sí, queda una entrevista amb en Marc Torres sobre el tema del hockey, i després, pues, pot ser que preparem alguna cosa més, però de moment també estava pensat fer unes veneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les veneres potser les deixarem per l'any que ve.
1: Veig, però, que el sopar va tenir èxit, va agradar dins de la penya, i que va ser, doncs, un bon esdeveniment.
2: Vaig rebre moltes felicitacions per part de socis, per part de torderencs, torderenques, i estic molt agraït, perquè, com bé dic, això me dona il·lusió seguir sent president de la penya barcelonista de Tordera.
1: De cara al Barça, hem parlat de la penya, volia parlar també del Barça, ha acabat ja pràcticament la temporada. No sé com has vist el Barça aquesta temporada, si estàs content amb els resultats que s'han dut a terme, perquè s'han guanyat títols, o si t'ha faltat alguna cosa.
2: Estic molt content perquè hem guanyat el títol, partit a partit hem disfrutat, hem jugat molt bé, però m'he quedat amb el gust que la veritat que jo esperava jugar a la final, no potser guanyar-la, però arribar a la final de la Champions jo esperava.
1: Per tant, una agulla que s'ha quedat de clavadeta, sí. Potser una espineta.
2: Esperem que l'any que ve pugui ser i que la guanyem.
1: També, mira, precisament un tema d'actualitat és que ahir Robert Lewandowski va anunciar que marxava del Barça. No sé com heu viscut aquesta notícia, si creus que hi hauria d'haver un relleu pel que fa al davanter centre, i ja de pas et pregunto, no sé si tens algun nom, algun fitxatge que t'agradaria portar.
2: No, no, en concret no tinc cap fitxatge, vull dir, també tenim problemes amb tema fitxatges, però ja que l'economia tampoc és massa vulnerable, no?, el Barça, però bueno, sigui benvingut el que ens portin i esperem que sigui un gran davanter.
1: Parlant també un altre cop de la penya, no sé quin és el desig que us agradaria aconseguir de cara o al proper any o els propers anys en plural, de cara a això, assolir des de la penya barcelonista.
2: Bueno, gràcies a aquesta festa que hem fet, que la gent ha estat tan contenta, doncs a part de, com bé he dit, que he tingut moltes felicitacions, també tinc molta gent que no són sòcies i que ens han dit que es creien sòcies de la penya, i des d'aquí faig una crida que la penya és molt important, la part econòmica que ens dona l'aportació aquesta de socis, que és una quota de 30 euros la temporada, que no significa gran quantitat, i la penya és d'agraït poder tindre aquesta quantitat i de socis, que som 203, doncs que poguéssim seguir augmentant per poder fer coses com hem fet i, si pot ser, fer-ne més.
1: Per fer-se soci, que s'ha d'anar directament al local o es pot fer mitjançant algun tràmit per internet? Com s'ha de fer?
2: Directament en el local, s'ha d'emplenar una fulla i després, anirà ja a l'inscripció i automàticament s'ha d'inscriure després, perquè abans sí que només era fer-te soci, a l'inscripció de la penya. Actualment el club exigeix que el soci que té una penya s'ha d'inscriure en la web del Futbol Club Barcelona.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per ser soci...
1: Per controlar-ho tot així amb les penyes.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Molt bé. I quins avantatges té ser soci de la penya barcelonista?
2: Bueno, per com hem dit, poder entrar en el local social, perquè en el local social està molt clar que cada vegada som més, i actualment no podem deixar entrar gent que no sigui sòcia, vull dir, perquè estem limitats. I després, a part d'això, el Futbol Club Barcelona, que si vas a la botiga, que si descomptes les entrades, tens l'opció als desplaçaments, vull dir, tens grans avantatges.
1: De cara també a nivell personal, no sé si aquesta temporada heu pogut anar gaires desplaçaments, i quin és el que t'ha agradat més, potser?
2: Jo personalment no hi vaig mai al camp, perquè sóc una persona sacrificada, cobro local i estic allà, però ho faig molt orgullós i estic molt satisfet de poder donar aquest servei als socis, que per això sóc el president, i m'haig de sacrificar sense cap problema.
1: I saps d'algú que t'hagi dit, ostres, aquest desplaçament ha sigut brutal, o algun comentari que t'hagin fet?
2: Sí, hi ha molts socis que de veritat que estan molt agraïts del servei que els hi donem amb autobús, i que gaudeixen de partits, que hi ha partits que són millors i n'hi ha que no, però que la majoria aquesta temporada han sigut gran partits.
1: Ja per acabar, volia parlar també del clàssic que va ser fa poquet. Com vas viure aquest clàssic? Creus que li va faltar alguna cosa, que va ser una mica potser descafeinat, o que va estar bé?
2: No, jo la veritat, jo no m'esperava guanyar. Jo esperava que era el títol que tenien ells a guanyar, però jo crec que estan els problemes que tenen dintre el club, que ho han de mostrar, que no van ser capaços de guanyar-se.
1: Doncs ja per acabar, no sé si destacaries quin és el jugador potser que t'ha agradat més aquesta temporada del Barça.
2: No, tots en general, jo per mi no em decanto amb ningú.
1: Per tant, joc col·lectiu, no?
2: Joc col·lectiu, sí, que és el maco, i gent de casa, que és el maco. Que l'economia que té el Barça no ens ha afavorit, però ens ha fet un favor, perquè hem fet un gran equip gràcies a això.
1: Doncs amb això que jo que tinc les preguntes ja acabades, no sé si vols afegir alguna cosa per comentar, jo que per la meva part ja estic.
2: Jo, com bé he dit al principi, vull agrair a tots els col·laboradors, a les entitats, Pere Cot, Geganters, els Diables, i a tots els socis i sòcies que també van col·laborar, i com no, a Ràdio Tordera, que sempre heu estat els 30 anys amb nosaltres. Moltes gràcies a tots.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
3: Sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
2: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Summit Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés dels turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena ha estat tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reoberta ja la circulació de l'R2 sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou i també entre Milamaya. 107.1 FM.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, són les 11 i 4 minuts. Comencem nova edició del magazín Arequi des d'ara i fins la 1 del migdia al vostre costat. Avui en tertúlia esportiva, on s'han resolt forces, per no dir moltíssimes coses. Estem avui de celebració. Els que ens seguiu per YouTube veureu coses curioses, com ara la samarreta històrica d'en Blas o les galetes que ens han portat en Ramon i en Miquel. I una mica de cava, diuen que també hi ha, tot i que això, doncs, políticament no està massa ben vist que es pugui fer. Farem un un brindis, eh? No patiu, no hi haurà cap cosa que es pugui malinterpretar tot plegat. Ens queda pendent, sobretot, el Girona, que és el que ara mateix, doncs, no acaba encara de tancar la temporada. Tot això, i sobretot del Tordera, en parlarem en la tertúlia que tindrem just després de repassar les temperatures, que serà el primer dels apartats amb aquesta primavera tan entretinguda que tenim. Hi ha qui em deia que aquest mes de maig està fent el temps que hauria d'haver fet l'abril i que l'abril va fer el temps que hauria d'haver fet el maig. No sé si ens ho explicaran també això els nostres i dones, homes i dones del temps. Després de la tertúlia tindrem l'Infopodcast, la Maria Antònia Soler ens parlarà d'òpera, Antònia López ens portarà, com sempre, per reflexionar i acabarem amb la música que ens portarà la Rosa Maria Ruscalleda. Tenim pregunta participativa, evidentment va del Tordera, i us preguntem com vau celebrar l'ascens del Tordera, que va pujar, com ja sabeu, de tercera a segona catalana. Com vau celebrar l'ascens, la victòria del Club Futbol Tordera, és la pregunta que us fem. A les vies de so, Martí Miret, us parla Albert Sabater, comencem.

0: Portem temps, com dèiem, primaveral, on pot passar absolutament de tot. Anem a veure què han registrat els aparells, les estacions meteorològiques dels nostres col·laboradors. Comencem aquí al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben distrets, que esteu els que us agrada seguir el temps.
1: Mira, de moment les temperatures pugen i baixen,
0: Sí, sí.
1: O sigui, la màxima del divendres va ser de 18 graus i 6 dècimes. Va baixar, Del 23 que havien tingut dies enrere, fins a 25, doncs van baixar a 18 graus i 6 dècimes. Amb una humitat d'un 35%. I va ploure 3 litres i mig. El dissabte, la mínima, 6 graus i 9 dècimes i la màxima, 19 graus en 8 dècimes, amb una humitat d'un 57%. El diumenge, la mínima, 11 graus i 8 dècimes i la màxima de 22 graus. Ja va tornar a pujar, I amb una humitat d'un 48%. I ara aquest dematí, i aquest dematí 13 graus. Ara aquests moments estem un 19% i un 19 de temperatura 19 i un 68% d'humitat. I marca sol i núvols. I va ploure el divendres 3 litres i mig i el dissabte 2 litres. O sigui, poca cosa,
0: Sí, sí, això sí que...
1: Està fent la primavera, una mica cada dia, no?
0: Sí, sí, un raig, no?, que diuen això del maig.
1: Sí, un raig.
0: Doncs vinga. Molt bé, Paquita, alguna cosa més?
1: No, de moment no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Del carrer Sant Jordi ens anem a Marreixac. Tenim allà en Joan González. Joan, bon dia.
2: Bon dia. A Marreixac aquest cap de setmana tinc les seves temperatures. El divendres van tenir una màxima de 15 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 9 graus i 8 dècimes, amb una humitat d'un 82%, i el màxim de vent de 20,9 km hora, i la puja de divendres 4 litres i 4 dècimes. El dissabte la màxima va pujar a 17 graus 8 dècimes. La mínima va ser de 5 graus i 5 dècimes, amb una humitat d'un 71%, i el màxim de vent de 29 km hora, i la puja de dissabte 2 dècimes. Ahir diumenge la màxima va ser de 19 graus 5 dècimes, la mínima de 10 graus i 8 dècimes, una humitat d'un 66%, i el màxim de vent de 27,4 km hora, i la pluja de diumenge 3 litres. I avui dilluns la mínima ha sigut de 11 graus 8 dècimes, i ara un quart d'11 estem a 19 graus 7 dècimes, i una humitat d'un 73%. Això representa una temperatura de sensació de 19 graus 9 dècimes. A Marreixac, la mitjana de la setmana de l'11 al 7 de maig, la màxima tinta aquesta setmana era de 19 graus 8 dècimes i l'any passat de 22 graus 6 dècimes. Això són 2 graus i 8 dècimes menys. La mínima ha sigut de 10 graus 4 dècimes i l'any passat de 11 graus 3 dècimes. Això també són 9 dècimes menys. Quan a la pluja, aquesta setmana ha caigut 8 litres i 4 dècimes i l'any passat 31 litres i 2 dècimes. Això són 22 litres i 8 dècimes menys. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 12 i 14 que vam arribar a 30,6 km hora i l'any passat el dia 16 amb 32,2 km hora. Això tot és de Marreixac. Adéu-siau.
0: Molt bé, gràcies, Joan, per aquest repàs a les temperatures. Com dèiem, estan distrets els nostres homes i dones del temps. Anem nosaltres a la tertúlia, que també estan distrets. Salvació, com dèiem ahir, de l'Espanyol, títol pel Barça, declaracions d'en Florentino Pérez, el Girona que ho té tot en l'aire, déu-n'hi-do, quantes coses tenim aquí possibles i altres per parlar, no sé si ens donarà avui per tant, Però com a emissora local, evidentment, passa davant el Tordera, que va certificar el títol de Lliga i l'ascens a segona catalana. I el que avui us preguntem, doncs, és això. Si ho vau celebrar i com ho vau celebrar. Avui en Miquel Soler no ha pogut venir, que el tenim lesionat. No ha pogut, des d'aquí li enviem una salutació. I anem a saber, doncs, el representant col·lega que tenim aquí, que ara el truquen per telèfon, justament, no sé si hi ha alguna última hora barcelonista. En tot cas, en Josep Pou, el nostre col·laborador, ha de determinar de si avui va un polo blanc... Tomàs podria dir que és del Madrid o no. En tot cas, imagino que és del Tordera i volem saber, doncs, això, si ho va celebrar i com ho va celebrar.
3: Bueno, jo com a torderenc vaig estar molt content. Vaig estar, no tot el partit, però sí bastant part del partit al camp. Penso que poques vegades o una poder hi havia tanta gent com aquest dia... I realment l'ambient era fantàstic, no? I lògicament quan un queda campió, pues, i de la manera que ha anat passant, no? Pues, llavors és motiu d'alegria. Jo no em vaig poder quedar al camp, però bueno, vaig anar cap a casa i estava content i vaig sentir a la festa que es va muntar i tot això, pues, per tant, una alegria. Crec que el Tordera com a mínim és la categoria que li correspon, com a mínim.
0: Mínim,
3: no? Per tot, i llavors pues, mirar amb il·lusió de cara a l'any que ve, vull dir, a l'equip, aquí el meu company i amic en Ramon, no sé si era el mes de novembre, em va dir que no t'havia equip, un altre any a tercera regional,
0: sí.
3: I jo li vaig dir, Ramon, el Tordera té molt bon equip, el que passa que té que canviar una mica la mentalitat de no voler guanyar, sinó de no voler perdre. I aquest dia, al rato que jo vaig veure el Tordera, jo veia el partit i estava molt tranquil perquè veia que el Tordera no volia guanyar, sinó que no volia perdre. Jo no volia perdre l'últim gol, o el que ja estava pràcticament, però va ser de contraatac que individualment per tècnica se'n van anar. I com que el Tordera té jugadors amb més tècnica, com fas un 1 contra 1, fas. Per tant, estava molt content i la manera que es va fer. I el Tordera, des de mitja lliga, ha jugat a guanyar, però no volguem guanyar del principi, sinó amb uns darreres segurs i llavors enganxar la gent al contracte. Per això ha fet no sé quants partits sense perdre, però anar guanyant a tots els camps. Llavors no podia ser que vinguessin a casa i perdessis partits.
0: Ramon Vilaseliu, ara sí, ho va celebrar, com ho va celebrar? Bon dia.
4: Home, jo amb molta alegria, perquè la veritat és que em van fer patir molt, perquè 0-0, 0-0, 0-0, sí que el bo 0-0 ens valia, però en un moment donat amb ells els hi van anul·lar un gol per fora de joc, nosaltres també ens van anul·lar un altre gol per fora de joc, van fer un pal, vull dir que allò, el resultat era una mica intranquil, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo, com que no sabia el resultat dels CIOs...
0: Sorprenent.
4: Clar, sí, sorprenent un resultat, o sigui que els vam aixecar, el dia que vam anar, el dia que vam guanyant allà no s'han aixecat encara, Perquè perdre, em sembla que vam perdre el camp d'alcaldes, que anàvem a segon d'últim o tercer d'últim, vull dir que ja ha baixat. I clar, si jo hagués sabut el resultat dels CIOs ja hagués estat més tranquil, però com que no ho sabia, doncs allò patint fins a l'últim moment, bueno, fins a un minut pràcticament 90 que vàrem fer el gol. Però molta alegria, molt content, el camp, un ambientasso espectacular, moltíssima gent al camp de futbol, i vam fer una segona volta, hem fet una segona volta molt bona, guanyant a camps molt difícils, entre ells el dels CIOs, i així ha sigut com hem pogut aconseguir l'ascens. Jo espero que de cara a l'any que ve, doncs, que així s'ha de fer algun retoc que es faci, perquè costa molt de pujar. Baixes de seguit, però pujar costa molt. Ja es tenim un bon equip i s'han donat tota una sèrie de circumstàncies, una mica de sort, etc, per poder pujar de categoria. Doncs jo espero ara que, si s'ha de fer algun retoc que es faci, i almenys poder tenir una segona catalana, que és el que deia en Josep, que em sembla que ens mereixem a Tordera una segona catalana, doncs una mica tranquil·la, no? L'any que ve tornem a jugar amb el Blanes, que s'ha salvat ara l'últim partit, pràcticament, també. I, bueno, també hi haurà molt d'ambient i, bueno, molt bé.
0: La segona catalana, pels que ens estiguin escoltant, és equivalent al que era la primera regional de fa anys, representa?
4: Exacte.
0: Sí, Josep fa dir que no?
4: Sí.
0: Oh, que seria més o menys?
3: Menys, encara estàs a un escaló menys, per lo menys. Abans hi havia tercera, preferent, i primera regional. I llavors, amb els equips que jugares, ara hi ha la primera red, la segona red, la tercera red, l'èlita, la primera catalana i la segona catalana. O sigui, estàs a la sisena i abans estaves a la quarta. a la quarta categoria.
0: També hi havia menys equips, segurament.
3: Bueno, però és que la qualitat jugaves amb equips importants de més... O sigui, jo si dic que és allà on te li correspon, ho dic per densitat de població, per afició, per fitxes, el Tordera té que estar a una categoria que li correspon. Després tindràs la sort o no la sort, però és el que es mereix. El Tordera, jo us he dit, sent mínim. El Tordera té que esperar a aspirar a ser a més. Però, bueno, són les circumstàncies, és un primer pas, però ara dir, és que abans era molt clar, primera divisió, segona divisió, tercera divisió, després hi havia primera regional, després vam crear la preferent. Després vam crear la primera regional, que era l'allà on estava, la segona regional i els aficionats hi havia abans. Tot això, si ho vas mirant, és la sèptima categoria que hi ha del futbol, si mires de dalt a baix. Uh-huh. Sí, abans estaves a la quarta.
0: Uh-huh. Tomàs Vega, bon dia.
4: No, perdona, jo també hi havia una mica de raó, perquè hi ha molts equips de primera catalana que es podrien juntar més o menys en primera regional d'abans, sí. I estar
5: però,
4: en primera
5: catalana. Però bueno, catalana. És que el que era la primera regional... I ara a la zona catalana, a Girona només hi ha un grup. Per tant, són els equips que hi ha, que abans estava el Ripoll, el Camprodon, que ara aquests s'han perdut, però per el Frugell, tots aquests. Bé, és el mateix, perquè els equips que hi ha, perquè a Girona de primera regional hi viu un grup només. I ara de segona catalana, a Girona només hi ha un grup, o sigui, que és aquest. Per moltes categories que hagin posat després la primera rep, la segona i totes les històries aquestes que s'han inventat ara. Però és la mateixa categoria.
0: Però per equips esteu discutint més o menys allà mateix. Tu estàs dient, però tu vas que els que hi ha a segona catalana serien els que hi havia abans a primera regional.
5: Exacte.
0: Camprodons...
5: El Ripoll, aquests que ara aquests s'han perdut, però els que hi havia aquests, o Palafrugell, el Bisbalenc i tot aquests.
0: Uh-huh. Bé, vinga, a la pregunta. Ho vas celebrar, Tomàs?
5: Molt emocionat. Se me va escapar alguna llagrimeta, ho haig de reconèixer.
0: Vaig, sí, no?
5: vaig sortir del camp perquè estava molt emocionat.
0: Em vaig veure jo també bastantes de llàgrimes.
5: I me feia una mica, que no té per què, però me feia una mica de vergonya plorar allà, perquè sí, molt emocionat. Tenia un ús i quan va acabar el partit ho vaig deixar anar tot, i dic, se me van saltar les llàgrimes, perquè va ser una cosa que... Jo tenia moltes ganes, he patit molt, i quan estava al Tordera a 8 o 9 punts del Sils, vaig patir molt. Jo, al Tordera, no sé, jo ho sento molt a dins, i ho vaig passar molt malament, tu, que vols que et digui. I després ho vaig deixar anar tot, i se me van sortir les llàgrimes i tot, perquè això que tenia dins, dic que algun dia me'n moriré, si haig de guardar això dins molt de temps.
0: I però... te'n vas anar a la rua, acabar-ho de...
5: No, vaig veure, no vaig voler, perquè dic, ara ja és... Nosaltres estem supercontents, contentíssims, però ells ho han guanyat, que ho celebrin ells, que és el que han de celebrar. Després no sé si van fer, es van anar a sopar per ahir, segur, i van fer la seva festa. La nostra feina ja la van fer, que era anar allà, animar, i a mi m'agradaria demanar-li a l'afició que, ojalà, i si m'escolten, que la temporada que ve, cada partit de casa hauria de ser com aquest. És molt difícil,
0: molt
5: ja
0: difícil,
5: sabem.
0: Però impossible,
5: ja sabem, però... Si no tants, però que la gent hi vagi. La gent hi vagi perquè això és molt important pels jugadors.
0: Home, estava tot ple, és el que dèiem, La zona de graderia, els voltants... Ja,
5: jo estava darrere de la porteria aquesta que hi ha al costat del bar i havies d'anar movent el cap perquè no veies el partit de tres files de gent, no? Va ser increïble, increïble.
0: Blas Esclano, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què?
6: Bueno, jo vaig escoltar per la ràdio, en tant l'anava posant, seguint altres partits... i 0-0, i 0-0, el que diuen Ramon, que dels Sils no sabia res, tampoc. Dic, hòstia, ara anaven d'allò a la jugada de perill i el que sigui, que l'han anul·lat. Dic, hòstia, el meu company Ramon com deu estar. Dic, i a l'últim com va marcar, dic, menys mal que en Ramon a final tants partits ho han aconseguit, tu. Em va aliviar i em va agradar, i em va alegrar que el Tordera pugés de categoria, però vaig veure la rua, un ratet que em va passar per allà, i bueno, celebrar-ho i que no baixi ni que duri, que vagin a més, tu.
0: Sí, d'això ja en podrem parlar,
6: perquè jo crec que... dintre del gremi de jugadors, entrenadors, aficionats i tot, és una pinya, clar, doncs pues, escolta, quan portes tant de temps esperant una cosa i que quedes enrere i després fas l'espenta final i es guanya, allò es disfruta.
5: En Ramon abans de començar el partit diu, te vens cap allà amb mi a la tribuna? I dic, jo avui no puc estar sentat. Jo passejo de munt i avall. I dic, jo no puc... Aquest partit jo no puc... No, hi ha altres partits, sí, els veig. No, la primera part normalment la veig sentat, però la segona ja començo a caminar. I aquest dia va ser tot el partit. Vas acabar rebentat de passejos.
0: Explicava jo, al final del partit vaig saludar en Ramon, que estava amb l'Amàlio, i no sé com va venir la conversa, que estaven asseguts de costat el soci número 2 i el soci número 3 del Tordera, no? Que no sé si us havien guardat seient, o teniu seient allà per vosaltres, no, no, no, o com no, no, funciona no. Això.
4: Ens hem de buscar la vida.
0: I que, per cert, que parlant amb en Ramon allà al camp, volíem esbrinar qui era el soci número 1 i el soci es veu número 0. I havíem esbrinat que el 0 seria l'Arseni García i el 1 seria Miquel Matas.
4: Sí, senyor.
0: Després vindries...
5: En Ramon,
0: i després vindria l'Amàlio. Per tant, són llegendes ja del Club Futbol Tordera, que, com dèiem, viure el partit amb molta intensitat. Vinga, doncs, Ramon, partit aquest molt intens, però déu-n'hi-do el cap de setmana i els dies que portem, per explicar coses.
4: Cap de setmana, és que fa dies que, escolta...
5: És que dilluns va fer pont.
4: Hem de... Sí, no? De totes maneres...
5: Bueno, Sant Pons, vam fer Sant Pons.
0: Sant Pons, ja tocava, tu.
4: Hem de descansar una mica perquè tot això no existirà pas. Vull dir, cada vegada que me faig més vell, pateixo més per coses, no? I per coses que dius no hauries de patir, has de patir per altres coses, no per aquestes. I vaig al Barça i pateixo, i vaig al Tordera i pateixo, i vaig al Girona i pateixo, i vaig al Espanyol, aviam si encara baixarà, i...
5: Hauràs d'anar a una illa deserta que no hi hagi no, res, tu. No, sin mòbil ni res.
4: I per mi, per qui pateix, no? Vull dir, no sé, és una cosa una mica rara. Però bueno...
0: Bueno, hi ha el Mundial després de l'estiu,
4: no,
0: però vaja.
4: No
0: patiràs tant, no?
6: Això perquè l'esport té domini a l'esport.
4: Sí, m'agrada tant i ho vius tant que vulgues o no vulgues, pateixes i dius, hosti, però patir per això no val la pena, tu. Però bueno, hi ha coses així. Bueno, Madrid va guanyar 0-1 a camp del Sevilla, que el Sevilla s'hi jugava molt, el Sevilla amb un empat en tenia prou. Finalment va perdre 0-1, però també s'ha salvat el Sevilla ja. El gol del Madrid jo crec que està precedit d'un cop de colze que l'àrbit, bueno, en fi, siguen, i però bueno, què hi farem?
5: No venia d'aquí ja.
4: No venia d'aquí.
0: Futbol.
4: És futbol. 0-1 i cap a casa. Després l'Atlètic de Madrid un Girona 0, no, i el Girona no hi ha maneres de guanyar. Mira que va tenir un parell d'oportunitats bones per fer un gol, com a mínim per empatar, i tampoc va poder ser. Tenen l'última oportunitat dissabte, em sembla que juguen. Dissabte, a les 9, pot ser?
5: Sí,
4: sembla que tots juguen a les 9. Dissabte, que guanyant a Neveoig, se salven, empatant, baixen, sí. I perdent, baixen. Encara està a les seves mans. Això és l'únic bo que té.
6: Sí.
4: Ara veig
5: és un equip que... el que empati o perdi, bueno, d'aquí d'aquests dos baixa un segur.
0: És una final.
5: D'aquests dos baixa un segur.
4: Sí, sí.
6: 43.
5: O sigui, m'imagino com estarà el camp del Girona.
4: Bon ambientillo també, eh? És per veure-ho també aquest partit, eh?
6: És que hi ha 6 equips que estan així, eh?
4: Bon aficionat del Girona també, s'ho passarà bé, eh?
0: No sé si us ho passarà molt bé, Ramon, eh?
4: No gaire.
5: Amb el Barça ens podia haver donat cop de mà si hagués guanyat a l'Alavés, eh?
0: Sí.
4: Sí. Sí, la veritat és que el Barça camp de l'Alavés va fer un equipet així.
6: El Barça ja ho fa, això.
4: Va, com que ja havien estat campions i... Bueno, en fi. Després el Osasuna, Espanyol. Bueno, l'Espanyol, des d'aquí en Monchi, dos partits, dues victòries. 1-2, partit molt, molt, molt igualat, eh? Vull dir, si hagués guanyat l'Osasuna 2-1, tampoc podíem haver dit res, perquè l'Osasuna va apretar bastant. Però, bueno, l'Espanyol va saber contenir-ho bé, va fer dos gols, i s'ha salvat, tu. Això, després de 4 mesos i mig sense guanyar un partit, que
6: record,
4: et diguin
6: record.
4: Que última jornada ja està salvat, jo crec que això és un miracle.
5: El que pot baixar no s'assuna, eh?
4: S'assuna jugant.
5: Es pot complicar la vida, eh?
4: Que jo s'assuna no sé on te va diumenge, però deu anar fora, clar. Sí. Deu anar fora.
5: Mm. Però, i a Mallorca, bueno, que està allà baix, també. Jo no m'ho esperava tampoc, eh?
4: Sí. Qui?
5: A Mallorca.
4: Mallorca, sí, a Mallorca pràcticament.
6: Màxim d'allò. Artiller.
4: Oviedo ja està baix i el Mallorca pràcticament està a segona ja també. Amb 39 punts és molt difícil que
0: estalvis. L'Osasuna del camp del Getafe.
4: Uf.
5: El Getafe se juga a Europa.
4: El Getafe si pot jugar a Europa. Ui. Però bueno, jo...
5: És que inclús hasta guanyant el Mallorca pot baixar, eh?
4: Jo tinc l'esperança que el Girona guanyi. Aquest dia vaig sentir unes declaracions de Machín, diu, estem preparats. Bueno, aviam, espero que sí, perquè també estàvem preparats la setmana passada i l'altra. Perquè sempre diu, estem preparats. però bueno, jo espero que Girona guanyi i es pugui salvar i almenys tinguem tres equips catalans a primera divisió. I després el Barça, bueno, Barça 3-1 amb el Betis va ser un partit de festa major, vull dir, amb una poca intensitat, bueno, un partidet per anar fent, sobretot
5: per despedir Lewandowski.
4: Per despedir Lewandowski, que va estar estava molt content, després va sortir amb la senyora i els
5: i
4: nens. El fill,
5: i les nenes, sí.
4: I els nenes en allà, i bueno, va estar molt bé. Però el partit en si, molt poc ritme, i 3-1, bueno, com podia haver sigut 2-1 o 3-2.
5: O empat.
4: O inclús també un empat, no perquè tampoc...
5: Ni un ni l'altre jugaven res.
4: No hi va haver gaire res. I amb uns gols que no te'ls esperaves, sobretot el d'en Canceo, no t'esperaves d'aquell xutés, aquell noi, i fes el 3-1. O sigui, no van patir gota, però un empat tampoc ha sigut cap cosa rara. I així hem acabat la temporada. Hem de dir que de 19 partits a casa hem guanyat tots 19.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Això, cuidado, i jugant a Montjuïc, el Johan Cruyff i el Camp Nou, eh? Vull dir, tres,
5: bueno, el Johan Cruyff va ser un partit,
4: amb
5: no?
4: Amb tres estadis diferents, sí, però hi hem jugat. Vull dir que això també té molta... O sigui, hem fet a casa...
0: Sí, sí, 57,
4: 57 punts, eh? 57 punts a casa és moltíssim. Bueno, esclar, és el tot. Mira, és els punts que em sembla que ha fet el Betis en tot el...
0: Sí, tal qual, 57.
4: Eh? Vull dir que nosaltres hem fet a casa sol.
0: 94 n'ha fet el Barça, eh?
4: El Barça porta 94 punts, que si guanyem diumenge que ve serien 97, que seria una puntuació espectacular, encara que no arribarem al 100, però bueno, molt bé. Mm-hmm. Molt bé.
0: Mira, aprofitem que anem més o menys quadrats, fem el tall ara de publicitat i després anem a parlar de cada un dels melons que tenim oberts.
7: Ara i aquí. Ràdio Tordera. Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Ara i aquí.
4: Bon, eh?
0: 2 minuts i arribem a 2:15. Aquí estem engegant la contrarèplica, que en Josep ja estava aquí a punt per saltar. Va, Josep, es comparteix amb l'audiència el que has avançat ja una miqueta aquí a micròfon.
3: Bueno, no, comparteixo moltes coses, però en Ramon sembla ser que només se parla de l'últim partit, però en aquesta setmana hi ha hagut molta tela, s'ha jugat 2 jornades. Per què s'arriba aquí? S'arriba aquí perquè l'Espanyol no se salva diumenge, ahir. Se va salvar diumenge passat amb el Bilbao, jugant un partit com tants d'altres que ha perdut, 17 o 18, no sé, el partit que ve, però la pilota li entra i l'Atleti de Bilbao no fa els gols que tenen que fer, donen confiança. Ahir se'n va en el camp de l'Osasuna i fent lo mateix que va fer a València, que va fer al camp del Getafe, que feia a Matarquet, guanya. Quan altres vegades a l'últim minut li feien. O sigui, no solament fer les coses bé, estem parlant ara, el Girona, a patir, doncs a patir. El Girona, el dia del Mallorca, li va fotre un ball en el Mallorca, els altres arriben i 1-0, i ells no fan gol. El dia de la Real Societat, jo només parlo de 4 partits, el dia de la Real Societat, el mateix, mereixen guanyar, perquè totes les cròniques i les estadis diuen que tens que guanyar, i empates, i de sort. Ahir, el que va veure el partit, o si no va veure, no era un partit per perdre, i amb una mica d'encert, el Girona remunta. Pues, llavors, hi ha equips que es deixen anar, per exemple, com el Real Madrid, que s'ha deixat anar perquè s'ha deixat anar, i aquests altres que ho han fet bé, doncs és que el Levante, com pots dir que el Levant ara porta 5 partits i n'ha guanyat 4? Vale? Perquè les coses, fent lo mateix, la pilota entra i la pilota no entra, però És que aquesta setmana, a part d'això, qui punyarà al Girona? Jo crec que se salvarà, o si la sort, no la sort, si la pilota vol dir que sí o la pilota vol dir que no, guanyant ho té sort. O sigui, no hi ha ni empat, ni blanc ni negre. Aquí és o tot blanc o tot negre el diumenge. Bueno, després de tanta mala sort, 4 partits o 5, per lo millor és al revés i se salva. Lo millor, però els altres amb un empat, els altres ja els hi val. Tot depèn de les circumstàncies, no dels jugadors, perquè els jugadors jo crec que ahir van fer un gran partit, l'altre dia van fer un gran partit, llavors, bueno, te porten aquí a circumstàncies que són l'Espanyol, el Girona va anar al camp de l'Espanyol, va guanyar 0-2 sense fer res, va guanyar 0-2, i un empat ja ha sigut just. Pues, partits que anessis mirant, bueno, esperem que el Girona plogui o no plogui, fa sortir el sol i tot li vagi de cara dissabte, se salvarà. Llavors hi ha un plats molt forts, senyor Ramon. Saps que el Barça va guanyar 2-0 en el Real Madrid?
4: Sí.
3: I que es va fer una... Parlem de la rua de... Parlem de la rua del Tordera. Perquè no és passat, és present.
5: Sembla mentida que un madridista t'hagi de recordar el del Madrid, tu.
3: És una rua a Barcelona, un gol que fa de falta... anar a aquella... Brac Farugama, aquest.
0: Rashford.
3: Rashford, aquest. I els periodistes... Tots especialitzats diuen que aquell gol el senyor Courtois no pot fer res.
5: No va poder fer res.
0: Perquè va entrar.
5: Perquè si hagués pogut ho hagués fet.
3: Ara, un tiro que t'entra per la teva banda pel pal, vale que va a l'esquella, pel pal, i un tastar al porter.
5: Però ell va fer el que va poder, que no va parar, pues ja
3: clar,
5: està.
3: Perquè per l'altre va ser gol. Pues no, senyor, és un fallo que refalda el porter.
0: Courtois s'equivoca? Courtois s'equivoca?
3: El porter té que cobrir... Així, un porter... I per més que vulguin
5: tapar... No, però la tanca estava en el pal que va entrar la pilota.
3: No, la tanca hi havia una... No, hi ha una part de la tanca que està de la meitat cap al pal que però... tapa la porteria. Hi ha un jugador del Barça que es fica entremig de la tanca i el pal que ell veu, i un altre jugador del Madrid que està... Volguem marcar aquest. I la pilota passa entremig de la tanca, entremig de la tanca i aquell del Barça, si no me l'ajuda, que se desplaça 2 metres. I la pilota va recta. Clar, estàs a 16, 17 metres d'on hi ha el xut. És un penal curt. Xutant fort i a l'escaire. I ell, on estava? Ell tenia que estar cobrint aquell metro. Del pal cap a dintre. No de mig de la porteria, cap a fora. I per això la pilota li va entrar. I va dir, és que ha sigut un gran xut. Sí, senyor, ha sigut un gran xut. Però tu aquí no. Te'l fiquen per sobre la barrera, el porter no té cap culpa. Allà ho té. Ara va ser un espectacle perquè el xut va allà perfecte.
4: Ben bé a l'escaire, sí.
3: Però el porter, quan li fan un gol pel pal curt, tot al 100%, el 100% és fallo d'ell. Ell no pot permetre entre el pal... si li fan a un metro ell el pal, i ell ha enganxat el pal, i li fan a un metro cap a dintre, vale, però el que no pot ser ell deixar 2 pams i llavors te diuen, és que el delantero és la qüestió entre el palo i el portero. No? El porter no pot permetre això. El porter tècnicament té que estar... Només deixar una opció en el delanter, que no pugui triar. Però clar, els especialistes diuen que no, jo dic que jo al meu porter, sempre quan he entrenat, li dic... Per aquí no. Tu tens que cobrir de pal cap a dintre. No de dintre cap al pal. Perquè el delanter, si és bo, te la fotrà i ja, el van deixar xutar.
5: El Barça va ser campió de Lliga gràcies al porter del Madrid. Ja té...
3: A un fallo del porter. Ja té... no, a un fallo del porter, sí. A una mala col·lecció. No diria un fallo. Una mala col·lecció del porter.
4: Així és, ahir el gol del Barça de falta també és mala col·lecció, sí, del porter.
3: Sí.
5: Tot el gol que fa el Barça de falta...
3: És suspensiu com li va xutar.
0: Sí. Home, sí. Era un gol estrany, eh? Sí.
3: Aquest és estrany, però fa el Barça. Vull dir, ja fa aquest. I l'altre no. No, però, jo tinc...
6: Josep, el temps de reacció, quan hi ha la falta, la tanca, del porter, quant és?
3: Pues dècimes. Perquè ell no està preparat... O sigui,
6: que no veu la pilota.
4: Com passa la barrera.
3: Com passa la barrera, pilota, però sí. Si ell està en el pal, veu exactament la pilota. I si ell està sota el pal, no és aixecant el mània. Ara, fa la gran estirada, perquè la fa la gran estirada, però allà aquell, si ell hagués estat solament un metro més
6: cap al centre.
3: O sigui, deixant dir, bueno, si me la tiren per allà, és gol i no em poden dir res, pues vale. Però no, ell vol... tapar-ho tot, o sigui, si me la tiren per sobre i arribaré, si me la tiren... però clar, és que ell li va tirar allà, i a més, és un penal petit, o sigui, és una falta, i l'altre no s'ho va pensar, per què no li va tirar com fan els tècnics per sobre la barrera? Perquè li va deixar, i ho tenia, li foto seva i li foto allà, i si no aneu a un camp de futbol, que feu un delanter, o que feu un que xuti una porteria, d'aquí en allà, i tu posa el porter parat, i tu cap aquí, no, posa un pal cap aquí, deixa ser, mitja porteria perquè et facin gol, però l'altra porteria no, no vulguis cobrir tota la porteria, que en aquesta distància no la pots cobrir. Uh-huh. Vale? I llavors, l'espectacle del Madrid, bueno, el círcul fa 15 dies que està funcionant, ara surten monos per tot arreu, i el senyor Florentino,
4: ah, aquest sí,
3: és el ser superior, pues bueno...
5: Ara el Madrid no té president.
3: Bueno,
5: ara mateix no té.
3: Té president.
5: Sí, ara mateix no té.
4: Sí que té.
5: I, eleccions.
3: I jo ja no.
5: Hi ha una junta rectora, ell ja no.
4: No,
5: hi ha una junta rectora.
3: Jo ja no vull parlar més del Madrid, però tots els mals del Madrid comencen fa 2 anys quan...
6: La pilota.
3: La pilota d'Hort, i ho havia dit alguna vegada, amb un jugador, l'entitat deixa, desprecia Europa, desprecia la FIFA, desprecia l'UEFA, i aquell jugador en aquell moment és més gran que el Madrid. I aquest senyor, tornem a estar, quan juga l'ell i l'MP, l'equip no funciona.
5: Bueno, aquest any anirem a la bota d'Hort.
3: Qui ficaràs?
5: No, anar-hi. És que no hi van anar, conyi, però anar al Madrid allà.
6: Però aquest any no hi podeu anar perquè no estarem invitats.
5: Sí.
6: I no tenim pilota d'Hort.
5: En Ceferín i en Florentino són íntims. En Florentino i en Ceferín ara són íntims.
3: Sí, sí, és igual. Però ell té que ser un club senyor. Hi ha una estrofa de la cançó que diu el senyor del Real Madrid l'ha perdut perquè s'ha cregut superior i pot avassallar tothom. Pot avassallar els àrbits, pot avassallar els diaris, pot avassallar tot. Per tant, s'ha perdut, aquest senyor ha perdut els papers. I
4: va ser
3: a partir
4: una
3: d'aquí,
4: patet, va ser una mica patètic.
3: És patètic el que va dir, hi ha la paraula, patètic. I un s'ho té que menjar, perquè clar, li han robado 7 ligas.
9: Tomàs, tu com a madridista, a ja que hem entrat per aquí, com vas viure aquesta declaració?
4: Com si os haguessin robat.
9: Estàs d'acord amb el que va dir?
5: Jo, en moltes coses sí. Això de ficar-se amb els periodistes, jo, això no m'ho va agradar gens. Això, cada periodista té la llibertat per exposar la seva opinió o les seves notícies, i jo això no comparteixo. Ara, l'altre que va dir, sí, sembla que va estar bastant raonable. Ara, això de ficar-se amb els periodistes, i a més, els va individualitzar. Va dir aquest, va donar altres noms, no?
9: Sí, sí. Bueno, al cap de poc va dimitir el president de l'ABC, del Grupo Vocento. Sí. Vull dir que no va ser una cosa gratis.
5: No, per
9: això va donar de baixa ell de la subscripció i va dimitir el president.
5: Aquí es va equivocar, i si

0: i li van donar el gol al Girona. I els socis es queixen de que ell, quan passen coses que no són... que ells entenen que no són com han de ser, que està callat. I van dir, mira, el Barça va passar això, va sortir tot el Barça en desbandada a protestar aquella jugada, i aquí no diem res. I es va haver obligat per els socis, per molts socis.
1: Mm-hmm. Vinga, parlant també amb tu del Girona, com ho veus, això?
0: Hòstia, també un altre. Uf, mare de Déu. Bueno, jo crec que és el que deia en Pou. És de l'Elche, ens juguem la vida i s'ha de guanyar. Per lo civil o per lo criminal, aquest partit s'ha de guanyar.
1: Però tu deies que en Mitchell fa dies que ho diu, això, que s'ha de guanyar sí o sí, que estem preparats per guanyar, que si ara d'allò... No? Sí. Però no hi ha manera.
0: I jo crec que ell va tenir mala sort. Perquè com que era la despedida d'en Griezmann, li volien dedicar la victòria. Si no, per l'altre dia no té cap problema. Però clar, li volien dedicar l'últim partit de Griezmann, li volien al Calderón, bueno, Calderón, com es digui ara, li volien dedicar la victòria. I això va per... Però jo pensava... Que no arribaria a aquesta situació al Girona, que faltant 5 o 6 jornades ja tindria el problema resolt, però jo no sé si s'ha anat complicant, la cosa s'ha anat complicant, i mira, la Real, que no se juga res, que no s'ha fent res, defensaven l'altre dia que semblava que s'estaven jugant la vida contra el Girona, que va tenir un munt d'ocasions, i sort que encara va sortir l'avi i va empatar.
1: L'estuari l'hem de fer una estàtua, eh?
0: Sí, home, 38 anys, no sé quants anys té ja.
2: Farà 40 a l'octubre.
0: D'un-hi-do.
1: I és el segon partit que jugueu infiltrat. No sé, vosaltres que coneixeu més això, suposo que no és gratis fer aquestes coses.
2: No, bueno, infiltrat te mitiga el dolor. Com que no és una cosa trencada, tu funciones igual, però és insensible aquella part que t'infiltren. Però bueno, pots jugar, però això és un pedaç per un rato, per unes hores.
3: I perillós, eh?
2: I perillós, si te
0: van infiltrant. No, per això t'he dit que se li ha d'agrair el que està fent per jugant en aquestes condicions i el tio sortir i, a més, encara fer gol, no? Això el Girona li ha d'agrair sempre, no?, el que està fent aquest home per al Girona, en les condicions en què està i l'edat que té, no?
1: Clar, i encara segurament s'haurà d'infiltrar per aquest últim partit, no?
2: Sí, sí. Ara tota la setmana repòs, massatges, repòs, i tot això, i ho entenc.
0: No, i si falten 20 o 25 minuts i la cosa no està com ha d'estar, doncs sortirà. No, de principi, titular no sortirà, però si la cosa no està bastant empatat o així, si falten 20 o 25 minuts, sortirà.
1: Mm-hmm. Vinga, i l'Espanyol, Blas, jo imagino que tu confiaves, no? Tu confiaves en l'Espanyol.
0: Sí, igual que amb el Saragossa.
1: Sí. Bé, no, doncs mira, és una bona comparació.
4: No, confiava que es guanyaria, però la primera part de la Lliga va ser fantàstica i després va venir la garrotada. Va posar els peus a terra i aquí va venir que uns quants àrbits, que 5 partits que era favorable al resultat nostre, va ser al revés, i aquí ja va venir el patiment ja. I clar, un partit estàs jugant bé però no guanyes, un altre que mereixes no te'l donen. I així es va passant el dies, i la moral d'aficionar, com tots, va caient. Fins que al final se guanya 2 partits, te salves i descanses. Descanses i dius, bueno, ara ja està feta, esperem renovar la defensa i algun delanter i fer un retoc, eh?
0: Bueno, està Monchi ara, que farà... Jo crec que farà molt equip.
2: Sí. I què creus, que l'entrenador té que continuar o no?
4: Ostres. Sí, és que Manolo se va portar malament, eh?
0: No, però jo no crec que continuï, eh?
4: Que passa que també deu estar...
3: Ell diu que es veu un cor de continuar.
0: Sí, però el Monchi no crec que... És el Monchi el que s'ha d'encarregar ara de la fa... No crec que busqui.
4: Jo crec que...
0: Buscarà un entrenador,
4: segur. Aquest nou president voldrà fer una mica de canvis d'entrenador i d'algun jugador. Si entra en Monchi ha de portar gent.
0: I entrenador el primer que
2: portarà. Però jo t'he fet un comentari. Tu creus que té que continuar amb Manolo?
4: Doncs jo crec que s'ho mereix.
2: Sí, tu creus que els tocs se tenen que fer en el camp, no en la banqueta? Sí, un home que ha aguantat bous
4: sí.
2: I esquelles i d'això...
4: A més, el sentiment perigo que té...
1: Bueno, però això no és per res, no?
4: També, sí. També té un grau...
2: Sí. S'han perdut partits per l'entrenador?
4: Per culpa d'ell, no.
2: Per tant, sí. El que té que fer és retocar les peces de dintre, no retocar les del banquet.
1: Tu també ho creus, això, Josep?
2: Jo crec que sí. Però clar, vull dir, el futbol, com que els aficionats, quan guanyes, l'entrenador és el millor i quan perds l'entrenador és el pitjor, vull dir, a vegades s'ha de tenir paciència. I és el mateix que et dic. Si has anat veient l'Espanyol, ara de 17, no n'ha guanyat cap, doncs de 17, veient el que passava en el camp, com a mínim ha tenia que haver guanyat 7. No et diguin... Doncs, a la

0: segona volta, com a mínim 7, fent lo normal. Però clar, lo normal en futbol és el mateix que li passa a Girona. Aquests quatre ortopedistes els tenia que haver guanyat tots, per tot, per estadístiques, però la pilota diu que no. I llavors el porter Aguilo Black va fer quatre parades que té la marinera a fer aquelles parades. Un altre porter, se'n passa, pot dir que Girona no ha fet malament, però el porter ha estat ara encertat que llavors li passa això. I a l'Espanyol, per això crec que l'Espanyol té que tenir un com fa bones campanyes, un entrenador periquito, que a més ell sabia el que volia i els jugadors estaven amb ell, perquè si no el sisè partit se li haguessin quedat en el camp allà, trotant com els del Madrid, quan no volien aquell quatre trotant, i el, ho entregaven tot, estaven amb ell, el que passa que les coses no sortien. Per tant, ara estic dient, què mos falta? Un a davant, un a mig camp, dos a... i en Monchi que li porti aquests jugadors. Que l'any que ve arriba el novembre i la cosa no funciona, canvia l'entrenador perquè té, un, té aquest nivell. Però els va salvar per pujar. Els va salvar l'any passat. Aquest any, bueno... Ah, si aquests punts són els que tothom es comptava. Si dius a l'Espanyol, tu a l'última jornada tindràs 30, 46 punts. Qui firma? I tot a la, tot... Però clar, a la primera volta estàs amb el Barcelona a un partit que el perds, sí, perquè si no empataves amb això, i llavors és un descalabro per circumstàncies. Perquè ni el pitjor equip perd 17 partits o no, no guanya 17 partits.
1: És un rècord, de fet, no? Ara? És un rècord, diguem, en la Lliga.
2: Sí, és un rècord negatiu.
3: Jo penso que no ha passat mai.
2: La primera part va ser de rècord i la segona també.
1: I això d'en Monchi era una cosa que tu ja sabies, es rumorejava, o com ha sigut aquest canvi? Perquè també sorprèn, no, que hagi passat
3: una
1: ara.
3: Una sorpresa total.
2: Sí, de la... Jo crec que és la directiva, el que sigui, que han dit, bueno, fem una revolució aquí, si ve el nou president aquest, a veure què vol fer aquest tio.
3: I aquest no crec, aquest que, cobri, no crec que cobri poc, eh?
1: Clar, ve del...
3: No, sí, perquè ve de l'Aston Villa, havia estat per allà.
2: A vegades va més pagar i seguretat, eh?
3: Sí, però per això t'he dit que jo crec que aquest ha vingut aquí a fer una reestructuració de l'Espanyol i començava per la... ens agradi més o ens agradi menys, començava per l'entrenador, segur.
1: Però està ben fet, de fet, no? Fitxar primer un director esportiu, no? Després vindrà sí, l'entrenador i després vindrà els jugadors.
3: El director esportiu és el que ha de fer els fitxatges i les baixes i portarà l'entrenador i amb l'entrenador parlaran el que li fa falta i canviarà quan ja,
0: tu vas estar dient que el director esportiu té que començar a fitxar. I el primer que té que fer, que hauran fet segurament, és soc el director deportiu i anar a trobar a la persona que té contracte i que els ha salvat i dir, què te falta? O què veus?
3: No,
0: i ell
3: no,
0: dirà...
3: No continuarà l'entrenador, ja t'ho dic jo que no continuarà.
0: Doncs pues, si no...
1: És, ja el deu tenir, llavors.
3: Ara, que es quedarà a la casa, que si ve segur perquè és de la casa, ja sap l'Espanyol bé, no? Si
4: bueno,
3: no
4: té, fa... té un any més de contracte,
0: Exacte, té un any més.
3: Bueno, però aquest es quedarà a la casa igualment.
0: Jo crec que si en Monchi el primer pas que té que fer obligat és parlar amb l'entrenador, perquè té un any de contracte, què faries? Si no li agraden les idees, llavors et dic, per això, però si no, tens l'entrenador, i llavors dic, vols jugar així? Bueno, què necessites? Oh, aquest lateral. No, aquest no són les crítiques. Ell té que saber les característiques dels jugadors que l'entrenador vol, perquè si ara porta un entrenador, com jugarà? Nou? Diferent? O canviar tot l'esquema dels jugadors que es queden? O fa neteja i no es queda cap jugador?
3: Jo vaig llegir els altres dies que es veu que ell ja, quan el van contactar amb ell per ser el director esportiu de l'Espanyol, ell va dir, quants diners tenim per fer l'equip la temporada que ve? I no van dir la quantitat, però a ell va semblar bé. O sigui que deuen ser diners per fer l'equip que ell vol fer. Per això dic que li han donat el que ell vol. Mm-hmm. Però si no, no hagués vingut.
1: Vinga, parlem també, com deia en Josep, fa 15 dies va jugar un partit, vaja, bestial dintre de tot, perquè tampoc a la història havia passat mai que un clàssic pogués acabar de decidir qui s'emportava la Lliga. Ramon, Tomàs, com el vau viure aquest partit?
3: Jo me vaig donar la sensació que a la mitja part van fer un pari bé allà.
1: Van acordar no
3: van,
1: prendre
3: van
1: mal.
3: Van acordar, no ens fem mal, 2-0, ja guanyeu 2-0, ja està bé. I, sí, perquè bé, va ser, no sé, jo un Barça-Madrid, la segona part que vaig veure, semblava partit del pati de col·legi, allà no corria ni Déu. A mi em va donar la sensació, la primera part va estar millor. Però la segona va dir, els del Madrid segurament van parlar amb ells, ell, tu, que ja esteu, ja sou campions i tal, tranquils, i s'ho van agafar tranquil·litat. Jo sí. Penso que això passa, No penso que això és nou, això passa.
4: Home, jo vaig veure una primera part bona,
5: i sí que després la segona part van anar a no fer-se mal. Uns ja guanyaven 2-0, teníem la Lliga, ja en teníem prou.
3: O potser no ho van parlar, però bueno, ja es veia que...
5: I els altres també tenien prou perdent per 2-0. Sí,
3: per això, eh? Era... No, de... Perquè te'n fan 5 i ja hi ha merder, imagina't la que s'hagués liat.
5: Després,
3: diu, van a petar allà una
5: cosa
3: normal...
5: Després de tota la setmana que venien del Fullon i dels castanyes que hi va haver per allà... I
3: no ens fem mal, vosaltres sou campions i 2-0 és un resultat que està bé i ja està.
5: La gent allà cridant que se peguin, que se peguin. Déu-n'hi-do, també. Pobre Madrid.
0: Menys mal, Tomàs, que comences a veure les coses. El partit se va acabar en el minut 25.
5: Sí.
3: Amb el 2-0 es va acabar.
0: Que va acabar, ja ho tenim clar. Jo no et faig mal, tu no em fas
3: que
0: mal. No et faig el ridícul, perquè de la manera que va anar el partit, si el Barça apreta, no n'hi fan 5, no, ni fan 7, ni fan 8, perquè moralment els altres estaven... I van començar, en vez de verticals, és que... Mira els partits. Estàs ficant pilotes filtrades en vertical, apartant les mateixes pilotes en horitzontal.
1: Això està bé? Ho veus bé tu com a imparcial, diguéssim?
0: Són professionals. Mira, com a nivell ja professional se juga de tercera cap endavant, cap a segona, quan se juga en partits i tu ets el responsable d'enfonsar aquest equip, normalment, si ho tens solventat, no l'esfonses. Perquè t'hi pots trobar l'any que ve amb ells. Si començaràs a jugar, tens un partit controlat...
1: Però amb equips, diguéssim, entre cometes normals, però entre un Barça i un Madrid potser és diferent, això,
0: igual.
1: No.
3: Això és a nivell de la gent. Els jugadors són professionals i...
0: La rivalitat és una cosa i voler fer molt de mal amb els altres. En plena Lliga i disputant-se els punts, és que us en van fotre 5. Ja som campions i vosaltres... Què va fer el Madrid? Va fer 2-3-4 jugadetes i no tampoc arriesgava per fer de l'altre. I també detalls a vegades que no miris la pilota. En l'altre bar veus els dos jugadors que t'estan marcant o el Barça del Madrid que estan parlant.
3: A vegades ha passat la primera divisió. No,
0: va fer dues coses.
3: No m'ha dit el Barça, que per exemple aquí guanya 4-0 i falta, per exemple, tota la zona part. I els capitans, tu, tranquil, tu ja està 4-0, ja està bé i tal i qual. Ells ho parlen al camp, això passa. Això passa.
1: Molt bé, i ahir es va acomiadar Lewandowski. No sé, Ramon, quina valoració. Em sembla que són quatre temporades,
5: si no m'he equivocat.
3: 119 gols.
5: 119 gols, són molts gols, això, eh?
0: Tres lligues. Tinc a dir, quatre temporades, tres lligues.
5: Sí, senyor, tres lligues.
1: Quina valoració en fas?
5: Va guanyar 14 lligues a Lewandowski, amb la seva carrera. Vull dir que entre el Borussia, el Bayern i el Barça, 14 lligues.
3: I Champions en té dos o tres, no? Amb el Bayern. Una com a mínim, la del 8-2 al Barça, segur.
5: 8-2 al Barça, segur.
2: Sí. 22.
5: Però, bueno, vull dir, jo és un home que...
3: Ella segur.
5: Que sí, té 37 anys, ara en farà 38. No, és un...
0: 40 en farà.
5: 40?
0: Ai, no, aquest és l'Estuani, perdó.
1: Ah, el Lewandowski té 37.
5: 37, crec que en farà 38. I, bueno, però de totes maneres, nosaltres us hem de trobar un recanvi que ens faci un gol, perquè...
3: O sigui, Julián aquest... Álvarez sembla que el volien, però no...
5: I aquest és un rematador, vull dir que... No és un tio que potser te farà la jugada, però la sap rematar. I a mi això és el que m'agrada, un davanter centre que sigui un rematador. I jo no sé si ho trobarem,
3: Jo crec vull que el Julián Álvarez aquest, el Barça volia, es veu que ho té bastant fet amb el PSG.
5: És que es veu que són molts milions i no...
2: 150
5: d'ell. Té 50 milions, el Barça...
0: I ara una pregunta, el veieu tan bo aquest, en Julián Álvarez?
2: No.
5: Per pagar 150 milions, no.
0: No.
3: I per pagar 40, sí.
5: Per pagar 25 o 30, mira.
0: Per què? Aviam, quants gols ha fet el Julián Álvarez aquesta temporada? Aviam, expliqueu-me.
3: Bueno, amb el Xolo Simeone és molt complicat.
0: És igual que sigui complicat. Aviam, quants gols ha fet?
2: 10.
3: Amb el Xolo Simeone és molt complicat.
0: 12? Sí. No, jo pregunto, és que vull dir... El Barça no necessita un que crea joc. El millor que tenen és en Ferran. En Ferran, tu mira quants gols ha fet.
2: 17, per moment.
0: I el que treballa pels equips. I a la selecció espanyola i amb els entrenadors, ell titular. Perquè el que fa aquell home és increïble.
3: No, però té molta qualitat. En Julián Álvarez té molta qualitat.
1: 29 gols aquesta Lliga ha fet.
0: Aquesta Lliga ha fet 29 gols.
1: Ai, perdó. No. 8 gols en 29 partits.
0: Ah. 8, 8. O sigui que és un golejador.
1: 8 gols i 4 assistències.
3: I segurament algunes de penal.
1: Això és a la Lliga. I a la Champions ha marcat 10 gols,
3: I a la Champions més bé.
5: A la Champions ha fet més
0: perquè ha jugat amb equips que no d'això. Però és igual. Jo veig que és un gran jugador, però jo penso que si busca el que obri les llaunes, té que buscar un rematador. No un golejador, un rematador. Perquè les pilotes, quan hi havia Cruyff, hi havia en Clarés i deia, pon la cabeza, Manolo. Posava la cabeza, li tiraven i feia. I però tens que estar en aquell puesto. No crear la jugada. Recorda, ja, els que tens ja te... portaran 10 pilotes de gol cada partit si tu ets un rematador. Ara, si la vols jugar, doncs, tu no la faràs. És com el de Madrid, amb Mbappé. Fa molts de gols. Però ell se'ls fabrica, ell se'l fa i li foten la pilota i espavila't. I el Barça no. El Barça té gent que... El Barça, si han fet més gols els mitjos que els delanters del Barça. Per tant, tens que veure el que, quan està aturat el joc, bombeja una pilota i tinga que fer aquest any que sortien els centrals a anar a rematar les cornes i feia l'Arujo aquest i l'altre. Per què? Per aquest és el jugador que necessita el Barça quan tot està encallat. Quan no està encallat ja té suficient armatostra per arribar allà. Si arriben tots.
3: Ja va dir en Flick ahir que serà complicat trobar un delanter centre de nivell...
0: Quan n'ha fet de gols amb el cap i el remàs que ha fet del cor. L'any se'n va fer un gol quasi bé de fora a l'àrea en el Madrid que li va fotre... Un centre que li va fotre no pal en Courtois a l'altra banda. En el varios cops
3: no, qualitat d'en té. Això és indiscutible.
1: Se l'ha qüestionat, però també, de que si era gran, de que ja no funcionava, que ha estat també molt de temps sense marcar...
0: Bueno, això a la gent li passa que no els delanters, vale? Sí. Ara diuen que el de Mallorca quasi bé és pitxitxi i sí. Uita, on està?
2: I va segona.
0: Pues aquestes coses... La classe de jugador... Bueno, tothom ara necessita la il·lusió de que hem fitxat aquest, perquè en aquest no donaven un duro els del Camp Barça com van fitxar aquest tio, i el que ha fet més feina en el vestidor que no camp.
3: I tenien un delanter centre que no el van fer ni jugar, aquell que el va cedir al Betis, sí, i ara va marxar al Brasil,
0: l'Artur, no? Aquell que van pagar 40 milions,
3: l'Artur, sí. Aquell ara el podríeu aprofitar, no? Ara que...
0: Sí, està on està a Brasil.
1: Pompara, si està a Brasil, sí.
0: Sí, a Brasil no sé. Era...
3: El vau agafar, el vau cedir al Betis i cap a Brasil, no?
0: Bueno. Si van perdre 40 milions amb el Bernabéu, ja està, passa res.
5: Comissions amunt i avall. No
0: això, és el que tocava, eh? És el que tocava.
1: Molt bé.
3: Doncs... Algú li va anar bé, no, vols dir?
5: Algú li va anar bé.
2: Sí.
0: Home, bastants.
1: Però el candidat no en tenim cap, representa, eh? Entenc? Amb en Ferran Torres no el substituirien al Lewandowski, haurien de fitxar
5: no,
1: alguna cosa més.
5: Jo no veig un davanter centre pel Barça, en Ferran Torres.
3: Sí, no, és que no és davanter centre.
5: Posa molta il·lusió, posa moltes ganes, obre molts espais, però jo necessito alguna cosa més. A mi m'agrada el que dèiem ara, un rematador, un que sàpiga col·locar-se, que no saps per què, però a pilota li va amb ell. Mira, si posa un altre i no en rep cap. En canvi, si posa ell, i els rep totes.
3: És que Ferran Torres, si va arribar a ser un gran jugador, va ser jugant a la banda. Mai ha estat davanter centre.
5: Això, que tampoc Torres. És un davanter centre nat, i jo crec que els costarà moltíssim trobar un rematador, com dèiem ara.
3: Perquè és el més car, eh? Un davanter bo és el
5: vas
3: més
5: mirant
3: car,
5: eh? I...
3: És el més car, eh?
1: I jugar sense?
5: I jugar sense ja ho faran. És una altra opció.
0: És una opció, però clar, llavors parles...
3: Un delantero centro falso, deien, no?
0: Sí, no, però mira, el Barça, sense ell i sense el delanter, sense en Lamin, ha jugat al futbol. Quan hi ha hagut en Lamin, qui hi ha hagut el brasilero, no? El que ara ha tornat...
5: Rafinha.
0: En Rafinha, tots aquests que jugaven aquesta delantera, pues, tothom anava a fer gols i llavors els infotien. Va canviar la situació, se'n van anar a Getafe, es van posar normal a jugar a futbol només 10 metres més enrere, a jugar, i el Barça va guanyar 0-2, o 2-1, i a
5: fora... Jugant tal com s'ha de jugar.
0: Tal com fer futbol, fer espectacle, una altra cosa. I si el Barça juga així... Aviam, tothom parla d'en Frick, que m'assembla molt bé, que és un espectacle, però és que en Xavi també va guanyar una lliga jugant amarrat, i va guanyar una lliga en plena destrucció del Barça i ningú sembla que això ha passat a la història. És com, hi ha coses, hi ha uns forats negres de Can Barça, sí, sí. Que no se'n parla, o sigui, tothom parla d'en Ramallès, tothom parla d'això, i el millor porter que ha tingut el Barça ha sigut en Víctor Valdés, 11 temporades. Però clar, aquest, com que no era graciós i no d'això, aquest s'aborra.
1: Sí, ha desaparegut.
0: Vale? I doncs tu mira en Xavi com va venir, què es va trobar i què va fer. I el van fotre fora.
3: Però és curiós, el Barça a la Pedrera treu mitjos a punta pala i de molta qualitat, però davanter centre no en treu.
0: Abans, Tomàs, hi havia tres equips d'Espanya que feien jugadors. L'Espanyol feia centrals i lliures, que llavors els fitxava el Madrid.
3: Sí, sí, que cada equip...
0: El Barça feia quatres i el Madrid feia davanter centros. Des que hi ha el cert superior, el Madrid... I jo t'asseguro que els delantercentros que té... Per què va guanyar la Copa, la Champions fa dos anys? Per aquell delantercentro que els hi van donar...
3: El Madrid no va fer delantercentros, perquè el Madrid no va fer ni en Santillana, ni Lugo Sánchez, aquells ja venien de
0: no,
3: por ahí,
0: Lugo
3: eh?
0: Sánchez no, però sí va fent Raúl. Sí, fa ben Botrogueño.
3: Però en Raúl no era delanter centre.
0: Ah, no, era el que feia els gols.
3: Segon delanter.
0: Va? Però tots aquests els feia... Els delanters Zamorano,
3: aquests ja no, venien...
0: Aquests els venien, però ells què buscava? Rematadors. O sigui, el que li faltava al Madrid, aquest, Hugo Sánchez, digue'm quina jugada feia.
3: No, rematar.
0: Ara, pilota que passava allà, de xilena, d'espuela, totes les enganxaven allà. Però només un toc, paf!
3: I en sentien igual, i en Zamorano igual. Eren només rematadors, rematadors i prou.
0: Bueno, però eren jugadors, però del Madrid, de la cantera, els bons que sortien, els bons delanters.
1: Però, aquest problema que dieu del nou també el té el Real Madrid.
3: No, ara ve l'Hendrix, que estava cedit, i ara...
1: I aquest serà un nou pur, que us resoldrà...
3: És nou pur, aquest és nou pur, aviam si funciona o no funciona.
5: Ara falta que funcioni.
0: Ja ha tornat. Qui netejarà el Madrid?
3: El Madrid, segons en diuen, en Mourinho vol netejar nou. O sigui, no sé pas com ho faran, del mig.
0: Tornaríem a parlar del mateix.
3: Estava parlant de vendre o amb Mbappé o amb Vinícius, un dels dos,
0: Bueno, és que aquí tornaríem a parlar del mateix. Tens un cotxe i tens quatre rodes normals. Quan tens ja rodes i un volant d'or, tens dos volants d'or. No serveixen els volants.
3: Pues es veu que Mourinho es vol treure un dels dos, diuen.
1: Ja en parlarem d'això un altre dia, perquè tampoc hem parlat massa de la Lliga del Barça, ni d'en Flick, ni de l'equip, i evidentment del Madrid se'n pot parlar moltíssim, perquè se n'ha parlat ja, ho va fer el president, és que hi ha moltes coses per parlar del Madrid.
5: És que jo que torni Mourinho em sembla surrealista.
3: És el que han trobat. Ells volien portar en Klopp, però ha estat impossible.
5: Mare de Déu.
1: En parlarem un altre dia. Avui ens quedem amb aquesta salvació de l'Espanyol, l'ascens al Tordera i la victòria del Barça.
3: I el Saragossa, que si ve primera rep.
1: Vinga, imagina't. Blas, Tomàs, Josep, Ramon, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
5: Bon dia.
2: Adéu.
6: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. De dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 7.1 FM. Infopodcast Tordera.
8: Hola, són dilluns 18 de maig. Les tres paraules del dia són Gaudí, espectador, Lliga. Gaudí. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini, la previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes i la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge de Tordera fins al títol comarcal. Espectador. Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Clavé en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador del Teatre Escolar. I Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. Lliga. El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. I la penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el torderenc Marc Torra. Lluís Gegell, president de l'entitat, fa també un balanç positiu dels actes del 30è aniversari. Les obres del carrer Gaudí afronten ja la recta final. Avui comencen els treballs d'asfaltatge. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
9: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
8: Avui a Santa Rafaela és el Dia Mundial dels Museus de les Plantes, l'aniversari de la política veneçolana Delcy Rodríguez, 56 anys. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església, recollida de poda, voluminosos, amb esmora, Can Manresa, Can Tió i Can Fosques, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable amb pluges a partir del migdia, màxim màxima de 18 graus, demà cel ennuvolat, mínima de 9, màxima de 17, la dita. Al maig, cada dia un raig. Fa un any explicàvem que el curtmetratge solidari La Batida, amb entitats que donen veu a malalties minoritàries, s'estrenava a la Biblioteca de Tordera. Fa 5 anys, la policia local de Tordera detenia dues persones durant aquell cap de setmana i fa 10 anys, per primera vegada, el Parc Prudenci Bertrana acolliria un festival de food trucks. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és descobrir quines actuacions policials es van premiar en la darrera jornada del Dia de les Esquadres celebrada aquí a Tordera.
7: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. FM. Ràdio Tordera. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

0: fat på nu efter Emma.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Una setmana més, benvinguts tots i totes al nostre programa A Punt de Solfa. Tal com vam anunciar la setmana passada, avui farem una repassada lleugera del género chico, un subgènere de la sarsuela que va aparèixer lligat a la crisi econòmica derivada de la caiguda d'Isabel II el 1868. Però no us equivoqueu, perquè el género podrà ser chico, però la seva música és molt gran.

El regnat d'Isabel II es troba en plena crisi i acaba caient amb la Revolució de 1868 de caràcter liberal. El país es troba immers en una crisi a tots els nivells. Degut a la complicada situació econòmica, l'assistència als espectacles pateix una forta davallada. Llavors, per tal de contrarrestar aquesta situació de crisi, els actors Juan José Luján, Antonio Riquelme i José Vallés van tenir la idea de dividir la sessió de teatre en quatre parts, a raó d'una hora cada una, creant les anomenades sessions per hores que apenas costaven un ral i s'escenificaven en modestos teatres. Aquest va ser l'inici d'un subgènere de la sarsuela, l'anomenat género chico. El género chico és simple. Tracta de temes més aviat costumistes sobre la vida quotidiana de Madrid. Són obres curtes d'un sol acte de tarannà caricaturesc, buscant l'evasió en l'entreteniment que permeti no pensar en les preocupacions quotidianes. El Teatre Apolo de Madrid és considerat l'autèntic baluard del gènere, cèlebre per la seva quarta sessió, la Quarta de Apolo, que era en horari nocturn i estava sempre plena de noctàmbuls vividors i tramposos a l'altura dels propis personatges de les obres que s'hi representaven. Un bon exemple del género chico és la sarsuela de José Serrano, Alma de Dios, de la que us oferim les seguidilles del fuelle.

Davant de l'èxit del género chico, la sarsuela tradicional en tres actes, amb temes més seriosos o dramàtics, comença a anomenar-se zarzuela grande. Durant l'últim terç del segle XIX i principis del segle XX, hi va haver una tensió constant entre els qui defensaven el género chico, els qui defensaven la zarzuela grande i els qui bregaven per la creació d'una òpera nacional amb una major ambició estètica. El segle XX veurà el moment de major popularitat de la sarsuela i també, tristament, la seva decadència. Es produeix una continuïtat del sainet o género chico just amb un renaixement de la sarsuela gran i ambdues gaudeixen del favor del públic. Així, sarsueles grans com Don Gil de Alcalá, del mestre Manuel Penella, conviuen i comparteixen popularitat amb obres del género chico com la pícara molinera de Pablo Luna, de la que us oferim la romança Pajarín, tú que vuelas.

no podem tancar aquest programa sense fer especial menció del que està considerat com un dels models clàssics del gènere chico i un retrat musical sense comparació del Madrid de finals del segle XIX, La verbena de la Paloma, de Tomàs Breton. Sabeu què? Inicialment, el llibret li van oferir a Ruperto Chapí, però per desavinences amb l'empresa del Teatro Apolo, Chapí va declinar l'oferiment i el llibret va anar a parar a Tomàs Breton, que estava considerat com un dels compositors més acadèmics del moment i molt involucrat en el camp de l'òpera. En poc menys de 3 setmanes, la partitura va quedar enllestida, però ni el mateix compositor estava segur de l'èxit. Abans de l'estrena va dir: «Vamos a ver qué pasa. Me parece que esta vez me he equivocado». Les sospites de Breton van resultar infundades. Des del preludi, el públic va quedar impressionat. Ningú esperava que un sainet tingués una quantitat tan gran de parts musicals ni de tanta qualitat. Fins i tot el mestre Barbieri, que estava ja molt malalt, quan el llibretista Ricardo de la Vega el va informar que qui faria la música seria Tomàs Breton, Barbieri li va dir: «Breton no té ropa». Expressió en llenguatge castís que volia dir que no el veia capaç de posar música a un sainet popular. Hi havia molta expectació a tota la ciutat, fins al punt que al tauler d'anuncis del Teatre Apolo van aparèixer aquests versos: «Noticia de sensación que alguno pondrá en un brete. La música del sainete la hace don Tomás Breton». Tot i això, Breton es va enamorar dels personatges de l'obra i sobretot de l'ambient popular. I per poder documentar-se bé, va anar a tots els cafès i les tavernes dels suburbis madrilenys i va fer una música que representava aquells ambients que havia viscut tan de prop. I a més, els diàlegs eren àgils i el llenguatge senzill, com el de la gent del carrer, amb expressions com «les ciències adelantan que és una barbaridad», o «buena está la política», o la frase de la senya Rita «que ti es madre», per demanar-li a Julián que tingui seny. Recordem ara aquesta joia del gènere chico amb el duo de Julián i la senya Rita.

0: lei, guardatela.
1: ¿Qué harán aquí estos dos? Jesús sabe lo Dios. ¿Qué hacemos, tú?
2: Lo que te dé la gana.
1: Daremos otra vuelta a la manzana.
3: A partir de 1939, la postguerra, la fam, les dificultats econòmiques i la censura i l'assetjament polític del règim de Franco no eren les millors condicions per un gènere divertit, popular i, de vegades, irreverent, com la sarsuela. Amb les dificultats econòmiques, la gairebé nul·la política cultural durant el franquisme i els canvis socials amb l'aparició de nous espectacles de masses, com el cinema i el futbol, van provocar una pèrdua constant de públic als teatres. I al perdre el suport popular, la sarsuela va morir. I avui dia queda com un llegat més d'allò que anomenem cultura. Fins aquí el nostre programa d'avui. Ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau i visca l'òpera!
4: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
6: Catalunya, 1901-1936. Història d'un desengany. Francesca Bonet Maison, Farriols, educació catòlica i catalanista. Nascuda a Barcelona el 12 d'abril de 1872, filla única de Gil Bonet Maison, d'origen francès, botiguer de roba pròsper de la Rambla de la ciutat, i d'Agustina Farriols. Paquita se la va anomenar. Francesca Bonmaison i Farriols fou educada per la mare, amb visites constants a l'església, a les institucions de caritat. Estudiada primer a l'Escola dels Dolors i després a les religioses felipenses. I va aprendre idiomes, dibuix, pintura i música. Eren moments de desvetllament nacional, de fe en la ciència i en el progrés, d'expansió de les ciutats, i la jove Francesca Bonmaison formà part dels cercles benestants barcelonins. Quan Paquita tenia 20 anys, el jove poeta i intel·lectual Narcís Verdaguer i Callís, cosí germà de l'amic de la família Jacint Verdaguer, l'anà a trobar per oferir-li ser la reina dels Jocs Florals del 1892. Ella ho acceptà amb entusiasme. A partir d'aleshores, Narcís Verdaguer, llicenciat en dret però amb pocs recursos econòmics, la començà a festejar i al cap d'un any, el 19 de juliol de 1983, es casaren. De la mà del marit, Bonet Maison freqüentà els cercles polítics i intel·lectuals d'aleshores. Paral·lelament, al despatx de l'advocat Verdaguer i començà a treballar de passant el jove Francesc Cambó, a qui el matrimoni Verdaguer-Bonet Maison acabà considerant un fill. L'afinitat política, ideològica i personal entre el futur líder de la Lliga Regionalista i el seu mentor fou intensa. Mentre Verdaguer feia d'activista polític i de professional de l'advocacia, Bona i Maison començà a traduir contes i rondalles provençals per a la Veu de Catalunya, signant amb la contracció de Francesca i Narcís, Frenar. També evitar i corregir la traducció de la Divina Comèdia del marit. En general, les iniciatives intel·lectuals de l'esposa no foren mai gaire ben rebudes per ell. De vegades, s'hi mostrava intransigent, potser gelós. Les anècdotes sobre aquesta qüestió són abundants. Per exemple, sobre les traduccions, ella mateixa explicava: «Jo feia la traducció», i després ella em deia: «Torna-la a fer menys literal, llegeixo i amara-te'n bé, després torna a fer-ho com a casa teva». A vegades me la feia fer 3 vegades i ell, en canvi, enviava la primera. El 1909, en el marc de l'obra de Bones Lectures de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, Francesca Bona i Maison i la Junta de Dames Cooperadores engegaren la Biblioteca Popular de la Dona, la primera d'Europa. Fou 2 dècades abans que les angleses fundessin la Facet Library de Londres, el 1926, i les franceses la Bibliothèque Marguerite Durand, el 1931. Com s'explica a la memòria que presentaren a l'Assemblea Diocesana d'Acció Catòlica el 1911, l'objectiu de la biblioteca era l'ensenyament moral i intel·lectual de l'individu per mitjà de la feina i sobre una base sòlidament religiosa. Instal·lada al claustre superior de l'Església de Santa Anna, la Biblioteca Popular de la Dona s'inaugurà el 28 de març de 1909. La propaganda subratllava que era una biblioteca d'entrada lliure per a totes. Amb aquesta comesa per davant, Francesca Bona i Maison trucà a la porta de tothom, des del cercle d'amistats del marit fins als dels pares a la Rambla, passant per les persones que coneixia a l'entorn dels Comillas, al Liceu o a la Lliga, de la qual, el 1932, organitzà i presidí la secció femenina. També implicà redactores de diaris de l'època, escriptores i poetes. La resposta fou molt positiva. En el moment polític, religiós, econòmic i social idoni, per a la creació d'un centre d'aquelles característiques, la biblioteca i més tard l'institut coincidiren amb l'apogeu catalanista cultural i, en conseqüència, amb els incentius a les noves activitats de la vida civil obertes a les joves burgeses. De primer, la biblioteca només obria els diumenges i els dies festius, però posteriorment ampliar horaris. La quota era de 0,10 pessetes cada mes, o una pesseta a l'any. A més de llibres de caràcter educatiu i literari, les sòcies podien emportar-se a casa figurins destinats a fer patrons per a la seva roba. La rifa de figurins els primers diumenges de cada mes fou un èxit rotund i concentrà cada cop més noies al voltant de la biblioteca. En sortida de la missa, sense la supervisió masculina, dones de diferents classes socials es trobaven per parlar, per intercanviar idees de la llar, la moda, la maternitat, etc. D'aquesta manera, a poc, a l'entorn d'uns quants llibres i unes quantes converses, s'anà construint una cambra pròpia per a les dones barcelonines, tant burgeses com treballadores, que volien formar-se i obrir-se camí. Al cap d'un any ja s'havia fet petita. Francesca Bona i Maison i Farriols i les seves col·laboradores buscaren un espai més gran per poder donar acollida a les necessitats de les més joves. Aprovats els estatuts pel bisbe i el governador civil, el 26 d'abril del 1910 es venia el nou local a la casa número 12 del carrer d'Elisabets, la seu de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Actualment, tota la documentació de l'Institut es conserva al fons Francesca Bona i Maison de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aviat es jugaren més locals i ampliaren els serveis, fins que el 1922 s'instal·laren definitivament al carrer de Sant Pere més baix, a l'antiga casa d'aire medieval de la família Bielsa, gairebé 7.000 quadres... 7.000 metres quadrats al vell mig de Barcelona. Aquest espai, per a dones, va patir les tensions socials i polítiques de la primera meitat del segle fins que, perdut el control durant els 3 anys de la Guerra Civil, el 1940 passà a la Diputació Provincial de Barcelona. L'edifici acollia la secció femenina de Falange Espanyola i més endavant fou la seu d'altres institucions, com l'Institut del Teatre, fins que l'any 2000 es convertia en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. A partir del 1910, ja les noves instal·lacions s'introduïren als ensenyaments. Bonnemaison envià cartes a aristòcrates i burgesos, empresaris i comerciants, per demanar-los diners, mobiliari, llibres, teixits, etc. Les dames de Barcelona participaren en el projecte apadrinant aules i serveis de l'Institut, les seves filles hi volgueren estudiar i els comerciants i els professionals començaren a llogar noies formades a la institució. La borsa de treball del centre convocà places regularment i també es creà una caixa de previsió contra l'atur forçós. En poc temps, l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona guanyà en qualitat i prestigi, i el que havia començat a l'entorn d'una biblioteca dominical va esdevenir un dels millors centres culturals i d'ensenyament professional d'Europa. S'organitzava en tres línies d'educació: l'ensenyament secundari, l'ensenyament professional i l'ensenyament domèstic. L'ensenyament secundari constava de 2 cursos preparatoris i 4 cursos regulars i s'impartia amb la finalitat de proporcionar cultura general i de preparar pels estudis superiors. Només hi havia un examen d'ingrés perquè l'avaluació era continuada i s'aplicaven mètodes de treball experimentals i d'observació. Eren freqüents les visites als museus i les excursions a pobles de mar i muntanya. El pla d'estudis del curs 1922-1923, per exemple, comptava amb assignatures de català, castellà, doctrina cristiana, història sagrada, càlcul, geografia, història de Catalunya i Espanya, ciències naturals, física i química, treballs manuals, labors, dibuix, educació física, música i cant. L'ensenyament professional, en canvi, de 3 anys de durada, tenia com a principal objectiu ensenyar oficis a les noies per tal que poguessin guanyar-se la vida de manera independent sense l'ajut familiar. S'impartien tota mena d'estudis, des de secretariat i comerç fins a les relacions amb l'agulla, com a roba blanca i puntes. Més endavant, també es van oferir cursos de classificació i arxius, tècniques de comptabilitat i de delineació. Tot plegat responia a la demanda de la mà d'obra qualificada que requerien no tan sols la indústria, sinó també les escoles, els hospitals, les institucions públiques i privades. Finalment, l'ensenyament domèstic anava destinat a les noies que treballaven. De 2 anys de durada, s'hi podia estudiar repàs, proveïment i cuina, tall i confecció, economia domèstica, fisiologia i higiene, puricultura, conserva d'idiomes, conversa d'idiomes, etc. Òbviament, aquest ensenyament era el que més ajustava a les expectatives que el reformisme catòlic anhelava per a les obres catalanes. De fet, fou amb aquests cursos que l'Institut assolí la seva màxima fita. L'any 1922 passaren 38.000 dones per les classes de cuina. Entre el 1918 i el 1936, i impartir docència al famós cuiner suís Josep Rondinsoni. L'Institut també disposava d'una secció d'esports en què es practicava la natació, la gimnàstica, el tennis, l'excursionisme. Per aquesta darrera activitat, sovint col·laborava amb el Centre Excursionista de Catalunya, pioner a acceptar associacions associades femenines. En conjunt, l'Institut oferia un projecte educatiu complet, innovador i insòlit a l'època. El 1935 va néixer Claró, la revista de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Es tractava d'una publicació destinada a les dones de la burgesia barcelonina que valia 2 pessetes. D'aquí la publicitat que s'incluïa: anuncis de la Caixa d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, el Banco Hispano Colonial, la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, marques, hotels, cinemes, restaurants, perfumeries, etc. Claró publicar articles signats pel professorat de la casa i per intel·lectuals i escriptores: Caterina Albert, Lola Anglada, Aurona Bertrana, Francesca Bonimajón, Roser Mateu, Rosa Sensat, Josep Maria de Sagarra, Ferran Soldevila, etc. Del 1909 al 1930, l'Institut va créixer acceleradament. Tanmateix, la dictadura de Primo de Rivera, les escasses subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació i la crisi econòmica occidental que s'esdevingué arran del crac de 1929 motivaren als anys 30 l'inici de la davallada de l'Institut, que coincidia amb el canvi de règim i la instauració de la República. A partir del 1931 s'inicià un declivi lleuger, però constant, d'associades, fet que afectà negativament a l'estat de comptes. El 1935 marcà el punt d'inflexió de la crisi de l'institució. El 22 de juny de 1936, Francesca Bonimajón signà l'última acta del Consell Directiu de l'Institut d'abans de la Guerra Civil i s'exilià seguint els passos de Francesc Cambó. Segons la historiadora Dolors Marín, l'error d'ajudar Cambó i a la causa dels nacionals la portarà a l'oblit durant la recuperació democràtica per part de persones i institucions a partir de 1975. El 1941, l'any del seu retorn, s'assignà la cessió de l'edifici de la Diputació de Barcelona. Francesca Bonimajón mai més no tornà a la casa del carrer de Sant Pere més baix. Li duria veure la seva obra a mans de la secció femenina de la Falange Espanyola. Visqué discretament a Barcelona, amb estades a Montserrat, fins als últims dies. Morí el 13 d'octubre de 1949. Als anys 70, la figura de Francesca Bonimajón i l'Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona foren objecte d'exàmens i de crítiques. A El feminisme a Catalunya, Maria Aurèlia Capmany conclou que l'obra de Bonimajón fou la pitjor trampa que la dreta, sota la disfressa d'un fals progressisme, va parar a la dona catalana. És cert que el to combatiu de la prosa de la Falange era diferent de l'amable to persuasiu de la senyora Verdaguer, però és que mentrestant havien passat moltes coses i la dona havia envaït les universitats, havia reclamat nous drets, havia sostingut amb impertinència que era una persona amb tota la capacitat per actuar com un individu més en el cos social. Més tard, als anys 80, la historiadora Mary Nash explicava com va arribar a les societats europees del principi de

0: tal com li hauria agradat a Capmany, sinó dins del catolicisme i el catalanisme burgès, i ho va fer amb seriositat i dedicació personal i econòmica. El seu nom mereix formar part de la historiografia catalana femenina en lletres daurades, com les que hi havia a les aules de l'institut amb els noms de les dones que les apadrinaven.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
4: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
5: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
3: Lletres.
6: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
3: Llibres.
7: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
4: sí,
7: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
3: Cinema.
8: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un propi, alguns anys i agafa a Grace Kelly, protagonitza la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
9: Un repertori i un moment, no? Sí.
3: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
10: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: sammensat på nu for Emma.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. D'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Molt bon dia, siguin benvinguts en el magazín, en aquesta estona radiofònica en la que compartirem aquest repertori, un repertori que volem incloure en el dia d'avui diferents tons, diferents veus, diferents persones, més que tots, clar, cantants, i que esperem que aquesta estona...

de començament de setmana els sigui també el més agradable possible. Què els sembla si ho fem al costat d'un duet que va ser molt interessant, molt important, dintre l'àmbit de la cançó italiana, l'Albano i la Romina Power, amb aquest tema, Felicitat.

Després compartint aquest so d'aquest tema, La Felicitat, Albano i Romina Power va ser un duet italià del pop romàntic format a l'any 1975. Per alhora es pareja Albano Carrisi, cantautor italià, i Romina Francesca Power, actriu d'origen estadounidenc. Cançons interessants com aquesta mateixa que anem escoltant, Arena Blanca, Mar Azul, Felicitat. I també van encapçalar títols algunes vegades el que era el Festival de l'Eurovisió i San Remo, guanyant aquest últim l'any 1984. La majoria dels seus àlbums van ser clavats també en espanyol, acaparant d'aquesta manera també el públic de la nostra terra, igualment que àlbums gravats en italià, alemany, també austríac, francès i a la vegada doncs llatí americà. Hem de dir que l'any 1999 es van separar, així que el duet també se va descomposar.

compartint una d'aquestes cançons estiuenques amb el senyor Georgi Dan. Hem de dir que Georgi Dan va néixer amb una família de músics i artistes i va tindre una formació musical en la seva infància. Va estudiar 9 anys en el Conservatori de París. Es va convertir en un expert clarinalista, ni més ni menys, i a més de tocar el saxo i l'acordeó, també es va treure el títol de mestre d'escola. Desenvolupa la seva trajectòria artística inicialment a França, en el que va formar grups de pop, va arribar a Espanya per representar el seu país en el Festival del Mediterrani, en la cançó Tu serà tu ser, i es va establir a Espanya especialitzant-se en aquestes cançons de l'estiu que cada estiu nosaltres esperàvem el moment en què sortissin, com el Casachó, sí, es va fer molt popular, i també cançons com el Bimbo, Macumba, Carnaval, el Africano, el Chiringuito, la Paloma Blanca, moltíssims. És a dir, hem de dir que també és un d'aquests personatges que van ser els primers que van fer videoclips musicals que se van emetre per televisió espanyola. I ara ens anem amb un dels grans.

Un dels grans, Miguel Ríos Campaña, nascut a Granada amb un 7 de juny de 1944 i conegut simplement com Miguel Ríos, un cantant i compositor retirat del rock espanyol i un dels pioners d'aquest gènere en aquest país,

Doncs bé, hem de dir que Miguel Ríos va estar actiu des dels anys 1260, quan va ser conegut com Mickey Ríos, el rei del twist, i va trobar el seu més important èxit de l'any 1970 amb el Himno a l'Alegria. Va vendre... Wow! Deixem que acabi de sonar aquest espectacular final d'aquest ritme, del ritmo del rock and roll. Doncs, com et comentava, va vendre milions de discos en tot el món. El seu àlbum més vengut ha estat Rock and Rios, un doble directe editat a l'any 1982. Cinc anys més tard va presentar a Televisió Espanyola el programa Qué Noche, la de aquel año, un repàs per la història de la música del rock en castellà, des d'aleshores col·laborant amb infinitat d'artistes d'Espanya i també de Llatí Amèrica. Va participar en diverses gires, amb algunes d'elles amb Sabina, amb en Víctor Manuel, amb l'Anna Belén, Noem Serrat, i al llarg d'aquests anys el seu estil ha variat des del rock and roll més primogènit al simfònic, o en els últims anys amb el jazz, el beatbox o també amb el blues. I anem acabant aquesta trajectòria del repertori pel dia d'avui, i ho fem també amb un grup prou interessant com són Alaska i Los Pegamoides, amb aquesta versió... Bailando.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: La Pobilla i l'Hereu Tordarencs es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pobillatge de Tordera fins al títol comarcal. Així s'expressaven després de ser escollits aquest cap de setmana a Vilassar de Mar.
3: Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, tota aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies. Visca Tordera! Visca! Visca el Maresme! Visca! I visca Catalunya!
1: Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Clavé en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador. El projecte educatiu de referència de l'Alt Maresme tanca el curs 25-26 amb la participació de 30 centres educatius i ja prepara la seva propera campanya. Josep Navarro és director del teatre.
5: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei i la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena.
1: Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. El certamen obert a tothom vol capturar l'essència dels actes commemoratius de l'aniversari. Xavier López, president de l'entitat.
6: És una oportunitat única per formar part amb la vostra mirada d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de La Nostra Dansa.
1: La penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el tordarenc Marc Torra. Lluís Agell, president de l'entitat, explica també que de moment fa un balanç molt positiu dels actes del 30è aniversari que van iniciar també aquest 1 de maig. L'escoltem.
7: Bé, el dia 1 de maig doncs, vam fer un dels primers actes i va ser doncs, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar.
1: El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva ho hem viscut. Aquest cap de setmana escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
8: Crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Arrenquem una setmana que comença amb inestabilitat i amb temperatures encara fresquetes i que acabarà amb tot el contrari, amb un temps estable i amb unes temperatures que seran realment pràcticament estiuenques, amb alguns valors que a la recta final de la setmana podrien fins i tot fregar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. Mentre això no arriba, avui esperem que les nuvolades vagin guanyant protagonisme al llarg d'aquest matí, que cap a mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, puguem tenir xàfecs a qualsevol indret del Maresme, i després a la tarda ja les precipitacions anirien quedant restringides a la serrada litoral i cap a l'àrea del Maresme Nord, on de mica en mica anirien també desapareixent. Amb unes temperatures que, de moment, avui han pujat les mínimes, però les màximes seran força semblants a les d'ahir, amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el temps ja serà plenament assolellat i amb el sol esperem màximes que pujaran, de moment encara d'una forma moderada, però entre dimecres i dijous pujaran de forma molt més clara.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies amb propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

aquesta, tarat, aquesta, com sempre, la nostra magnífica sintonia. La sintonia d'aquest meravellós, fantàstic programa de ràdio. Cada divendres aquest programa de ràdio et transmet bona música, bon rotllo, bona vibra i sobretot anuncia que sí que ja hi som, que ja estem aquí. Som a un nou cap de setmana. La meitat, justament la meitat del mes de maig. Estem a la meitat. Com si tinguéssim un pastís i el tallem per la meitat, doncs estem a la meitat del mes de maig. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Benvingut, benvinguda a Ràdio Tordera. En aquests moments i fins a les 11 de la nit, com cada divendres. Bones vibres. Bones vibres, bones vibres, bones vibres. Sí, perquè aquí hi ha molt bona vibra. I a més, aquest programa es diu Bones Vibres. El Bones Vibres cada divendres amb tu i per tu per amenitzar aquest inici de cap de setmana. Des d'ara mateix i fins a les 11 de la nit, si estàs escoltant el programa ara, en directe, doncs estarem fins a les 11 aquest divendres, dia 15 de maig del 2026. Evidentment, si l'escoltes el dilluns, doncs seran aquests moments, més o menys, deuen ser aproximadament un quart de dues. Sí, perquè sé que els dilluns aquest programa es retransmet novament, per fi vaig saludant els dilluns. De fet, el jefe ja em va dir fa, no sé, un any, dos, tres, ei, Maritrini, saludes a l'audiència del dilluns que es repeteix el programa des de la ràdio. I ja ho intento, ja porto dos programes seguits saludant a l'audiència del dilluns. Quan vulgueu ja em podeu donar la medalla, La medalla. Doncs bé, salutacions, estiguis allà on estiguis en directe en aquests moments a Ràdio Tordera. Tant sigui divendres com sigui dilluns, en aquesta ocasió ho fem ara en viu i en directe aquest divendres 15 de maig. Salutacions també si estàs escoltant el programa en diferit, qualsevol moment de l'any, en qualsevol dia i hora de l'any, ja que el programa des de ja, des d'aquí uns minuts, ja es penja a plataformes digitals molt potents. És que nosaltres som molt potents, molt potents. Sí, des de fa poquet ja estem en plataformes digitals a tot arreu, a tot el món. I ens podeu trobar a través de la ràdio i a través d'aplicacions i plataformes musicals. Ara, com he dit això de la música, musicals? És que tinc un problema amb el casco. A mi m'agrada posar-me els cascos a 1000x1000 i està molt baixet el so. I he d'anar amb compte, perquè si no s'acopla. A veure, s'acopla ara? No s'acopla. He acostat el casc al micròfon. Dic, si s'acopla ho escoltarem tots, perquè faci una fressa, una bzzz. Bon divendres, bon dia, 15 de maig. Un dia molt important. Avui és el Dia Internacional de les Famílies, 15 de maig. Avui dia 15 de maig s'està celebrant en aquests moments, o ja està a punt d'acabar, la cinquena nit de la criminologia a Catalunya. Sí, avui els criminòlegs i criminòlogues, i jo conec una que està aquí, sí, jo. Doncs celebrem la nostra nit dels criminòlegs. El món és molt més important i molt més segur amb la ciència de la societat, la ciència del crim, de la víctima, de les conductes, de la seguretat. Bé, tota aquesta ciència de la conducta social, doncs està a Barcelona celebrant una nit màgica com cada any, des de l'any, ara si ho recordo bé, 1999. Doncs sí, s'està celebrant la cinquena nit de la criminologia per tota la gent, doncs, que és criminòloga, i sobretot s'està, cal dir-ho, que el col·legi de l'il·lustre col·legi, col·legi no, col·legi, l'il·lustre col·legi de criminologia de Catalunya, doncs, està duent a terme aquest esdeveniment i som molts els que acudim, com sempre, en aquesta cita. Què més aquest dia 15 de maig? Què més coses passen? Passen moltes coses. He dit que avui era el Dia Internacional de les Famílies. He dit que avui se celebra a Barcelona
la cinquena nit dels criminòlegs, la nostra nit. Sí, sí, la nostra. Aquí m'incorporo jo. Ja fa molts anys que formo part d'aquesta magnífica ciència. I tal dia com avui, petons, muac, muac, muac, allà en el cel, allà on estiguis, avui fa 20 anys que al firmament sempre hi ha una estrelleta que és el meu pare. El meu pare, que va ser membre també d'aquesta emissora, va col·laborar i va col·laborar amb moltíssimes associacions de Tordera. Avui fa 20 anys que ens va dir adeu, en Trini Hernández, sí, el meu pare. Doncs un petonet, papà, un petonet, un besito, papà. Dit això, doncs ens anem a posar sexis per aquest divendres. On et trobes tu aquest divendres? On et trobes? On et trobes? On et trobes? On et trobes? Jo em puc trobar a dos llocs a la vegada, i això és màgic. A la Guana, a la Tru i a la Fi. A veure si sona la cançó. Hi ha problemes? A veure si sona? Ha de sonar. Se suposa que sona, però no l'escolto. A veure, si sona o no sona. Digue'm que sí. A la Guana, a tu i a la Tri. I ja no escolto res. Ara. Espero que funcioni bé, perquè hi ha unes coses aquí, uns nans. Ai, bona nit. Salutacions de Maritrini Hernández.

A veure, em penso que ja m'escolto. Tinc uns problemes, res, jo ho explico tot, aquí no s'amaga res, aquí no s'amaga res. Bé, mentre que tu m'escoltis, cap problema. Ja, ja intentarem que les coses vagin bé, eh? A veure, t'explico. Estic amb un altre locutori i avui aquest locutori, doncs, sembla que... No sé, que estàs jugant una miqueta. Però jo també sé jugar, eh? Tu m'ho poses difícil? Doncs jo jugo. Ai, com si fóssim nens. I d'això parla aquesta cançó, de ser nens. La màgia dels nouvinguts, la màgia dels nens, la màgia dels fills. Índigo. La cançó que aquest grup d'artistes, més que grup duet, Camilo i Eva Luna Montaner, van dedicar a Índigo, la seva filla.

Hem començat aquesta cançó aquest 15 de maig del 2026. Avui és el Dia Internacional de la Família. Tal dia com avui es celebra aquest dia per destacar la importància de les famílies a la societat. Més cançons, més música. Ai, que ens posem romàntics. Aquesta cançó s'anomena Los Últimos Románticos. Sí, romanticisme. Bona nit, bon divendres.

No sé, no sé si és bo que siguem els únics i els últims romàntics. Vull pensar que hi ha més gent que és romàntica. Jo sí que jugo, eh? Jugo aquesta partida del romanticisme. Oh, Eros, amb aquesta cançó i d'altres, va fer una nit magnífica el passat dia 2 de maig. Ja fa uns quants divendres. Ja fa amb aquest 3 divendres. Ai, com si fos avui. Eros va ser al Palau Sant Jordi de Barcelona. Està amb la seva gira, una gira mundial molt, molt important, molt destacada, anomenada Una Història Importante. El títol de la gira no té a veure amb una cançó que va publicar ja fa unes dècades amb aquest mateix nom, sinó que el títol de la gira té a veure amb la història d'ell mateix dins el món de la música. Una Història Importante. I algun dia fer los últimos románticos tan solo tu y yo. El Palau Sant Jordi va estar ple de gom a gom. T'ho puc dir perquè vaig assistir. Estava, en aquesta ocasió, estava a la part del nord. Jo cada vegada que vaig a un concert de Eros Ramazzotti em vaig bellugant, no sé, ja... Jo diria que he estat a tot arreu. Dins el Palau. Va ser un concert molt maco, molt, molt maco. I a més, va estar fantàstic. Ell, fantàstic. I la banda i les cantants, fantàstiques, fantàstics. Ah, i el romanticisme que tornarà de la mà d'Eros Ramazzotti el proper abril del 2027. Ja cal comprar les entrades, eh?

Avui 15 de maig, inicien els primers minuts del Bones Vibres. Avui és el 135è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 230 dies fantàstics per continuar fent cosetes aquest 2026. Coses bones, eh? Molt bones. I si pot ser, coses molt, molt romàntiques. Ah, mira, mira, mira, acabo de veure una cançó d'una banda catalana, una banda de l'Empordà, que, per cert, molen i molen molt, i anava dient romanticisme però amb una mica de bogeria. En el meu cap anava dient, sí, sí, romanticisme però amb bogeria, amb una mica de juspira, eh? Molta juspira. I ve tu aquí, que aquest títol i aquesta cançó va a la mar de bé. D'Ero Ramazzò té un estil totalment diferent. Me'n vaig a l'Empordà amb Gerard Quintana i la seva banda, el Sopa de Cabra, el boig de la ciutat.

El boig de la ciutat, versió de fa uns quants anyets. Aquesta versió la van fer quan van celebrar els seus 30 anys al món de la música, ja fa 10 anys, eh? Aguantant un milió. Una de les cançons més conegudes d'aquesta banda de l'Empordà, El boig de la ciutat, interpretat pel mateix cantant del Sopa i també per la seva banda, el Sopa de Cabra, Gerard Quintan, a costat de col·legues, entre aquests Alfred García i Ramon Miravet. D'aquesta banda de l'Empordà i amb aquesta cançó que ens parla d'aquesta bogeria d'anar a la ciutat, de tornar, de fer cosetes i de continuar amb la vida, et puc dir que avui precisament és la festa local d'una població de l'Alt Empordà. Avui és la festa local de Cabanes. Bona festa major a totes les persones de Cabanes i els que van a visitar i a gaudir de la seva festa local. Avui, dia 15 de maig, també és... Sí, ja ho sé que t'ho he dit, que és el Dia Internacional de les Famílies. Avui també és, a veure, el dia de la festa major a Madrid. Festa i festa, i més festes, i concerts, i música aquest cap de setmana. Res, que cal aparèixer a tot arreu. Una miqueta a cada lloc per anar gaudint de diverses i múltiples experiències de vida. Mira que fàcil. Xas! I estic al teu costat. Així t'ho deien Àlex i Cristina.

que podem gaudir de moltes més coses, de més platja, de més sol, de més nits a la fresca, de més coses de compartir. De fet, tot l'any, ho haurien de fer, però sí, és cert que l'estiu, suposo que durant les vacances o perquè fa més bon temps, sortim més, i aquestes ganes de sortir, aquestes festes majors. Però hem de sortir sempre, sempre, sempre, sempre i sempre. De fet, des del Bones Vibres sempre t'animo a que sortis, a que gaudeixis la vida, a que caminis pel camp, pel mar, i que vagis a gaudir també de coses tan xules com és la música, a través dels concerts, per exemple. Sé que s'està acabant. Ai, aquelles històries d'amor que van sortir a l'estiu, segons els protagonistes, o qualsevol història que no s'acabi mai. Per això se diu estiu. L'estiu és aquella època de vitamina del sol. Que no s'acabi allò que ens agrada. Que no s'acabi. Figa Flowers són els protagonistes. Figa Flowers, el duo format per aquests dos amics des de la infància, amics de la infància. En Xavier Catanyà i en Pep Velasco. 20 anys, 20 anys ja formant part de la música, de la música de forma més comercial. Figa Flowers. Estic llegint els concerts que hi haurà pròximament dels Figa Flowers, sí, i a veure, un dels concerts que trobo per aquí, abans hi ha concerts, però t'avanço alguns que possiblement t'agraden. A la Fira de Vic, a la Fira Musical, a l'Espectacle Musical, al Festival Cabró Rock. Sí, Cabró Rock. A Vic, el 13 de juny, seran protagonistes. A Salou, el dia 18 de juliol, al Festival Festiuet Festival. A Salou, el 18 de juliol.

Que no s'acabi, que no s'acabi la vida per poder viure coses molt boniques, experiències fantàstiques. I allò que ens agrada que no s'acabi, és com l'estiu, que no s'acabi l'estiu. L'estiu és l'època de calor, d'energia positiva, de sol i d'alegria. Perquè, a més, vull estar amb tu.

Hem tornat a repetir l'artista en aquesta primera hora del Bones Vibres d'aquest divendres, dia 15 de maig. Avui és el Dia Internacional de les Famílies. Hem iniciat el Bones Vibres amb Camilo i Eva Luna, amb la cançó que dediquen a la seva filla, Íñigo, i ara amb Vida de Rico, la riquesa no és material, eh? La riquesa sí és material, però no tot és material. La riquesa dona qualitat de vida. Vida de ric significa la riquesa, l'abundància, el benestar personal. El nostre benestar personal i el benestar que oferim a les persones del nostre voltant i també al nostre voltant, l'ambient. Vida de Rico va ser una cançó que el protagonista, Camilo, va llançar al món de la música l'any 2020, i han passat 6 anyets. A l'abundància i a la riquesa a la que es refereix el cantant s'enfoca precisament en l'amor, en les experiències compartides, boniques, evidentment, i la felicitat d'estar en un lloc i en persones agradables. Orgullo, todo lo que tengo es tuyo. La cançó destaca que el material es comparteix i, sobretot, les coses del cor.

0: Shakira, Shakira, que diu que sempre està allà on faci falta, que està aquí. I sí, sí, torna, torna, torna. De fet, no ha marxat mai, eh? Està enmig d'una gira mundial, molt mundial, i dic molt mundial perquè sembla que està donant la volta al món diverses vegades fent aquesta gira. Una gira musical, un tour, amb un èxit impressionant, èxit de matrícula d'honor. I èxit rotor va ser el que va tenir res fa uns dies a Copacabana, l'estrella indiscutible. I més coses de Shakira, més coses. De fet, aquesta setmana, fa uns dies també, es va confirmar que Shakira torna a interpretar la cançó oficial del Mundial. En aquesta ocasió interpretarà la cançó del Mundial 2026. La cançó es diu Dai Dai i col·labora l'artista Burna Boy. Esperem tots que la cançó tingui tant o encara més èxit que el Waka Waka. De fet, penso que ho està aconseguint, eh? El tema oficial del Mundial 2026 s'anomena Dai Dai i sí, confirmat, l'artista i FIFA ho han confirmat, la notícia ho van confirmar fa uns dies. Cançó oficial del 2026, el Dai Dai, que en aquests moments no te la puc posar, però que sàpigues que la pots trobar a qualsevol plataforma, amb tu i per tu, com sempre, també la música de qualitat i d'actualitat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 7.1 FM.
0: Estava fent així, posant bé la veu i dic, i què poso ara, què poso ara, què poso ara? Doncs mira, me'n vaig directament amb més cançons catalanes i una cançó que fa, res, uns mesets que va sortir a la llum, que va ser una de les cançons de l'estiu del 2025 i que torna, que torna, que torna, que torna.

0: Maca la cançó, maca, maca, eh? Doncs aquest estiu ha de sonar encara més, més, més. De fet, està sonant ja molt aquesta primavera. Una cançó que ens presentarien en el 2025, els Buhos, els Catarres i Henry Méndez. El tema s'anomena No és Miami. Ni les Maldives, però és el Mediterrani. Fantàstic, el Mediterrani. Jo tinc el cor dividit entre el Mediterrani i el Mediterrani. M'he quedat a gust, el Mediterrani i el Mediterrani.
1: Portem el foc d'aquesta terra dins les venes.
0: I en el Mediterrani tenim platges meravelloses. A veure, jo vaig escombrar cap a casa, eh? La platja que hi ha a Barcelona, al Port Olímpic, oi. La d'ara, oi, i la de fa 50 anys també, oi. Per mi sempre I love you Barcelona, eh? Com va dir Eros Ramazzotti, t'estimo Barcelona. Per mi sempre I love you totes les platges de Barcelona. Doncs de Barcelona cap aquí dalt, totes les platges del Maresme, mac, petonàs. I després, clar, jo tinc que escombrar encara més cap a casa i me'n vaig a la Costa Brava, perquè Servidora conviu al portal de la Costa Brava, que és Blanes. Doncs vinga, també visca la Costa Brava del Mediterrani. Hi ha més platges xules al Mediterrani, eh? No te les dic totes, però bé, diré algunes que han anat. A la banda de València, a les de Múrcia, hi ha platges molt xules, i Cales també.
1: Les places amb el cant de les trompetes i un bombo que esclata amb...
0: En res, les notícies, però mira, aquesta cançó m'ha agradat i no tinc ganes de posar una cançó. Mola aquesta cançó, vinga, mola. Fins a les notícies, no és Miami ni les Maldives, és el Mediterrani.

0: al Mediterrani.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Càpsules informatives.
5: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i Desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i L'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
6: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat, a Ràdio Tordera, amb Arseni García.

costat de Tom Jones iniciem ja la segona hora d'aquest espai de Ràdio Fórmula anomenat Bones Vibres. Una segona hora que compartirem amb tu i per tu des del 107.1 de la freqüència modulada. M'acosto al micròfon perquè sembla que estava molt lluny. A vegades estic molt a prop, sembla que me'l mengi. I a vegades estic molt lluny, sembla que li tingui vergonya. Ja no sé què fer amb el micròfon. A veure, micròfon, vine cap aquí, vine. Què vols, a prop o més lluny? A prop o lluny? Això em recorda a Epi i Blas. Cerca lejos. Te'n recordes d'Epi i Blas? Fantàstics. Mira, això m'agrada, això m'agrada. A prop, lluny. A prop, lluny. Ai, quines coses que fem aquí al Bones Vibres, eh? I ara podíem dir Bones Vibres. Inicien, com et deia, la segona hora d'aquest programa d'avui divendres, dia 15 de maig. Avui és el Dia Internacional de les Famílies. Així ho va decidir ja fa molts anys els que manen aquestes coses. Després et parlo una miqueta més d'aquest dia. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest espai de Ràdio Fórmula en directe. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest espai des de Ràdio Tordera els dilluns a quarts de dues de la tarda. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest programa a qualsevol hora i a qualsevol dia de l'any a través de l'aplicació de Ràdio Tordera. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest programa des de les diferents plataformes que hi ha en el món d'internet. Ara estem a plataformes d'aquestes internacionals. Clar que sí. Ens anem a posar sexis per a començar a gaudir aquest divendres, aquest inici d'un nou cap de setmana. Ai, ai, ai, ai, ai, que tenim ganes de passar-ho bé, eh? Tenim moltes ganes de passar-ho bé. Anem a passar-ho bé. Gràcies per ser, gràcies per donar-nos mútuament companyia, bona companyia. El meu nom és Mari Trini Hernández i amb tu una estoneta més. I a veure que soni, por favor, que soni. Vols sonar la cançó? Sí, sí, sona. De veritat, si t'expliqués el que tinc aquí muntat als ordinadors, si t'expliqués, les cançons sonen com volen. I jo dic, a la One, a la Two i a la Three, crec en el miracle.

La cançó ja té uns quants anyets, però torna a la màxima actualitat. Ham Up, un dels temes que formarien part del treball musical Confessions on a Dance Floor, és a dir, Confessions a la pista de ball. D'aquell disc anomenat Confessions a la pista de ball hi havia aquesta cançó, una de les especials dins aquí treball musical, que ja fa uns anys. Saps quan va sortir aquell disc? Te'n recordes? Doncs mira, està complint actualment 21 anyets. Aquell disc compleix 21 anyets, perquè va sortir a l'any 2005. I d'aquell disc, una de les cançons més exitoses, més populars, i que d'alguna manera era capdavantera, que portava la bandera en aquell treball, és aquest tema, el Hand Up. I ara toca dir i explicar el perquè després de tants anys torna a ser aquesta cançó novament popular, novament a l'actualitat. Doncs bé, espera que t'ho explico. El dia d'avui fa tot just un mes que Madonna va anunciar la data del seu nou disc. Un nou disc que representa la segona part del disc que sona en aquests moments. Perquè, clar, el que sona ara és una cançó del disc. Doncs, del disc aquest, del Confessions on a Dance Floor, la segona part es publicarà el dia 3 de juliol d'aquest 2026. I el títol de la cançó que representarà el disc, encara no el sabem, dedueixo que possiblement pot ser un Hand Up To, perquè el nom del disc, si no m'equivoco, doncs és el que et diré jo ara, que és un nom molt directe i clau. Es diu Confessions 2. D'aquesta manera, Madonna torna a la màxima actualitat, torna amb la música dance pop i amb la Warner Records. Cançons, música i bon rotllo aquest divendres, com sempre en el Bona Vibras. Aquest divendres, el dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, després del dimecres que ve. Ah, sí, el dijous i el divendres novament. Ho anem a gaudir, si la cançó vol sonar. A la Guana, a tu no vol sonar, no passa res, tinc una altra. Veus? S'ha d'estar preparat per tot. No ho veus, jo t'ho explico. Tinc un programa d'ordinador on sonen les cançons amb una llista enorme, que quan vol una sona i l'altra no sona i no sona. Bé, són coses que aquestes no són del directe, no, són coses d'aquest programa, que avui vol jugar una miqueta i jo em deixo que jugui. Loco, loco, loco mia.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Una potència musical fantàstica, la d'aquesta fèmina. Una cançó que parla de, del poder que tenim cadascú de nosaltres. Anem avançant en aquesta segona hora del Bones Vibres. En aquests moments, és divendres. Sí, sí, divendres, som divendres. Avui és el cinquè dia de la setmana. Sí, perquè el primer és dilluns, el segon dimarts, tercer dimecres, quart dijous i ara mateix, el cinquè. Sabies que prové divendres del llatí el dies veneris? És a dir, avui és el dia de Venus. Sí, sí, avui és dia de Venus. Jo estic cercant per la enciclopèdia d'internet i ho estic flipant, perquè no m'ha ocorregut una altra cosa que al costat de la música, com sempre, sempre ho faig, tinc diverses finestres obertes i em vaig per les branques. Jo quan em poso amb alguna cosa és que no és només allò, m'enfoco en allò i amb les seves branques per poder fer un paraigua més important, no?, d'això, per tenir diferents perspectives i diferents camps d'informació. I és curiós perquè el divendres, en català, sí, el divendres en català es diu divendres, en aranès, divendres, en castellà, viernes, en francès, vendredi, en italià, venerdi, en gallec, venres, o venres, i en asturià, vieres. Doncs tant en català com en aranès, com en castellà, en francès, italià, gallec i asturià, és el dia de Venus. És a dir, que significa en cada aquests idiomes Venus. Divendres significa Venus. M'acabo d'assabentar amb els meus 51 tacos, m'acabo d'assabentar. I tu sabies que divendres vol dir Venus?

Que dissimulo la mar de bé, eh? Bé, no, no dissimulo gens. De fet, sóc molt natural, forma part de mi aquesta espontaneïtat, naturalitat. I és que cadascú té la seva, eh? Doncs, a veure, si m'estàs escoltant avui divendres, i si no, també, perquè ho escoltaràs en dies posteriors, però t'assabentaràs que aquest dia 15 de maig és, segons el calendari gregorià, el 135è dia de l'any, que tenim 230 dies meravellosos per continuar fent moltes cosetes aquest 2026. Que avui és la festa local de Cabanes a l'Alt Empordà, que avui és la festa major a Madrid i que avui és el Dia Internacional de les Famílies. Per què és el Dia Internacional de les Famílies? Doncs mira, perquè se celebra des del dia 1993... I així ho va decidir, espera que estic cercant la informació, aquí. L'assemblea de què? Ah, sí, l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb la seva resolució 47/237, del 20 de setembre del 93. 107.1 FM. A veure què coses més... Ah, sí, tornem a repetir Madonna? Doncs vinga, tornem a repetir Madonna, que me l'han demanat. Doncs per tu, Madonna, i la gaudim tots. És que Madonna és la reina. És reina, és Venus.

Unica, increïble, inevitable. Inevitablement fantàstica. Madonna, Madonna, que està a punt de llançar un nou disc increïblement fantàstica. A veure, prepareu ja els tíquets, els tíquets. Sí, dic tíquets perquè com que ara avui en dia moltes coses es poden avançar per internet. El dia 3 de juliol surt el nou disc de Madonna, anomenat Confessions 2. Promet. Jo he fet una predicció, a veure si em surt bé, que crec que per aquí va la cosa. Hi haurà una cançó que serà molt, molt revolucionària, ja ho he dit abans, serà com una mena de Hang Up, o pot ser fins i tot la mateixa Hang Up versionada. I aquesta, Like a Player, no sé. Però ja he dit la primera,

Laika Playar va sortir, evidentment, abans del Come Up. El Laika Playar és de l'any 1989 i ho va revolucionar. Va ser el Laika Playar el quart àlbum d'estudi de la cantant Madonna. Aquesta cançó va sortir per primera vegada al món de la música i va veure la llum el dia 20 de març de 1989. I el 3 de juliol del 2026 veurà la llum el nou disc de Madonna.

A veure, més cosetes del món de la música, més cosetes, mira. Madonna que torna. Madonna és que, de fet, no ha marxat mai. No ha marxat mai. Sempre revoluciona. Reprodueix. Madonna transforma i retransforma. S'inventa i se reinventa. Jo sóc una fan de Madonna. Madonna, sóc la teva fan. Ets part dels meus ídols. Com m'agraden les coses boniques, com m'agraden les coses que evolucionen i que sempre, d'alguna manera, tornen a renéixer. Doncs bé, qui no van renéixer van ser un grup que ens arribaven des d'una part d'Europa, i tal dia com avui, a l'any 1970, van publicar el que seria el seu darrer treball musical en conjunt com a grup. A veure, anem a calcular. 1970, 2026, 30 més 26, 56. I que bé que ho van fer.

Una altra cançó romàntica, una altra cançó amb passió, i altres músics també s'animen en aquesta bona vibració. La bona vibració del Bones Vibres. Estem fent ja 45 minuts de la nostra segona hora d'aquest espai, que el tenim sempre, en viu i en directe a les zones del 107.1 de la FM. Des de Ràdio Tordera i a través de la música, sempre estem junts. I la música és un gran transmissor i receptor d'informació. Són molts els missatges que es poden donar a través de la música. Moltíssims.

Abans hem posat una de les versions de la cançó Let It Be, la cançó Let It Be, que també forma part d'aquest Let It Be com a nom del darrer àlbum publicat dels Beatles. Algunes fonts diuen que va ser tal dia com avui que es publicaria la cançó, altres fonts que estic amb informació em diuen que és el 8, justament després de que Paul McCartney anunciés que abandonava el grup. De fet, total, per uns dies de diferència, sí que és veritat que entre el dia 8 de maig i el 15 de maig va sortir algunes cançons del darrer àlbum dels Beatles, aquella formació tan, tan meravellosa de Liverpool, del Regne Unit, que sortiria a l'any 1963 i que va estar amb nosaltres fins a l'any 1970. I el Let It Be, doncs, el Let It Be va ser el darrer àlbum d'aquesta banda. Un àlbum fantàstic i la portada meravellosa, eh? I molt significativa. L'imatge dels quatre, però cadascú en el seu quadre. Un quadre amb quatre quadres. En un quadre, doncs, apareixia Paul McCartney, amb un altre en Ringo Starr, amb un altre George Harrison i amb un altre en John Lennon. Bé, ja que tinc aquí... Mira, tinc aquí justament ara la llista de totes les cançons remasteritzades dels Beatles i, vinga, la TV dels Beatles, he posat una versió, no sé. Què fem, la TV una altra. Fem una altra remasteritzada dels Beatles recordant aquesta fantàstica banda. Ai, Imagine Me...

0: Sortida del vol amb destinació la felicitat. Això m'ha agradat, eh? Anem a veure. Ho torno a fer. Senyores, senyors, nens i nenes, sortim al vol. Sortim amb el vol. I amb la destinació.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
4: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
5: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.
3: Els pressupostos de la Generalitat, com dèiem, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Són en aquest sentit alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada del temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que sobretot és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.
6: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
7: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 18 de maig de 2026. Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar, Martí Capçada.
1: Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, una denúncia d'una ex-treballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí ha donat peu a una investigació dels Mossos d'Esquadra que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta mateixa escola.
0: I protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna, Sergi Ferrer.
2: Un centenar de persones es van concentrar divendres davant l'Ajuntament de Santa Susanna per reclamar la prohibició del Festival Neonazi Caos in the Sun, previst a finals de mes en una finca privada situada a les afores de la població.
0: I la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026. Marc Tres Serres.
3: Ariana Ros i Gerard Mercader tornen a donar a Tordera la representació de la comarca per 12è any consecutiu.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
4: La iniciativa organitzada per l'àrea d'esports per promoure un estil de vida actiu i saludable oferirà activitats gratuïtes i inclusives per tothom aquest dissabte 23 de maig.
0: I el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels Campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elite, Ona Malgrat.
5: Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents.

0: Detenen dos responsables d'una llar d'infants privada a Vilassar de Mar. Marc Tresserres, dona'ns més detalls.
1: Doncs dues detencions divendres en una llar d'infants de Vilassar de Mar per presumptes maltractaments. Segons una informació de La Vanguardia i Vilassar Ràdio i també un comunicat de l'Ajuntament, han fet una denúncia d'una extreballadora del centre privat Patufet al carrer Sant Magí, que ha donat peu a una investigació dels Mossos, que només començar ja ha motivat la detenció de dos responsables d'aquesta escola. Les diligències són secretes encara i només n'ha transcendit que els fets investigats tindrien a veure amb aquests presumptes maltractaments. En el seu comunicat, l'Ajuntament s'ofereix a col·laborar en la investigació i també brinda a les famílies tot el suport que estigui a les seves mans per tal que la canalla del centre pugui continuar, diuen, el seu procés d'escolarització amb normalitat. En aquest sentit, La Vanguardia indica que el consistori fins i tot els ha ofert que ho facin a la llar d'infants municipals La Bressoleta.

0: i protesta antifeixista contra el retorn del Festival Neonazi a Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
1: Bona tarda. La protesta contra el Festival Neonazi Caos Indecent va reunir divendres a la tarda prop d'un centenar de persones a Santa Susanna. La convocatòria, impulsada per col·lectius antifeixistes de l'Alt Maresme, va sortir de l'estació de tren i va consistir en una marxa per la població que va acabar davant l'Ajuntament, on els protestants van llegir un manifest i es van cridar consignes contra el feixisme i també contra l'alcalde, Joan Campolier, a qui van exigir que actuï prohibint la celebració de la trobada prevista per finals d'aquest mes de maig en una finca privada situada a les afores de Santa Susanna. La manifestació també va provocar un tall puntual de la carretera Nacional 2 durant aproximadament un quart d'hora. Diversos vídeos de la protesta s'han difós a través de xarxes socials mostrant l'ambient de la concentració i la lectura final del manifest davant del consistori. Serà el quart any consecutiu que la trobada de grups vinculats a l'extrema dreta europea se celebrarà a Santa Susanna en una masia dels afores de la població. Estan anunciades bandes com la canadenca Legitim Violence, vinculada al supremacisme blanc, l'alemanya German Skinhead Legendo, la belga Les Vilang, que promociona el hooliganisme i també veu de la cultura skinhead. Des de Santa Susanna, l'alcalde Joan Campolier insisteix que tenen les mans lligades i que no poden prohibir-lo perquè es fa en una finca privada i amb el consentiment de la propietat, el grup de mutards Paunes MC. Escoltem-lo en declaracions a la cadena SER.
2: No podem fer res, tothom parla que em doni una sortida. Això és un privat que tenen aquesta finca, evidentment no tenen cap activitat. És que algú em deia, no, és que cobren entrada. No, ho dubto, i no ho sé, no, a mi no tinc constància que cobren entrada, perquè és una festa totalment privada, doncs, entre aquest club i aquesta gent. Nosaltres hem posat en coneixement tant d'interior com de Mossos d'Esquadra, evidentment, doncs, si hi ha solucions, jo crec que s'han de prendre, no? Però si no n'hi ha, no n'hi ha.
1: A més, l'alcalde de Calella, Marbuc, ja ha expressat públicament que els assistents al Festival Neonazi no són benvinguts a la ciutat i va assenyalar els negocis que els allotgen o els cedeixen espais. En anteriors edicions, alguns participants van protagonitzar incidents violents a la sortida d'una discoteca de la ciutat, fet que va obligar a reforçar la vigilància policial. Es desconeix si hi ha previst algun dispositiu especial amb motiu de la pròxima celebració de l'esdeveniment.
0: Gràcies, Sergi. I incendi en un campament de barraques a Vilassar de Dalt. Ara l'Ajuntament treballa en el reallotjament de 17 persones. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. Incendi la nit de dijous a divendres passats en un assentament de barraques als afores de Vilassar de Dalt, en una finca privada per sota del camp de futbol municipal i arran del polígon industrial de Vallmorena. Segons informava primer bombers de la Generalitat i posteriorment l'Ajuntament d'aquest municipi, l'avís es va rebre a quarts de dues de la matinada i el foc va ser extingit durant la nit. I l'endemà el consistori ja treballava en el reallotjament de les persones afectades. Diu l'Ajuntament que les flames van afectar una superfície de 500 metres quadrats de terreny i diverses barraques, que no hi va haver ferits greus i només una persona va resultar afectada lleument i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques i traslladada posteriorment a l'Hospital de Mataró. Van acudir a l'indret la policia local, els Mossos d'Esquadra i diverses dotacions de bombers. Les persones afectades que ara s'han de reallotjar en són 17, que l'Ajuntament indica que pateixen especial vulnerabilitat. Per fer-ho s'ha demanat ajuda al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, Drets Socials de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme, Creu Roja i Càritas de Vilassar.
0: Gràcies, Martí. Canviem de qüestions. La Pubilla i l'hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Martre Serres.
4: Sí, el pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. En el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar, la Pubilla de Tordera, Ariana Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026 i l'hereu torderenc, Gerard Mercader, va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant a tota la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus T sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció, i un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariana Ros, dama del Maresme, va agrair, emocionada, el suport de la delegació tordarenca i de les seves companyes.
5: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble. I serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que, visca Tordera! Visca el Maresme! I visca Catalunya!
4: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pobillatge a la comarca.
6: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent poc a poc, i crec que és una de la nostra feina, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar doncs, tots aquests pobles i, fins i tot, guanyar nous pobles i nous noms dintre de la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa, com deien, de 12 anys de presència al pobillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del país.
0: El síndic de Greuges recull 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. Ràdio Canet.
7: El síndic de Greuges recull un total de 23 consultes i queixes en la seva última visita a Canet de Mar. L'equip de la síndica de Greuges va visitar Canet de Mar el passat mes d'abril per oferir atenció presencial i també telemàtica a la ciutadania. Durant la jornada es van gestionar un total de 23 peticions relacionades principalment amb urbanisme, serveis socials i consum. De fet, les qüestions plantejades pels veïns i veïnes van abordar diferents àmbits de l'administració pública i la vida quotidiana del municipi. Entre les temàtiques més destacades hi ha temes de serveis socials, d'urbanisme, de mobilitat, de participació ciutadana i també de serveis bàsics de consum i llicències administratives. Pel que fa a les queixes registrades formalment, 4 estaven dirigides a l'Ajuntament de Canet, mentre que la resta corresponien a altres administracions o organismes competents. En concret, es van atendre 7 persones presencialment al Centre Cívic i Cultural de Vilaflora, mentre que 16 consultes més es van resoldre per via telefònica o mitjançant videotrucada.
0: I Sant Vicenç de Montalt i l'ACA reforcen la coordinació per actuar a les rieres del municipi. Martí.
3: Així és, l'Ajuntament de Sant Vicenç i l'Agència Catalana de l'Aigua han reforçat la seva coordinació per buscar solucions als problemes que afecten diversos vials situats en trams de riera del municipi. L'alcalde Javier Sandoval s'ha reunit amb responsables de l'ACA per abordar especialment la situació de la riera de Sant Vicenç i la de Torrentbo, on actualment hi ha dificultats per pavimentar determinats carrers a causa de les limitacions de la normativa hidràulica. Des del consistori s'ha exposat que moltes rieres del Maresme formen part de la trama urbana des de fa dècades, fet que genera problemes de mobilitat, manteniment i seguretat, sobretot durant episodis de pluja. L'Ajuntament ha explicat que el nou POUM incorporarà mecanismes urbanístics per adaptar aquesta realitat a la normativa vigent i facilitar futures actuacions. La reunió també ha servit per obrir una línia de treball més directa entre les dues administracions per poder agilitzar projectes vinculats al domini públic hidràulic.
0: Gràcies, Martí. Calella es converteix en l'epicentre de la cultura de la moto. Sergi Ferrer.
1: Aquest proper cap de setmana, els dies 22, 23 i 24 de maig, la fàbrica de Llobet Guri i tot el seu entorn acolliran la tercera edició del The Factory Bike Fest, un esdeveniment que ja s'ha consolidat com una de les grans cites del món de la moto i la cultura custom del país. Una de les grans apostes d'aquesta edició serà la presència de marques destacades del sector, que presentaran nous models, innovacions tecnològiques i motos que habitualment només es poden veure a les xarxes socials o a revistes especialitzades. Tot plegat es distribuirà en dues sales, la Polivalent i la Sala de Columnes, que aquest any s'intercanvien.
8: Un intercanvi de sales, totes les marques estaran a la Sala Polivalent i tot el sector custom estarà a la Sala de Columnes. Hi haurà decoració nova. A nivell logístic i de quantitat, el que hem volgut ha sigut fer un saló de la moto, estrictament saló de la moto, amb marques oficials, que la gent quan entri vegi marques reconeixibles de, del sector de la moto. Serà com una mena de paddock en el qual la gent caminarà per un passadís central i veurà banda i banda les marques més reconeixibles del sector. I la part custom la passem a la sala de columnes perquè és el que més ens està creixent en el projecte del The Factory.
1: Un dels grans atractius del festival serà també el Custom Bike Show, que comptarà amb la participació de prop de 60 motos i alguns dels millors constructors i modificadors de l'escena estatal. Peces úniques competiran en un entorn d'alt nivell que s'ha convertit en una de les grans referències del certamen. A més de contemplar motos noves, preparacions exclusives i les darreres tendències del sector, els assistents podran viure experiències reals damunt la moto gràcies a les zones de test ride, on es podran provar diferents models. The Factory Bike Fest reforça enguany la seva vessant més familiar amb la participació de Motorsport Academy, una acadèmia especialitzada en formació que instal·larà un circuit infantil. D'aquesta manera, els més petits podran fer baptismes de moto amb monitors especialitzats en una experiència pensada per apropar el món del motor a la canalla.
0: Gràcies, Sergi. Caldes Estrac referma el seu compromís contra la LGTBI-fòbia. Martí.
3: Correcte. Caldetes s'ha sumat aquest 17 de maig, és a dir, ahir, a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, una jornada de sensibilització i reivindicació en defensa dels drets i la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L'Ajuntament ha volgut recordar la importància de continuar treballant per una societat basada en el respecte, la llibertat i la igualtat, coincidint amb la data en què l'Organització Mundial de la Salut va deixar de considerar l'homosexualitat una malaltia. El consistori també ha recordat que les persones que pateixin situacions de discriminació o LGTBI-fòbia poden rebre suport a través dels serveis socials municipals o del servei SAI LGTBI+ del Maresme, ubicat a Mataró. Aquest servei ofereix atenció gratuïta, confidencial i orientació tant a persones LGTBI+, com a familiars i entorns propers. A més, l'Ajuntament ha difós diferents canals oficials per poder denunciar possibles casos de discriminació i així continuar avançant cap a una societat més inclusiva i diversa.
0: I obert el termini a Malgrat per demanar les beques de menjador escolar fins al 8 de juny. Ona Malgrat.
9: Des d'aquest dilluns i fins al 8 de juny ja es poden demanar les beques de menjador escolar per al curs 2026-2027. Els ajuts gestionats pel Consell Comarcal del Maresme s'adrecen a famílies amb infants escolaritzats en centres públics o concertats des del segon cicle d'educació infantil fins a l'ESO. Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament a través de la web municipal de l'Ajuntament de Malgrat o bé de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per obtenir la beca cal estar empadronat a Malgrat, no tenir dret al servei de menjador gratuït i no superar els llindars de renda establerts pel Consell Comarcal del Maresme. Entre la documentació que es demana hi ha la fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar i el codi i de l'1 de l'alumne, una identificació que es pot demanar al centre educatiu, així com altres documents que acreditin la situació familiar o econòmica. Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar.
0: Palafolls celebra la cinquena edició del Cuida't aquest dissabte amb una jornada plena d'activitats. Melina Morilla.
10: Així és, aquest dissabte retorna al Cuida't, una iniciativa que ja està consolidada en el municipi que enguany arriba a la cinquena edició. L'esdeveniment organitzat per l'àrea d'esports amb la col·laboració del Consell Esportiu del Maresme i la Diputació oferirà una jornada d'activitats gratuïtes, lúdiques i inclusives. L'objectiu principal de la jornada és conscienciar la població sobre la importància de mantenir un estil de vida actiu i saludable, promovent tant la pràctica de l'activitat física com una alimentació sana. La programació d'enguany donarà el tret de sortida a 9:15 amb un esmorzar comunitari per tots els assistents. A partir d'aquí, les activitats es distribuiran en tres zones principals. La zona A serà la pista exterior del Palauet, on durant tot el matí es podrà descobrir el pickleball, un esport dinàmic que convida elements del tennis, del bàdminton i el tennis taula. La zona B serà la plaça de les Valls d'Ax, on s'habilitarà un espai multiesport i ludoteca, on s'inclouran un circuit de karts, el repte Basket Challenge, l'inflable Eliminator i una ludoteca pels més petits. I la zona C serà la gespa del casal d'avis, que estarà dedicada al benestar i al moviment. Des de l'Ajuntament han recordat que per les activitats d'aquesta última zona cal que els participants portin la seva pròpia tovallola o estoreta. Totes les activitats són d'accés lliure i estan pensades per fomentar la salut i la convivència entre els veïns i veïnes.
0: I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Canet guanya el darrer partit de la Lliga i puja de categoria a la propera temporada. Ràdio Canet.
7: Cap de setmana en rodó amb bons resultats tant de bàsquet com de futbol a Canet de Mar. I és que el sènior femení del Club de Bàsquet ha pujat de categoria i l'equip infantil del Club Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. D'una banda, destaquem que el sènior femení del Club Bàsquet Canet ha acabat de guanyar l'últim partit de la temporada regular al camp de l'Argentona i han quedat campiones del seu grup i, per tant, pugen de categoria a la propera temporada. El tècnic i coordinador del Club Bàsquet Canet, Jordi Orquín, es mostra molt satisfet pel resultat.
11: Era un partit fàcil, però el van guanyar, han quedat primeres i, bueno, la sorpresa és que han pujat de categoria. I tot el que això representa, vull dir, fa molts anys que hi ha hagut una alegria en el sènior femení que ja calia. Molt content per les noies i pel treball i l'esforç que s'ha fet.
7: Per l'altre costat, cal dir que l'equip infantil A del Club de Futbol Sala de Canet també s'ha proclamat campió de Lliga després del partit d'aquest cap de setmana.
0: I mentrestant, el Club Patí Malgrat fa un balanç positiu del pas per Malgrat de Mar dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit Ona Malgrat.
9: Més d'un miler d'esportistes de les categories a la vi, juvenil, fem 15 i fem 19 i de la Copa Elite van disputar els campionats de Catalunya d'hoquei patins al cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig a Malgrat de Mar, Tordera, Blanes, Lloret i Maçanet de la Selva. Mireia Castellà, presidenta del Club Patí Malgrat, n'ha fet un balanç positiu i assegura que tant clubs, aficionats i hotelers del municipi han sortit molt contents. Castellà comenta que els equips que s'han allotjat al municipi i la Federació Catalana de Patinatge els han felicitat per tota l'organització. S'han sentit com a casa.
12: Hem tingut molts feedbacks tant de clubs, aficionats i hotels del municipi. Han sortit molt contents tots. Molts equips, sobretot a la Vi, que es disputaven els partits a Malgrat, s'han pogut allotjar al municipi. De fet, hi ha 4 equips que inclús han vingut caminant fins al pavelló perquè estaven molt propers i ells precisament han sigut els que ens han felicitat, tant ells com la federació, per tota l'organització, s'han sentit com a casa. Des de l'organització i els voluntaris del club, que jo estic immensament agraïda per tots els voluntaris, els hem volgut fer les coses fàcils, que se sentissin com a casa i crec que ho hem aconseguit per els seus comentaris i les seves valoracions.
9: Castellà ha recordat que acollir els partits dels campionats de Catalunya d'hoquei patins base i de la Copa Elit implica setmanes d'organització i ha agraït la feina que han dut a terme els voluntaris. De cara a l'any vinent, el Club Patí Malgrat demanarà a la Federació Catalana de Patinatge poder saber amb més antelació quines categories jugaran les finals a Malgrat de Mar per oferir als clubs classificats opcions per allotjar-se al municipi. Després d'acollir els campionats de Catalunya d'hoquei patins base i la Copa Elit, el Club Patí Malgrat encara ara la recta final de la temporada que acabarà amb una festa al juny.
0: I el primer equip del CFS Sant Lluís de Palafolls puja a tercera nacional com a campió matemàtic al Palauet. Melina.
10: Aquest cap de setmana el primer equip del Club de Futbol Sala Sant Lluís s'ha proclamat campió matemàtic de la Lliga Divisió d'Honor Catalana i ha assegurat l'ascens a tercera nacional després de superar amb autoritat el Parets per un clar 8-1 al Palauet. El conjunt local va dominar el partit des de l'inici amb els doblets de Jordi Fernández, Pau Vilella i David Cabezas, sumats també als gols de Javier Nocete i Pau Miró. Pel que fa a la resta de la jornada pel mateix club, el cadet B es va imposar a la pista del Blanes Esport per 1-4 i el juvenil B va sumar els 3 punts en un partit ajustat contra el Sant Julià de Ramis, que va acabar amb un marcador de 4-3. Finalment, el cadet A ha esgarrapat un punt en el seu desplaçament a la pista del C10, 3-3, mentre que el juvenil A va patir una derrota contundent per 8-2 a la seva visita al Salou.
0: I el Club Futbol Tordera es proclama campió de Lliga i puja a segona catalana, Mar Tresserres.
4: Festa grossa Tordera, gràcies al primer equip del Club Futbol Tordera, que dissabte es va proclamar campió de Lliga de tercera i va certificar el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Sant Feliu de Guíxols per 1-0, gràcies a l'anotat per Marc Ruiz a les acaballes del partit. El maig va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu necessitava també la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta pilota que va incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar un gol a Marc Ruiz per un ajustat fora de joc i poc després el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps, però el porter visitant va realitzar una gran aturada per mantenir el 0-0. A la represa, el Tordera va anar ofegant un Guíxols que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant els ganxons amb 10. A partir d'aquí, els torderencs es van volcar l'atac fins a trobar la recompensa amb el gol de Marc Ruiz al minut 90, després d'un rebuig d'un xut que havia provat el seu company d'equip, Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp i entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil aquella mateixa tarda també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives, el Tordera ha demostrat que el treball i la constància tenen la seva recompensa i Guillem Ferrer, el seu entrenador, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada dels seus jugadors.
13: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia defensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després de la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
4: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
14: El juvenil guanyar aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
4: Justament equip i afició van celebrar l'ascens de categoria fent una rua per tot el centre de la vila i aquest equip torna a segona catalana 3 temporades després.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, bon dia. Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret, de mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps. Nosaltres farem una petita pausa i tornem en 3 minuts. Fins ara.
16: La xarxa de comunicació local.
17: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
18: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
19: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
18: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
19: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
18: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
20: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: I un local.
21: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
0: És moment ara de fer el repàs a les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Sergi Ferrer des de Calella. Sergi, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Gemma. Què tal? Com està aquest dilluns?
0: Bé, arrencant el dia. Anem
1: en
0: fent.
1: En puja, eh?
0: Sí, el que el temps em té despistada, Sergi, perquè abans al matí feia sol, després han caigut quatre gotes, ara ha tornat el sol, crec. No sé quin temps fa Calella ara.
1: També està allò plovent, però d'aquesta manera, eh?
0: Està el dia
1: tonto.
0: Plou,
1: ara no, plou, ara no. Sí, correcte.
0: Bé, a veure, ara ens fixem en les xarxes socials i concretament anem al Maresme. Què podem destacar avui a la comarca?
1: Doncs que el Festival Jazz Galet Club de Sant Pol de Mar celebra aquest 2026 una xifra molt especial, la seva 50a edició. El certamen, nascut de la passió d'un grup de santpolencs pel jazz i impulsat durant dècades per la penya Xíndria, s'ha convertit amb el temps en una de les cites culturals més emblemàtiques del municipi. El festival va començar de manera gairebé artesanal gràcies a figures com Jordi Fàbregas i Jordi Carrasco, i al llarg d'aquests 50 anys ha portat a Sant Pol noms destacats del jazz com Tete Montoliu, Andrea Motis, Ignasi Terraza, la Locomotora Negra o la Sant Andreu Jazz Band, mantenint viu l'esperit de la música en directe. Per celebrar aquest aniversari tan especial, el Jazz Galet Club ha preparat tres concerts entre el 23 de maig i el 6 de juny a la carpa del Parc de Can Villar. La primera actuació anirà a càrrec de la Jazz Galet Club Big Band, una formació creada expressament per homenatjar els orígens del festival i el jazz que va marcar els seus fundadors.
0: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta activitat i anem a destacar alguna cosa rellevant en clau internacional.
1: Bueno, ens anem una mica més a prop del món, no? Perquè se n'ha parlat molt, especialment ahir, i avui encara se'n parla i se'n parlarà més, i és que Andalusia deixa un escenari polític marcat per la victòria clara del PP a les eleccions autonòmiques. El candidat popular, Juan Manuel Moreno, ha obtingut 53 escons, quedant-se només a 2 de la majoria absoluta, i ja ha mostrat la seva confiança en poder governar en solitari després d'uns resultats que ha qualificat de contundents. Vox, amb 15 diputats i clau per a la investidura, ha rebaixat el to sobre una possible entrada al govern andalús. Javier Cortés, número 1 del partit per Sevilla i persona propera a Santiago Abascal, ha assegurat que la prioritat de la formació és impulsar el seu projecte polític abans que ocupar conselleries. La gran derrotada de la jornada ha estat el PSOE, que ha registrat el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, amb només 28 escons. María Jesús Montero ha admès que no han aconseguit mobilitzar prou l'electorat progressista i ha apuntat problemes de comunicació, mentre Adelante Andalucía ha estat una de les forces que més ha crescut, passant de 2 a 8 diputats.
0: I el tema del dia, el tema curiós, quin és?
1: Doncs s'ha fet viral a les xarxes la història de la Leo, una dona de 79 anys que continua aixecant-se cada dia a 6:15 del matí per treballar el negoci familiar de venda de patates. El cas ha obert un debat sobre la cultura de l'esforç, el treball i la felicitat. Molts usuaris han elogiat la seva actitud i asseguren que només hi ha qui ha aixecat un negoci amb risc, esforç i amor per la feina pot entendre aquesta manera de viure. Altres, però, consideren que normalitzar treballar fins a edats avançades no és ni sostenible ni saludable. El debat ha anat més enllà del cas concret i ha acabat plantejant una pregunta que ha generat molts comentaris. Treballar realment una font de felicitat i realització personal o la societat ens ha educat per viure constantment produint?
0: Una bona pregunta, Sergi, que podríem reflexionar al voltant d'aquesta pregunta molta estona, però crec que la pregunta del dia va una mica enfocada en aquest tema, així que anem a conèixer-la. Doncs som-hi, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs us preguntem si treballaríeu fins als... He posat 79, però seria 80 per arrodonir-ho, als 79 anys com la Leo, amb dues opcions. Sí i no. No hi ha més.
0: Molt bé. Sí i no, tu, Sergi, que treballaries fins als gairebé 80 anys?
1: A veure, hi ha aquell debat que se n'ha parlat també aquí a l'Ona Maresma, que si la feina t'agrada, endavant les aixes, però trobo que fins a una edat en concret jo crec que ja és moment de descansar, si a més has treballat tota la vida, i jo crec que als 80 ja seria un bon marge, tot i que t'agradi la feina, per descansar i acabar de viure la vida.
0: Clar, el tema és que a vegades, quan arribem a una certa edat i la gent es jubila, potser no té ocupacions i, per tant, prefereixen continuar treballant perquè és el que han estat fent gairebé tota la seva vida. I per omplir el temps, potser doncs, aquesta senyora, la Leo, que treballa al negoci familiar venent patates, potser per ella això és el sentit de la seva vida i com ocupa les hores i el que li fa contenta, no?
1: I respectable completament, sí. Exacte. Si no tens hobbies, doncs què més que enfocar-ho al treball?
0: Jo ja et dic que no treballaria fins als 80. M'agrada molt la feina, gaudeixo... Tampoc, però és que, mira, encara que sigui estar estirada al sofà veient Netflix, o sigui...
1: Exacte. Aprofito, bueno, d'aquí als 80 poder hi ha una altra cosa que no sigui Netflix, eh?
0: Clar, no sé, anar a passejar, dues horetes de passeig, sense pressa... Bé, veurem si arribem a la jubilació, Sergi?
1: I a veure què ens diu la gent. Ara,
0: i a veure què ens diu la
1: resposta,
0: gent.
1: A veure què ens diu.
0: Exacte. Fins ara, gràcies.
1: Fins ara.
0: Avui parlem de Tries Invisibles, el nou recull de relats de Mercè Pujades, 19 relats...

0: I llavors, doncs, a la Maria i al Manel, els seus editors, doncs els van agradar els contes, els hi vaig presentar 4 contes o 5 i em van dir, en tens més? I sí, en tenia més, i bé, i així es va anar. O sigui, fa un any i mig o així que vaig pensar que el que tenia podia ser un llibre.
1: Uh-huh. Què simbolitza el títol Tres Invisibles?
0: Doncs va costar molt trobar el títol, la veritat, perquè són 19 relats, llavors cadascú té la seva personalitat, però el que tenen en comú és que tots els personatges, els homes i les dones que els protagonitzen, prenen decisions i, diguéssim, agafen el camí alternatiu a les convencions o el que seria d'esperar. I vaig pensar que aquestes tries sovint, doncs, són triades, valgui la redundància, de manera molt silenciosa i sense ser explicades, literalment.
1: Parla'ns una mica més dels temes que hi trobarem al llarg d'aquests relats. Quines són les temàtiques que més s'exploren?
0: Doncs s'explora a vegades relacions tòxiques i com les portem. S'explora la solitud, s'explora el dret a plegar de la vida, també hi surten dones valentes i moments vitals en els quals doncs, hem d'entomar coses que potser no ens agraden. I com ho fem, no? Cadascú a la seva manera. No? Uh-huh. Molts personatges es creen realitats alternatives, no? En aquesta vida que sembla que només valgui ser feliç, i a vegades això no és cert, no? Uh-huh. Però hem de tirar endavant igualment.
1: Per què t'interessa explorar les motivacions més amagades dels personatges?
0: Perquè m'agrada sempre explorar el que no es veu. Aquest món que vivim, això que deia, no? en què tot és perfecte, tots hem de ser feliços... Doncs no, a vegades la vida no és així, però aquests personatges doncs, se'n surten igualment, no? Cadascú tria la manera de tirar endavant.
1: Hi ha algun dels contes que t'hagi doncs, costat més que els altres a l'hora d'escriure'l, que t'hagi, doncs, que el procés hagi estat una mica més complicat?
0: Doncs sí. Sí, potser n'hi ha 3 que m'han costat per diferents raons. Per exemple, Recances m'ha costat per enfocar-ho tècnicament, no? Per com triar la manera d'explicar la història. Digues que no pots caminar sol perquè se'm feia molt proper i primera una segona persona i al final vaig haver de fer una tercera persona per allunyar la història de mi. Uh-huh. I després el Ulls. Ulls té 3 parts, Ulls 1, Ulls 2 i Ulls 3. I també va ser un conte que em va costar plantejar-lo. Un conte, al final el vaig dividir en tres uh-huh. contes.
1: Ens comentaves que els relats tracten diferents temàtiques, entre elles la solitud, les relacions tòxiques, els comiats. Creus que aquests temes avui dia se'n parlen prou? Que estan prou presents a la societat?
0: Jo crec que som una societat que no mira prou, eh? Que sempre la vista sempre està com en l'horitzó, no? I no ens aturem a mirar de debò. I crec que no se'n parla prou, la veritat.
1: Potser hi ha altres temes com l'èxit que estan més presents, no? O sí. Trobar la felicitat, no? Però potser...
0: La joventut, també.
1: Clar.
0: Sí, sí, sí. Som una societat que no mirem el dolor, no mirem les solituds, no mirem les mancances, ens costa.
1: Mm-hmm. Creus que encara hem d'aprendre a abraçar aquesta part més oculta que tots tenim? Que al final hi és present, a vegades no la volem mirar, però hi segueix sent existint.
0: Sí, bueno, no sóc ningú per dir el que hem de fer, però jo crec que ens hem d'aturar més amb el que tenim a prop i observar i mirar de debò.
1: Mm-hmm. Com definiries el teu estil a l'hora d'escriure?
0: Doncs un estil sobri, sense floritures, sense descripcions. Aquests personatges dels contes, per exemple, no els ubico en un lloc específic, no tenen edat, a vegades, no? M'agrada que el lector hi aboqui la seva vivència, llavors així la lectura es complementa, eh? Jo crec que escric d'una manera una mica sintètica.
1: Perquè cada persona es pugui, doncs, recrear en el seu imaginari aquells personatges.
0: Sí, m'agradaria trobar lectors actius, diguéssim, que posessin també la seva...

0: Sempre penso que més, menys, perdó, menys és més, eh? O sigui, si vols expressar unes emocions, millor ser contingut, perquè això no quedi...
1: Clar. Què t'agradaria que el lector, un cop acabat el llibre, s'endugui o reflexioni?
0: Si després de cada conte dedica 5 minuts a rumiar-hi, jo ja estic contenta, la veritat.
1: Creus que tots al final fem tries invisibles al llarg de la nostra vida?
0: Jo crec que sí. Jo crec que som d'una manera o actuem d'una manera per moltes raons que sovint no expliquem. A vegades ocultes per als de fora, però a vegades també ocultes per nosaltres mateixos.
1: En aquest sentit, seria fàcil identificar-se amb algun dels relats del llibre?
0: Això ja no ho sé.
1: Clar, no cada sé, persona cada, és un
0: cadascú,
1: món.
0: Sí, cadascú. Home, estaria bé que cadascú hi trobés en algun moment alguna motivació o algun sentiment que ell hagi experimentat.
1: Mercè, tens altres projectes en marxa o potser no encara projectes amb cara i ulls, però continues escrivint? Tens altres relats en marxa?
0: Sí, continuo escrivint... I ara estic buscant una altra manera, relats segur, en principi, perquè és un gènere que m'agrada molt, el llegeixo i el defenso. És un gènere que aquí encara no es llegeix prou, però que en altres llocs és un gènere molt popular. I sí, estic buscant un altre, diguéssim, vessant.
1: Parlem també on podem trobar el teu llibre.
0: Doncs des d'ahir a les llibreries, aquí a Premià, a Vaporvell el tenen, i bueno, i arreu, espero, no? El cap de setmana del 23 i 24 de maig, crec que és, hi ha la Fira Literal a la fàbrica Iquats, a Barcelona, i allà també el podreu trobar. Clar. Amb l'estand de les hores, de l'editorial. I després també fem dues presentacions, el 21 de maig a Dòria Llibres, i allà també hi haurà els llibres, i a la Documenta el 4 de juny, i allà també hi seran els llibres.
1: Molt bé, Mercè, doncs autora del llibre Tres Invisibles, ha estat un plaer, no sabem si vols afegir alguna cosa més?
0: No, que espero que la lectura us sigui agradable, no ho sé, perquè és un llibre
1: que remou,
0: que pot, a vegades sí, pot remoure, però que gaudiu de la lectura.
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies i bon dia. Adéu.
0: Bon dia, adéu-siau.
1: Molt bé, doncs, despedim a la Mercè i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Treserres. Marc, bona tarda. Com va aquest dilluns?
2: Hola, Gemma, què tal? Bona tarda. Bé, plujós, però no passa res, jo me l'agafo bé.
1: Tu sempre, ets optimista.
2: Sí, sí, de per si sí. Sí, sí, sí.
1: Mai t'he vist enfadat.
2: No, és que a veure, m'enfado, i no poques vegades, però no és el meu costum, no acostumo a estar de morros ni amb el rotllo, no, al contrari.
1: Perfecte. Doncs Marc, amb aquesta alegria, explica'ns avui, en primer lloc, si és algun dia important, hem de felicitar algú, hem de destacar alguna cosa?
2: A veure, aniversaris de gent realment coneguda per als nostres oients i per nosaltres, no n'he trobat. El que sí que he trobat és que avui és el Dia Internacional dels Museus, i em sembla molt maco perquè crec que és importantíssim mantenir-los. Altres vegades hem parlat d'història i justament aquesta secció és d'efemèrides, també tornant a destacar coses que han passat al llarg de tots aquests segles. I bé, avui quan he vist que era el Dia Internacional dels Museus, i dic, oh, mira que bé, perquè a mi abans no m'agradaven gens i ara cada vegada m'agraden més, no tots, però sobretot els històrics sí.
1: Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs ens apuntem avui que és el Dia Internacional dels Museus. I què més passava tal dia com avui?
2: Doncs mira, avui farem doble versió d'efemèride musical. L'únic que només escoltarem una cançó de la segona efemèride, que és un grup molt conegut, ja ho veureu. Tal dia com avui, però, comencem primer el 1909 amb el compositor i pianista català Isaac Albéniz, que va morir als 48 anys per un càncer. Va iniciar la seva carrera des de molt petit i al ser tan bo prematurament ja va fer-se conegut aviat i això va fer que guanyés prestigi i el va acabar duent per molts països d'Europa i fins i tot d'Amèrica, oferint concerts. Entre les seves obres destaca la Suite Iberia, una de les seves últimes composicions abans de començar a estar malalt i considerada una de les més complexes. La seva música incorpora, a més, elements del folclor espanyol amb influències d'altres corrents europees, precisament per això, perquè Isaac Albéniz va voltar moltíssim.
1: Doncs bé, tal dia com avui naixia aquest pianista català, has dit, Marc?
2: Sí, correcte.
1: I què més passava tal dia com avui?
2: Doncs mira, anem a la clau musical, aquest cop sí. Escoltarem la cançó d'una artista molt coneguda a nivell de territori català i espanyol. El 1998 va sortir i es va editar, de fet, el primer LP de títol homònim del duet Amaral, produït per Pancho Varona. És un disc molt acústic i que conté cançons bones i conegudes com Rosita, Tardes, Voy a acabar contigo i aquesta que sona de fons, que és Un dia más.
1: Molt bé, doncs escoltem un tros de la cançó i ara la comentem.
2: Som-hi.

0: Hem de dir que de l'Amaral hi ha moltes cançons. N'has tirat una molt bona, eh? Però en té moltes que van ser grans temazos a la seva època. No sé si a tu et va enganxar aquesta etapa, que l'Amaral doncs, estava en plena efervescència.
1: No, no em va enganxar. Sí que, òbviament, n'he escoltat moltíssimes d'aquesta cantant. Però, clar, jo he volgut posar una d'aquest primer disc, del 98, i m'ha agradat molt escoltar aquesta, que és això el que dèiem, no? D'un estil molt acústic, melancòlic, una lletra molt íntima, i a mi m'entrava bé per un dia com avui. Tu què opines?
0: Uh-huh. No, entra superbé l'Amaral. De fet, crec que ja no fa música nova, eh?
1: Ostres, no la segueixo tant. No sé si en Sergi la segueix una miqueta i està per aquí i ens ho podria dir.
2: Estic per aquí, no la segueixo massa com per saber si han fet un disc nou o no, però sí que he de dir que avui has triat una bona efemèride, eh? Amaral és dels potents de la música espanyola.
1: I tant.
0: En clau musical, companys, perdoneu, perquè canvio radicalment de tema, però avui s'ha conegut que la Shakira ha guanyat aquella demanda que tenia per haver enganyat a Hisenda. Ha guanyat ella i Hisenda li ha de tornar a la Shakira 60 milions d'euros, crec.
1: Mare de Déu.
0: Li reclamaven 55 milions. Li reclamaven que ella pagués per frau. I ara, jo que s'ha girat la truita, ella ha guanyat i li han de tornar 60 milions.
1: Uau. Bé, és que ha tingut tants problemes tots aquests anys, Shakira. Clar, jo no he seguit el cas, Sabia que estava amb el tema d'Hisenda, que és el que acabes d'explicar tu, Gemma, però no estava gens pendent i, mira, doncs, si no ha sigut el cas, simplement me n'alegro perquè és això, no? S'ha de revisar una mica tot i, mira, si al final la Shakira ha fet les coses com tocava, doncs ja està.
0: Sí, exacte. Mira, ara mateix en Joan Cisa, que està al control tècnic, m'acaba de dir que l'Amaral ha tret disc aquest el 2025.
2: No paren.
0: Per tant,
2: no paren.
0: Desinformant a tothom, eh? Jo?
1: Bueno, no, mira, és el que dèiem, no? Si no seguim, en Sergi també ho ha dit, aquests grups o artistes, és normal que tampoc sapiguem ni estiguem tan atents. Al final, tots treuen moltes cançons i discos, per tant, bé. Però
0: i deixeu-me també... O sigui, perdona, Marc, però Amaral, amb la de cançons bones que té...
1: Hosti, sí.
0: A mi m'agrada molt la música i m'agraden molts tipus de música, escolto absolutament gairebé de tot. És raro que no m'hagi arribat cap cançó de l'Amaral d'aquest nou disc.
1: Ja t'arribarà.
0: No sé, ho trobo estrany, eh? Ho trobo... No vull jutjar, no?, la música de l'Amaral. De fet, reitero, que té cançons molt bones... Però se'm fa estrany, perquè mira, Melendi, per exemple, ara fa poc ha tret nova música i tot i que no sigui el meu rotllo, estan sonant per la ràdio i per tant saps que Melendi ha tret música nova. Però l'Amaral a mi no em constava.
1: Bé, potser Amaral no té tant... O sigui, és conegudíssima, però potser Melendi sempre ha sigut un pèl més... no diria sobreexplotat, simplement doncs, més reconegut també amb les ràdios comercials, no ho sé. I Shakira,
0: sí,
1: per cert...
0: Sí, perdoneu que hem passat un glob de cafè.
2: S'ha escoltat. Bueno, però de les efemèrides d'avui, jo... Perdoneu-me, jo em quedo amb el dels museus, perquè és molt maco que avui sigui el Dia Mundial del Museu. És, jo crec que val la pena encoratjar això, no? Anar als museus, anar a veure, sobretot, cultivar-nos en cultura.
1: Estic amb tu, Sergi.
2: I sobretot museus històrics. Jo fa poc he estat al Prado de Madrid i és un museu espectacular. M'encanta que avui sigui un dia tan especial com el Dia dels Museus.
1: I tant, a mi m'ha vingut al cap el museu que vaig visitar l'any passat d'Anglaterra, de Londres, el Museu Natural d'Història i el British Museum. Bof, o sigui, enamorat d'aquests dos museus.
0: Macos. Macos. No, totalment. De fet, aquest cap de setmana, doncs, el dissabte es va celebrar la nit dels museus. Molts museus eren gratuïts, per tant... Doncs bé, s'ha d'anar als museus, encara que no sigui el Dia Internacional, no? S'ha d'anar sempre als museus i aprendre coses noves. Amb aquesta música d'Amaral, Sergi i Marc, us acomiado, però ens escoltem d'aquí una estona.
1: Molt bé, fins després.
0: Fins ara.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa, edició matí. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosella, en declaracions a la xarxa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
10: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
12: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
10: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses. Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda, en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.
0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
13: I quan passen exactament 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb la Melina o amb en Jordi, perquè a mi em teniu despistats. Avui dilluns crec que toca amb la Melina.
14: Així és, bona tarda.
13: Molt bé, bona tarda, Melina, molt bé. I tu què tal, com estàs?
14: Doncs aquí estem, un dilluns una mica passat per aigua, però bueno, bé.
13: Sí, eh? Sí, jo crec que està plovent, però... està plovent més per la vostra zona, eh? De Palafolls, Tordera.
14: Ara mateix ha parat. Uh-huh. Però ha estat una estoneta aquest matí i plovent intensament, eh? Durant una hora, hora i mitja.
13: Bé, diuen que demà pugen les temperatures, així que
14: ai,
13: veurem.
14: Podria ser una mica de l'estiu, no?
13: Sí, sí, una mica de bon temps, no? A veure què passa amb aquest temps que ens porta bojos a tots. Melina, hemeroteca maresmenca, què destaquem avui?
14: Doncs mira, avui parlarem, com sempre, d'aquell 18 de maig d'un altre any, però ens traslladarem, parlàvem de molts mesos després, i és que parlàvem d'esports a l'hemeroteca, i és que tal dia com avui, però de l'any 2000, la revista Reporter, al Maresme, parlava de la Neus Garriga, una noia malgratenca que aniria als Jocs Olímpics de Sydney el dia 15 de setembre d'aquell any 2000. Després de 2 anys intensius de preparació i una dedicació pràcticament exclusiva a practicar amb vela, Neus Garriga, en aquell moment de 21 anys, veia recompensats els seus esforços quan el comitè de selecció de la Reial Federació Espanyola de Vela la seleccionava per ser la representant estatal en la classe Europa, una embarcació d'un sol tripulant, i que únicament era olímpica en l'apartat femení. Un cop coneguda la seva nominació, Neus Garriga es mostrava molt satisfeta en l'entrevista que li feien al rotatiu. Deia, estic molt contenta, sobretot pel treball que s'ha fet en aquests 2 darrers anys, quan vaig decidir pràcticament deixar-ho tot per aconseguir aquest objectiu, que finalment ha estat possible assolir. Classificar-se per uns Jocs Olímpics no deu ser gens fàcil i en l'esport que practicava Neus Garriga encara menys. Conegut el nivell que la vela lleugera tenia aquell 2000 a escala estatal i que feia que les proves de classificació fossin tant o més fortes i competitives que les mateixes regates olímpiques. Garriga llavors no negava més d'un cop que va estar a punt de deixar-ho. Segons deia, hi havia moments que s'ho repensava i tornava a replantejar-se el que estava fent, també el que estava sacrificant i si valia la pena continuar endavant. Eren massa bons els seus resultats i els estudis, malauradament, no li anaven molt bé en aquell moment. Per això va dir que s'ho havia plantejat seriosament. Segons va dir, ho havia posat en una balança i finalment va decidir que volia seguir endavant, que no rendia i que era possible compaginar totes dues coses. Ara, amb el pas del temps, tornant al 2025, les coses poder es veuen d'una altra manera. Si voleu comprovar, Garriga va estar als vermuts de la Barretina Vermella aquell mateix any i ho va informar, va explicar com li havia anat tota aquella fita als Jocs Olímpics.
13: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies i d'aquí una estona ens tornem a escoltar. Fins ara.
14: Fins ara.
13: Va, som-hi, agenda sobre la taula, que de seguida comencem a omplir-les. Martí Capçada, explica'ns què ha de passar aquesta setmana al Maresme.
15: Doncs sí, Gemma, començarem amb l'agenda cultural d'aquesta setmana al Maresme, però primer de tot, si em permets, farem un petit espai per als jocs on podem anar a donar sang aquí a la nostra comarca, ja que sempre abans de començar aquesta secció ens agrada fer-vos 5 cèntims. Et sembla bé?
13: I tant. A mi tot el que em proposis, Martí, em sembla fantàstic.
15: Doncs mira, llavors ja genialíssim. Comencem amb avui, que és el primer dia on es pot anar a donar sang. Bueno, a part de, com sempre diem, a tots els hospitals, que aquí sempre us rebran amb les mans obertes, però extra hospitalàriament, et diria, els llocs són avui a Mataró, a la unitat mòbil de la plaça Santa Anna. després ja demà, però ens quedem a Mataró encara, en aquest cas a la unitat mòbil del Mataró Park. Ara ja ens anem el dia 22 de maig, que s'escau en divendres, on la localitat on es pot anar a donar sang és a Cabrils, al centre cívic La Fàbrica. I també el divendres, per qui li quedi més a prop, doncs un altre cop a Mataró, però en aquest cas a la biblioteca Pompeu Fabra. Anem ja al cap de setmana, les últimes tres destinacions, on el dissabte seran a Alella, a Can Lleonard, i a Premià de Mar, al Casal d'Avis de Can Manent. I per concloure la setmana, ens anem a Sant Iscle de Vallalta, el diumenge al CAP municipal.
13: Molt bé, doncs en prenem nota de totes aquestes ubicacions arreu del Maresme on podrem donar sang aquests dies. Més coses?
15: Vinga, ara sí que comencem, encetem la nostra agenda i la primera activitat la trobem avui mateix a Calella i tan bon punt acabi el nostre programa, l'Ona Maresma. A les 5 de la tarda, a l'Espai Can Saleta, trobarem un curs d'autoprotecció i primers auxilis que ens explicarà una mica com desenvolupar-nos en cas de que o a un nostre familiar o proper o inclús algú del carrer es trobi en una situació d'emergència, doncs que puguem realitzar aquestes maniobres o auxilis tan importants que inclús, Gemma, poden arribar a salvar vides, et diria.
13: I tant. I actuar d'hora salva vides.
15: Exacte, bueno, és que aquests cursos jo crec que és algo que tots hauríem de fer perquè mai se sap si ens hi podem trobar, esperem que no, però en cas de trobar-nos, sí.
13: Et diria més, Martí, vaig tenir una època que em vaig capficar molt en voler comprar un desfibrilador per tenir-lo a casa.
15: Ah, sí? No fotis.
13: Sí, perquè... Bueno. No sé, va coincidir una etapa en què vaig saber doncs, que una persona s'havia mort a casa seva per un tema d'un infart i jo em vaig capficar que a casa meva volia un desfibrilador, però clar, és primer l'has de fer servir, lògicament. Has de fer un curs i aprendre a utilitzar-lo i tampoc és car, o sigui, és car aquest aparell.
15: Clar, t'anava a dir, quan val un desfibrilador? No t'ho sabria pas dir, no, o sigui, no et sé ficar ni una forquilla.
13: Doncs mira, te'l buscaré. Tu, si vols, ves-me explicant més activitats i te busco el preu.
15: Vinga, doncs anem a la segona activitat que també trobem avui mateix a Calella, però en aquest cas a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, on trobarem la xarxa Pupila, que es tracta d'un grup de joves que impulsa accions reivindicatives i de prevenció sobre violències de gènere, el feminisme i el col·lectiu LGTBI+. Així que, Gemma, avui dues activitats a Calella, molt socials i molt, bueno, una molt reivindicadora, com és aquesta segona, i la primera, doncs, molt necessària i útil en cas de que algú es trobi en aquest cas. Mm-hmm. Has trobat el preu de quan
13: sí,
15: val?
13: Sí, ara t'anava a dir, continuem amb l'agenda, però fem aquest petit incís, perquè val entre 1.000 i 3.000 euros. El més econòmic que he trobat costa 1.016 euros i el més car... 3.084 euros.
15: Uf, déu-n'hi-do, eh? No, sí. Jo no me'l podria pas permetre, jo ja em quedaria planxat, si tingués un moment, d'acord?
13: Però, bueno. No, però esperem que no, però vaja, que és un aparell car i que doncs, també deu ser complicat fer-lo servir, però bé, això és el que costa un desfibrilador. Martí, i més plans, on anem ara?
15: Vinga, més plans. I és que aquesta us deixarem descansar, diguem-ho així, durant la setmana laboral i ens centrarem en la feina, però anem ara ja a activitats de cap de setmana, que són les que ens agraden més. La primera de totes és el divendres a Premià de Mar, al costadet teu, Gemma, i parlem d'un taller, atenció, ho he trobat bastant curiós i podria ser que m'hi acostés, un taller de cub de Rubik, que... O sigui, serà com una espècie de classe, de taller, on t'ajudaran a resoldre el cub de Rubik en 7 passos. Aquest taller serà a les 7 de la tarda, al carrer del Pilar de Premià de Mar, i tothom qui sempre hagi tingut la curiositat de com resoldre un cub de Rubik o que ho hagi trobat impossible, com és el meu cas, que és una cosa que la veig, però bueno, per gent... molt especialitzada en aquest joc, perquè ho veig molt difícil. Mm-hmm. Així que mira, si ens ho ensenyen, doncs poder m'hi acosto, a veure si n'aprenc.
13: Home, interessant és.
15: Sí, i curiós, que sempre ens agrada dir activitats curioses. Tu has fet mai un cub de Rubik, Gemma?
13: Ho he intentat, i sobretot quan era més petita. El que passa que completar, ni que sigui una fila o una columna, és una cosa que jo, quan veig aquests vídeos de gent asiàtica o no asiàtica, dona igual, no?, la nacionalitat, però justament en aquests països hi ha molt, és molt famós, no?, aquest joc, i veus allà una persona que el completa en 10 segons i al·lucines.
15: Sí. Mare de Déu, sí, sí. Bueno, suposo que com tot té el seu truc, no? Mira, aquest taller ens l'explicaran en 7 passos. Poder jo en necessitaré uns quants més, però la qüestió és resoldre ni que sigui una cara, i després ja veurem si som capaços de fer tot el cub sencer.
13: Doncs això, cada setmana, el dissabte a les 7 de la tarda, premià, eh? Més cosetes.
15: El divendres a les 7 de la tarda.
13: Vale. Sí.
15: I ara, el divendres i també el dissabte, una activitat que engloba els dos dies, ens anem a Santa Susanna, que trobarem el Susanna Blues Festival. Es tracta d'una cita musical que omplirà de ritme i energia el municipi durant aquests dos dies. L'espai de Can Mas de Dalt, la Siesta, es convertirà en punt de trobada per als amants del blues i els sons d'arrel afroamericana, amb concerts d'artistes destacats del panorama estatal. També unes quantes sessions de DJ i una fira del disc. Així, els noms dels grups jo no els conec perquè no és la meva especialitat, però són: el divendres actuaran Wax and Boogie i Monica Green, i el dissabte tindrem Scaramanga, The Suitcase Brothers, Los Mambo Jambo i A Contra Blues.
13: Es Mambo Jambo, m'ha fet gràcia aquests.
15: Sí, t'ha agradat, eh? Doncs mira, tu.
13: m'has fet riure, Martí. Va, som-hi, què més?
15: Vinga, ens anem a la següent activitat. Ara cap a Arenys de Munt. Aquesta serà només el dissabte. I trobarem un taller anomenat Crea la teva essència. I es tracta d'una experiència sensorial per poder descobrir el poder de l'olfacte i endinsar-se en l'aromateràpia. I és que després d'una visita guiada per un cultiu, coneixerem el procés de destil·lació i l'obtenció d'olis essencials i hidrolats. A través d'unes dinàmiques olfactives, entrenarem el nas i cada participant d'aquest taller tindrà l'oportunitat de crear el seu propi roll-on aromaterapèutic personalitzat, adaptant al seu moment vital. Així que, bueno, és una experiència on connectes una mica amb el tema olfactiu, amb les teves pròpies emocions i un moment en el que et trobes, i cadascú, doncs, farà la seva barreja d'aquests ingredients, doncs, segons se li escaigui. No sé, ho he trobat també curiós i si més no, una activitat diferent.
13: I tant, si no saps què fer, doncs vas a Arenys de Munt, eh? Arenys de Munt.
15: Arenys de Munt, correcte, sí, Arenys
13: de Munt.
15: Molt bé,
13: per crear la teva pròpia essència. Més activitats.
15: Vinga, ens anem ja a l'última activitat. El que passa és que és una activitat que engloba tot el cap de setmana a Vilassar de Dalt, ja que trobem un festival que serà el Festival Floral d'aquest any, del 2026, que vindrà del dia 22 al 24, és a dir, de divendres a diumenge. En aquest Festival Floral, Gemma, a més, trobarem concerts durant tot el cap de setmana, on els seus principals cantants, te'n dic 4 o 5, i després podeu mirar qui l'interessi el cartell. Però tindrem a Greta Sibling, a Andrea Motis, a Magdalena Garzón i Cor Aglepta, la Maria Tarta Relena, no Rellena, que ho he trobat a apuntar, i a Júlia Boncompte. Així que, bueno, qui li agradi la música, doncs que s'acosti cap a Vilassar de Dalt a tenir una altra activitat a apuntar-se.
13: Molt bé, doncs Martí, en prenem nota de totes les propostes que avui ens has plantejat aquí a l'Ona Maresma, en aquesta secció de l'agenda setmanal. Gràcies per tot.
15: Diu el Marc que és rellena, eh? No, crec que està fent broma. Re, gràcies a tu, Gemma, no em fico en fregall, se'ns escoltem no, després.
13: Que... Sí, exacte. Doncs fins ara, Martí. Passa-m'hi.

0: Ara és moment per la secció de recomanacions culinàries amb la coach alimentària i xef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company Martre Serres. Avui, recepta d'alta mar. Bona tarda, companys.
1: Hola, bona tarda. I Txell, bona tarda a tu també.
2: Hola, bona tarda. Perdoneu, abans que m'oblidi, si no haveu vist mai, no haveu escoltat a la Mònica Green, feu. Jo sí que l'he escoltat i us agradarà.
1: Val, perfecte, doncs ens ho apuntem. Per què aquesta recomanació?
2: Molt bé. Doncs perquè és una de les activitats que fan i jo l'he escoltat i realment agrada molt, eh? És un artista ja que té la seva edat, però amb un encant.
1: Molt bé.
2: Un encant important.
1: Doncs ens ho apuntem. Txell, escolta'm, després d'aquest cap de setmana, una mica marcat per aquest mal temps, que ja estem parlant durant el programa, igualment
2: sí.
1: Nosaltres hem sortit a alta mar per agafar una mica de peix per la recepta d'avui.
2: Sí, una mica de peix i també recordant, avui diríem la frase pel maig, festes a raig, però bé, sí, és veritat, hi ha moltes festes. I si recordeu, tot aquest mes d'abril, maig, han estat fent a moltes poblacions el que seria la fèria d'abril, la fira d'abril, i aleshores aquesta recepta està una mica, doncs, romàntica amb aquesta festa i hem utilitzat, a part d'ingredients del mar, també ingredients d'Andalusia.
1: Molt bé, doncs perfecte, i ho hem enllaçat d'allò més bé. Escolta'm, i quin és el plat? Perquè encara no l'hem esmentat. Què portaràs avui? Què portes?
2: Doncs avui portem un plat molt interessant, que són fetges de peix. Podeu escollir el que vosaltres voleu, però a mi m'agraden molt els de rap. I en aquest cas és una recepta de peix, de fetges, però amb aquest toc de xerès, que realment a les festes, a la fira d'abril, el xerès, entre altres vins, van amunt i avall.
1: Molt bé, doncs fantàstic, ja ho pots ben dir això, i és una bona combinació, una mica de vi, entenc que és vi blanc.
2: No, el xerès és un vi, més que blanc, és un vi que realment és amb molta consistència, normalment té molt de color i té sucre, a més, per tant, és un vi, diríem, dolç.
1: Val.
2: És un vi potent, dolç.
1: Val.
2: Sí, sobretot ja, si utilitzem el Pedro Ximénez, seria dels més dolços que hi haurien. Aquí ja parlem de curiositats, aprofitem per carn, per peixos, per arrossos i sobretot el Pedro Ximénez, que és el més típic, doncs a molts postres també andalusos, doncs s'utilitza. Si no haveu provat el Pedro Ximénez, us el recomano, o qualsevol vi de xerès.
1: Ara no sé si tornaré a posar la pota, però aquest vi que acabes del Pedro Ximénez també es posa per la carn, pot ser?
2: Sí.
1: Val. Ara ja...
2: Moltes vegades, sí. Sí, moltes vegades també es posa per la carn. Carn, peixos... Sí, és molt típic per dolços, perquè realment és molt, molt dolç, però és com l'anís. L'anís que l'utilitzem a les rosquilles, moltes vegades també s'utilitza a la carn i al peix. Per què no? I hem de provar coses noves.
1: Clar, sí, totalment. I al final, jo crec que amb el pas del temps cada vegada m'he permès provar coses a l'hora de menjar noves i jo crec que és una bona oportunitat perquè ho faci tothom, perquè la veritat és que et pot sorprendre, sobretot perquè hi ha mils i mils de receptes. Txell, va, comencem. Ingredients per dur a terme aquest fetge de peix.
2: Doncs jo en aquest cas posaria 125 grams per persona realment. I no posaria més, diríem que seria una recepta per persona, per donar-se un caprici. Aleshores, el vi de xerès, una copeta. Com sempre recordem, sal, sucre de coco, sempre la sal marina sense refinar, poder ser el sucre de coco i unes dues cullerades o tres soperes de vinagre de poma. Aleshores, un xic de porradell talladet, i un grapadet de pinyons per donar-li aquest sabor espectacular a aquesta recepta. Heu pres nota?
1: N'hem pres. Per tant, ara ja comencem a poc a explicar l'elaboració d'aquest plat.
2: Sí, a més, molt interessant. Tot el que són les vísceres, per exemple, fem una anotació i així com una espècie de truqui, de truquillo. Per exemple, tot el que són els ronyons, doncs personalment jo els bulleixo o els deixem en vinagre, d'acord? Perquè acabin de treure doncs, l'olor, no? Per exemple, però en el cas del mar no és necessari. Per tant, directament no fa falta bullir-los. Directament els cuinarem, agafarem una paella, veurem una paella baixa perquè es faci abans, perquè això no s'ha de rostir. Per tant, paella ben, ben calenta i aquí res d'oli. Per què? Perquè aquests ingredients ja tenen molt de greix, per tant, ja aniran traient el seu oli que porta la mateixa, el mateix fetge. Per tant, ho posarem. Què farem? Seguidament, això sí, ho marcarem, li donarem la volta i posarem el que seria, en aquest cas, els pinyons perquè agafin color, el sucre, la sal i el vinagre. Tot seguit esperarem a que faci això una mica de color, i posem una mica d'aigua i també afegirem aquest porradell que hem tallat primer. Recordeu, el porradell, que és el cibulet que tant m'agrada també utilitzar, el netegem, el saquem en paper i després el tallem a trosset. Tot això ha de fer un xup-xup. Pensem que és una receta que en 12 minuts la tenim feta.
1: Carai!
2: Aleshores, per tant, és fantàstic. Sí, sí, sí. Això és un slow food, però ràpid, realment.
1: I tan ràpid.
2: Per què? Perquè no hi ha unes... Sí, sí, però això agrada molt. I a més, per la gent també que no li agrada cuinar, però li agrada menjar coses diferents i sortir-se dels àpats de la rutina, doncs està molt i molt bé. Per què? Perquè és ràpid, és senzill. Sí que és veritat que utilitzem aquest vi de xerès, però com nosaltres l'hem utilitzat biodinàmic. Per tant, ja diríem, diríem que és més saludable, d'acord? Perquè no té cap tipus d'additiu, sinó tot el que seria natural amb aquests processos que tenen els vins i els caves biodinàmics.
1: Molt bé, doncs ara ja sabem... Ai, volia preguntar també, els pinyons, per què sí. els afegim? Què hi aporten?
2: Doncs a part de que són molt interessants perquè tenen moltes propietats, també són greixos, d'acord? Sí que és veritat que hem de dir que quan vas al mercat a comprar, els pinyons de la terra poden costar 90 i pico el quilo i els pinyons de fora poden costar 45 euros al quilo. O sigui, hi ha una diferència notable. Què aporta el pinyó? Doncs el pinyó també traurà aquest greix, i aquest, perquè sempre utilitzem, si us fixeu, farina d'ametlla o ametlles, i aquí aquest pinyó farà que tregui una mica aquest greix, i aquesta miqueta de greix amb el sucre i el vinagre farà que la nostra salseta quedi més lligada. Sí? Hem respost la pregunta?
1: Sí, perfectament. Molt bé. Doncs no sé si ens queda alguna coseta per explicar de l'elaboració d'aquest plat.
2: Doncs la veritat és que no, gaudir, això s'ha de gaudir realment calent, és bo calent, i emplatar el gust. Nosaltres ho hem posat amb una cassoleta rosa molt maca, però això, recordeu els colors que sempre parlem, i com ha parlat el nostre company en Martí, del que seria l'aromatoteràpia, el tema de les olors. Jo sóc molt perillosa quan vaig a tema d'aromatoteràpia i tal, perquè jo ho tasto tot i és un perill moltes vegades. Però clar, les olors van molt lligades al que seria visualment a l'atractiu del plat i que faci una oloreta fantàstica perquè ens vingui de gust menjar-lo. I serà aquesta l'opció, us encantarà.
1: És que tot és important, eh? Quan ara que fa setmanes i setmanes que fem la secció de cuina, tot per un plat té el seu què d'importància, no només els ingredients.
2: Exacte. Els ingredients, com parlem del tema de la neurogastronomia i aquests estudis que fan, com emplates, com poses els aliments, per exemple, aquí sí que us diré, si tu poses els aliments una sobre de l'altra amb molta cura, sempre sembla que hi ha més, quan moltes vegades no n'hi ha més. Però visualment et sembla que tens més. Per tant, és una manera de posar menys quantitat, però visualment que quedis més satisfet.
1: Val, perfecte. Molt bé, molt bé. No, no, ja prenem nota també d'això. Txell, abans d'acabar, curiositats d'aquest plat.
2: Doncs, com us he comentat, aquests, el vi de Xerès, el Pedro Ximenes, que són de la zona d'Andalusia, superinteressants. Per totes aquestes, per tots aquests aromes, pel dolçor, se'n ve també un vi que no té res a veure, però també podríeu provar-ho amb Oporto, d'un altre país, en aquest cas, d'un país veí, de Portugal, sí. A l'Oporto, fantàstic també, que també et podria quedar molt bé, però no seria tan dolç com aquest vi que m'ha esmentat. Proveu vosaltres, i a més aquests vins fan que les salsetes ja quedin caramelitzades. En aquest cas és, estem desprenent aromes, estem jugant i estem guanyant amb aquesta cultura gastronòmica que estem intentant poder compartir amb vosaltres. I si són biodinàmics, millor. Tenen menys additius i són més sans pel nostre cos. Cuidado, sempre en cura, perquè no deixa de ser una beguda amb alcohol, lògicament.
1: Clar, exacte. Sempre s'ha de tenir controlat això, tot i que, vaja, es pot posar a un munt de plats, ja siguin primers, segons, carns, peix, arròs, postres, déu-n'hi-do, la varietat d'aquest vi. I digues, digues, Txell, que vas a dir alguna cosa, pot ser?
2: Sí, us volia comentar que realment el raïm, doncs, és un regal del Mediterrani, de les nostres vinyes, oi? Aleshores, són elements, ingredients que hem d'aprofitar per poder-los tenir als nostres àpats i a les nostres begudes, també.
1: Molt bé, perfecte. No sé si ens deixem alguna cosa per explicar, alguna de les propietats, o ja està, ja queda tot dit.
2: Sí, doncs direm, així, a nivell nutricional, direm que és un plat doncs, amb molta força, moltes proteïnes, molts greixos, omegas, tant del peix, dels fetges, com d'aquests fruits secs, aquesta combinació que faria, doncs, per tothom seria un plat molt recomanat, al tanto si hi ha alguna patologia, doncs, que et diuen doncs, que no pots prendre vísceres, per exemple, però en principi per una persona que fa esport, per una persona també que es cuida, i aquí li faltaria, si féssim aquest plat de Harvard, doncs li faltaria doncs, una mica de verdet per acompanyar a part, podríem posar, i si voleu, aquesta mica de carbohidrat que també potser seria necessari. I aleshores jo diria que seria un plat complet, que podíem gaudir.
1: Fantàstic. Doncs nosaltres posem el punt i final amb aquesta magnífica recepta d'avui. Txell Rubio, moltíssimes gràcies com cada dilluns. Ens escoltem la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve. Una abraçada i bona setmana.
1: Igualment.
0: A 2:15 en punt, anem a fer el repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què estàvem preguntant a l'Ona Maresma.
3: Doncs avui preguntàvem si treballaríeu fins als 79 anys, com la Leo. Amb dues opcions. Si la feina m'agrada per descomptat i no, em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
0: Molt bé, i una mica com van aquests resultats?
3: Doncs de moment els oients se sumen al nostre equip, Gemma, i tots tenim un 100% a no em jubilaria quan tingui l'oportunitat.
0: Uh-huh. A veure qui tinc per aquí de companys, en Martí o en Marc o qui hi hagi, què en pensen ells? Javi.
4: Des de Malgrat també apostem per la jubilació, que al final no ens deixaran jubilar i acabarem treballant fins als 100 anys.
5: Uh-huh. Sí, sí, 100%, vull dir, no, jubilació a tope.
0: A quina edat us agradaria jubilar-vos, tot i que hi hagi una edat pactada, no? Fixada, quina creieu que és l'edat ideal per deixar de treballar?
3: 60-65, jo crec que és la correcta, no?
0: 60-65,
3: Sí.
1: 60, perquè és que si no 65 ja vas canviar als 70 i, òbviament, encara pots tenir molta vitalitat, però és que passa molt ràpid el temps. Jo et diria els 60, que ja són molts anys treballant, i vinga.
0: I vinga, però clar, 60 avui dia és una persona relativament jove,
1: O sigui, tu... Bueno, però volem o sigui, ens agrada la nostra feina, però també volíem tenir temps lliure, no? Abans heu parlat, Gemma?
0: Sí.
1: Doncs home, doncs sí. Gaudir de Netflix amb 60 anys, muntar-te tu mateixa la setmana, la programació, anar a museus...
4: Jo ho deixaria a 65, però reduiria la jornada laboral.
1: Ah, bona, dir, també.
4: Intentaria augmentar la productivitat i canviar el sistema laboral.
1: Hosti,
4: per,
1: sí.
4: De tal manera perquè la gent pugui treballar menys hores, però que sigui més productiva i tinguem més hores al dia per gaudir de les nostres coses, la família i tot això.
0: 100%. Javi for president.
1: Sí, sí. Molt ben argumentat.
0: Bona, sí, sí, m'ha agradat aquesta proposta de remodelar una mica tot el sistema laboral. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Companys, si treballaríeu fins als 79 anys com aquesta senyora que ha protagonitzat la secció de xarxes socials avui de l'Ona Maresma, la Leo, que amb gairebé 80 anys, pobreta, es lleva cada dia a 5:45 del matí, Sergi, a pelar patates.
3: Correcte.
0: I a vendre patates, que déu-n'hi-do.
3: De fet, t'he de dir que és normalment a l'hostaleria, que la gent treballa, sí, fins a una edat més adulta.
0: Més avançada.
1: Però perquè també ho gaudeixen molt, no?
3: I tant.
1: Jo crec.
0: Home, sí. Depèn, no?, de quina feina.
1: No ho sé, jo...
0: Clar, perquè l'hostaleria, pel que jo tinc entès, és dur, eh?
3: Bueno, clar, però t'ho vas estimant amb el temps.
1: Sí, a Girona, de fet, al costat de la catedral, allà on s'hi havia gravat l'escena mítica de Juego de Tronos, hi ha un restaurant en què fins fa no massa hi havia una senyora, això, ja jubilada des de feia temps, cuinant per a tothom qui passava per aquell carrer, i amb molt d'èxit. I ho feia perquè realment li venia de gust i tenia enganxada la cuina en casa seva.
0: Ah, i per tant, però treballava, ella cobrava.
1: Ai, no, això ho desconec, però home, entenc que sí, perquè crec que ho portava ell amb algú de la seva família, i sí, anava fent els plats casolans, els plats de la iaia.
0: Molt bé, doncs fixa't tu, que hi ha gent que van passant els anys i tot i així no llença la tovallola, vol seguir treballant. Bé, doncs aquest és el tema que avui tractem a l'Ona Maresma. Us animem a respondre la pregunta del dia a les nostres xarxes socials. Fins ara, gràcies, companys.
3: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
10: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
11: Tengo una chica y una pistola.
6: No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: L'emissora que t'escolta.
1: Xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: Seguim avançant. La Fundació Fundipau presenta, malgrat l'exposició Armes Nuclears, Mai Més, que aquesta setmana està exposada a l'Escola Fonlledosa. Avui en parlem en detall d'aquesta mostra i de les armes nuclears amb la vicepresidenta de Fundipau, la Carme Sunyer.
4: Bé, la Fundació Fundipau ens porta, malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, on es vol sensibilitzar dels efectes que produeix l'armament nuclear. En parlem amb més detall amb la vicepresidenta de Fundipau, Carme Sunyer. Bona tarda, Carme.
5: Bona tarda, encantada de parlar amb vosaltres.
4: Igualment de poder parlar amb tu. En primer lloc, Carme, d'on va néixer aquesta exposició? Com és que se'ls va córrer un dia des de Fundipau muntar aquesta exposició respecte a les armes nuclears?
5: Doncs mira, de fet nosaltres des de l'any 2010, Fundació per la Pau Fundipau, som membres de la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que és ICAN, en les seves sigles en anglès. I llavors, des del 2010 que hem tingut projectes, ja sigui amb l'agència o amb entitats més petites, que ens han permès fer tota una sèrie d'activitats, sobretot doncs, d'educació per la pau, d'incidència política i també de sensibilització ciutadana al voltant de l'amenaça que suposen les armes nuclears, no? Llavors, no et sabria dir exactament l'any que vam tenir l'exposició, o sigui, feta a la pràctica, però va ser als voltants de l'any 2020, aproximadament, que nosaltres, juntament amb la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau, vam engegar una campanya que forma part de la campanya, una campanya internacional d'ICAN i de la xarxa municipalista internacional que és Mayors for Peace, de la qual la xarxa d'alcaldes i alcaldesses per la pau és la seva branca aquí a Catalunya, no? De sensibilització i d'incidència amb els governs locals per tal de que aprovessin mocions municipals a favor del Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears que es va adoptar a Nacions Unides al juliol del 2017 i que va entrar en vigor al gener del 2021, i pressionar, i en aquesta moció els governs locals es comprometen a pressionar els governs dels estats, en aquest cas els municipis de Catalunya, a pressionar el govern de l'estat espanyol perquè s'adhereixin, signin i ratifiquin el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears. Llavors era, en aquest context va sorgir la possibilitat també de fer tot aquest aspecte que treballem molt nosaltres de sensibilització pública. Llavors aquesta exposició, que el que hem fet és actualitzar els números i algunes dades, no? Pues ha anat voltant per bastants municipis, centres educatius, mercats de diferents, bastants municipis d'arreu de Catalunya. O sigui que la idea sorgeix una mica

0: Els efectes, te parla de les primeres armes nuclears que es van utilitzar en un conflicte armat, que són les de Hiroshima i Nagasaki, i la catàstrofe humanitària que van suposar. Després també t'explica en un altre relat que quan parlem d'armes nuclears no parlem només de les bombes de Hiroshima i Nagasaki, també cal prestar i dedicar una bona estona a parlar de la quantitat de proves nuclears que des del final de la Segona Guerra Mundial fins que hi va haver una moratòria als anys 90, doncs la quantitat de proves nuclears que s'han fet. Primer atmosfèriques van ser les primeres que es van prohibir, però subterrànies se n'han continuat fent fins als anys 90 i, de fet, Corea del Nord encara n'ha fet alguna en aquest segle XXI. No? Després t'explica una mica la posició de la societat civil organitzada per mitjà d'aquesta campanya internacional, que l'any 2006 va engegar una campanya a nivell de sensibilització de l'opinió pública per tal de que Nacions Unides negociés i adoptés un tractat que prohibís les armes nuclears, perquè fins aleshores, bueno, i encara a tots els països, quan et parlen de control d'armes nuclears, et parlen del TNP, del Tractat de No Proliferació, però el Tractat de No Proliferació, tot i que el seu article 6è diu que de bona fe els països que són signants d'aquest tractat negociaran de bona fe eliminar les armes nuclears, des de l'any 68 que va entrar en vigor i estem a l'any 2026, no s'ha avançat pràcticament en res. Sí que s'ha disminuït els arsenals, però en cap cas s'ha aconseguit eliminar-les. Llavors, la manera d'eliminar-les és considerar les armes nuclears com l'arma de destrucció massiva més mortífera que hi ha i, d'acord amb la llei humanitària, prohibir-les i a través de la prohibició eliminar-les.
1: Vale. No? Carme, perdona, sí, que t'interrompi, però és que se'ns va.
0: Sí.
1: El tema està que, per això que deia abans del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, de fet Espanya, sí, no ha firmat el tractat, de fet seguim
0: cap
1: en un...
0: Cap país de l'OTAN no l'ha ratificat.
1: Vostè creu, Carme, que tenint en compte el context actual, amb la guerra a Ucraïna, la tensió que té ara Xina amb Taiwan, el rearmament que hi ha al Japó i els diferents interessos geopolítics del món, és bon moment perquè Espanya signi aquest tractat?
0: Seria el moment ideal perquè Espanya es posés del costat correcte de la història i donés exemple, com també l'està donant d'alguna manera, és l'única veu discordant en d'altres coses, no? que signés i ratifiqués un tractat de prohibició que, a més, no contradiu en absolut el fet de que l'estat espanyol sigui membre de la OTAN, perquè a l'estat espanyol no allotgem armes nuclears i seria l'únic supòsit que contradiria el fet de que sigui membre de la OTAN i pogués signar i ratificar el tractat. I per això nosaltres continuem fent incidència política a nivell local i a nivell també estatal per donar arguments de que signar i ratificar el TNP no és negar... Signar i ratificar el TEPAN, que és el Tractat de Prohibició de les Armes Nuclears, només fa que donar més força a l'arquitectura de desarmament nuclear que ja existeix. No contradiu el TNP, el complementa.
1: Val, però en aquest aspecte, i segueixo sent una mica advocat del diable, perquè per il·lustrar totes les posicions que hi ha en aquest context, sí. Si per exemple ens posicionem en contra, no?, amb aquest tractat de la prohibició de les armes nuclears, també alguns diran que ens podem quedar indefensos, perquè al final si hi ha països que ignoren aquest tractat i tenen armes nuclears, com per exemple Rússia, si ara mateix tota Europa firmés un tractat sobre aquesta prohibició d'armes nuclears, no podríem quedar indefensos davant dels interessos de països que ignoren aquest tractat i que sí que disposen d'armes nuclears?
0: Bé, jo...

0: aquí et diria que el que hauríem de recentrar i redefinir és què entenem per seguretat. Les persones que ens dediquem a l'activisme antimilitarista i pel desarmament i pel desarmament nuclear en concret, nosaltres apostem i hem apostat sempre per una seguretat compartida i una seguretat humana. Aquella seguretat que posa a les persones, als pobles i als planetes al centre. Llavors, tenir una seguretat armada basada en la dissuasió i en la por vol dir que en qualsevol moment tu estàs disposat a utilitzar aquella arma nuclear si et veus obligat. I utilitzar aquesta arma nuclear significaria la destrucció, depèn de quin tipus d'arma, d'una part d'Europa, d'Europa sencera o de la humanitat. Nosaltres el que plantegem és que el que hem de fer és buscar altres vies, no?, de justícia global que substitueixin aquesta seguretat armada, perquè la seguretat armada no et fa sentir més segur. Tu has parlat, estem indefensos. Bueno, estem indefensos. Si tenim una arma nuclear i l'arma nuclear es fa servir, on està la seguretat? No serveix de res, vull dir, és totalment absurd. Llavors, nosaltres el que apostem és perquè tots els països han de reduir els seus arsenals i han de controlar-los. Per això és molt important els tractats i el tractat bilateral que hi havia, l'últim tractat bilateral existent entre Rússia i els Estats Units, i que els Estats Units no va voler renovar perquè Rússia estava disposat a mantenir una moratòria sobre el tractat New Start que va caducar al febrer. Vull dir, és molt important perquè estem parlant d'unes armes no convencionals, estem parlant d'unes armes que en cas de ser utilitzades destruiran el planeta i ens destruiran a tots, no? Llavors, per nosaltres és redefinir què entenem per seguretat i què entenem per defensa.
1: Val. Igualment, tot això pinta complicat, eh? Posar d'acord a tots els països avui dia, sí, que tal com està el món, perquè acordin reduir, prohibir, en aquest cas, les armes nuclears, pinta difícil. Bé, sí. Carme Sunyer, sí, vicepresidenta de Fundipau, gràcies per atendre'ns i esperem que aquesta...
0: Molt bé, encantada.
1: I esperem que aquesta exposició d'armes nuclears que seguirà a l'escola Fundiadors aquí a Malgrat, doncs sigui
0: fantàstic,
1: tot un èxit. I que vagi molt bé.
0: I que, per cert, Malgrat de Mar és un dels municipis que va aprovar una moció a favor del tractat de prohibició de les armes nuclears. O sigui que felicitats a tots els ciutadans de Malgrat de Mar. Gràcies.
1: Molt bé. Gràcies per el seu agraïment. Que vagi molt bé, Carme. Que vagi bé.
0: Vale. Molt bé. Adéu.
2: Recta final del programa d'avui de l'Ona Maresma d'aquest dilluns, i ho fem amb la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres i amb la participació d'en Sergi Ferrer i en Martí Capçada. Companys, endavant.
3: Molt bé, bona tarda. De nou, altra vegada fem un petit repàs, que hi ha molts temes a tocar. Martí, Sergi, bona tarda.
4: Bona tarda, nois.
3: Bé, primer de tot, el Barça ahir va guanyar 3-1 amb el comiat de Robert Lewandowski, 19 de 19 a la Lliga, aquesta temporada a casa, històric el que va fer el conjunt de Hansi Flick, i el polonès, després de 4 temporades i més de 100 gols amb l'equip, s'acomiada. La pregunta és clara, quin davanter creieu que el Barça ha de fitxar aquest estiu?
5: Bueno, jo crec que es va dir, no, per aquesta Instagram que és 433, que és del més famós de futbol, João Pedro, del Chelsea, que no seria una mala opció, jo crec.
3: Vale.
4: Jo et diria Julián Álvarez, el que passa és que sembla que és una opció molt difícil, per tant també em quedo amb João Pedro perquè crec que és molt jove i ho pot fer bé, veurem.
3: Molt bé, doncs amb João Pedro, el jugador actual del Chelsea, sí que és jove, té 24 anyets, un pèl més jove que Julián Álvarez, que també és jove, evidentment, però ho deia, Sergi, pel tema econòmic, no?
5: Bueno, pel tema econòmic i perquè jo crec que, almenys el que han dit, que és un jugador model Barça, jo crec, que encaixaria bé, vaja.
3: A més, és un brasiler.
5: Rafinha al costat, sí.
3: Sí, sí, sí. Què opines tu, Martí, sobre això?
4: Sí, sí, estic d'acord. El que passa és que no sé si João Pedro, ara poder, és una desconeixença meva, però és un davanter centre com a tal. O sigui, Poder el veig més un jugador de bandes, és que no ho sé, ara podem equivoco. Però, bueno, igualment m'agrada i si bé, benvingut sigui, i amb aquesta sinergia amb Rafinha, millor que millor.
3: Sí, jugar de fet, pot jugar a les dues posicions, almenys és el que ha demostrat en el Chelsea des de que el van fitxar. D'altra banda, Fermín, nois, es lesiona justament ahir en el dit i haurà de passar per quiròfan, i atenció, perquè molt probablement, o gairebé segur, es perdrà el Mundial. Què opineu sobre aquest fet?
5: Bueno, Lamine també, els primers partits, segons he vist.
3: Sí, sí.
5: Almenys el de Cabo Verde se'l perd, crec.
4: Bueno, sap greu pel jugador, perquè al final per tots els jugadors és un somni la participació al Mundial, i clar, segur que en Fermín doncs, li és un gerro d'aigua freda. Ara bé, a nivell personal meu, doncs mira, vull dir, tant se m'enfum, l'únic que espero doncs això, que es pugui recuperar i que vagi bé la millora, però bueno, a veure...
3: Esperava el comentari d'en Martí, relacionat amb aquest tema. Va, companys, seguim amb més cosetes. Acabem amb futbol, però d'altres equips catalans, i és que l'Espanyol va certificar per fi la permanència després d'un 2026 dolentíssim. Va guanyar 1-2 ahir al camp de l'Osasuna, per tant ja té els punts necessaris per respirar tranquils. En canvi, el Girona va perdre, tot i competir, a camp de l'Atlético de Madrid, de Julián Álvarez, justament, i s'ho jugarà tot aquest dissabte, nois, contra l'Elx. La cosa és clara, creieu que el Girona se salvarà o no?
5: Complicat, és complicat. Jo crec que no. Després de...
3: No, jugant a casa.
5: L'altre dia, jo crec que no. És que, saps què passa? Que quan perdones les clares... Jo vaig veure l'altre dia el resum del partit i Brian Hill perdona una. Clar, si perdones aquestes, ho tens complicat. Jo crec que no.
3: Martí?
5: Soc optimista moltes vegades, però ara no. Ho sento.
4: Jo al contrari, jo vull pensar que tot i la hecatombe que estan vivint esportivament, jo vull pensar que a casa contra l'Elx, amb la plantilla que té el Girona, que vale que ara tenen una mala ratxa, però trobo surrealista que amb una plantilla així es baixi a segona divisió i amb un entrenador bo, com és el cas, jo crec que guanyaran, però clar, és que pot passar qualsevol cosa, i més en aquests moments de temporada on els nervis estan a flor de pell.
3: Just ho anava a dir, que serà un partit amb molt de nerviosisme, però crec que el factor casa, va, jo crec que ho tiraran endavant per tot, pel que significa pel club i per tots els esforços que hi hem posat plantilla i en Mitchell també. Nois, canvi radical de tema, anem a notícies més positives, més tranquil·les, i és que en hoquei patins, el club lleidatà del Vila-sana, en hoquei patins femení, va guanyar la Copa per segon any consecutiu contra el Gijón, i aquesta setmana comença el playoff pel títol final de Lliga contra el Palau de Plegamans. Un Vila-sana, nois, que fa pocs anys que està competint de tu tu amb els equips més potents a la primera divisió d'hoquei patins femenina, i que amb jugadores molt joves, ara tenen Aina Florença, que és la millor jugadora del món, maresmenca, justament, ho estan fent d'allò més bé. Què opineu que equips petits que fan bé la seva feina vagin creixent a poc a poc i es vagin assentant al màxim nivell?
5: Mira, no sóc seguidor de l'hoquei patins, però sempre que es tracti d'equips d'aquí, d'equips petitons, d'equips humils, que es diu, endavant.
3: Martí.
4: Res més a afegir, perquè estic amb en Sergi, jo tampoc estic molt ficat, però tot el que sigui equips que aixequen el cap, bueno, i que no només aixequen el cap, sinó que s'enduen títols, i a més d'aquí de la nostra terra, doncs benvinguts siguin, i veurem aquestes jugadores, perquè si són tan joves, segurament faran carrera llarga.
3: Seguríssim, així que felicitats aquí a la gent de Lleida, del Vila-sana, i Gemma, és el màxim que hem pogut explicar de la tertúlia esportiva avui, portarem més cosetes la setmana que ve.
2: Ho heu fet molt bé, rapidíssim, superconcret i superconcís. Estic molt orgullosa de vosaltres, de veritat. I aquesta setmana, si hi ha teca esportiva, farem una segona tertúlia, perquè avui se'ns ha fet curta. Companys, gràcies a tots, i nosaltres acabem el programa de l'Ona Maresma d'aquest dilluns i ho fem amb música. Adeu, fins demà.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
2: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la

0: L'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
4: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
3: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
5: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
3: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.
6: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Drets de Butxaca. Aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem de la mà del nostre jurista, Jan Botí. Jan, bon dia.
8: Molt bon dia, Ona.
7: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
8: Avui parlarem dels límits dels arbres dels veïns.
7: Dels límits dels arbres dels veïns. Em sembla un tema molt, molt divertit, però alhora que també pot portar problemes, no?, entre veïns. Podem tenir conflictes.
8: No li diguis al teu veí que té un arbre que el molesta, que et sembla un tema divertit. Com a recomanació no jurídica. No, però tu imagina't que convius, ara ho parlàvem a l'inici, no?, que convius tu tranquil·lament amb un veí, però que es ven la casa, porta un altre, i decideix amb el temps que els arbres del seu jardí, doncs, que li feien de tanca de mitgera, van creixent i no se n'ocupa. I clar, van creixent també cap al teu terreny.
7: Clar, perquè creixen, els arbres creixen cap a tots els costats, no? Diuen, mira, cap aquí puc créixer, cap aquí ja no.
8: No, no han arribat a tal nivell d'intel·ligència. Aleshores, clar, les branques passen per dalt, per baix, pels costats, les arrels. Les arrels a vegades aixequen el terra.
7: Exacte,
8: també
7: sí,
8: de les cases.
7: Et poden malmetre el paviment.
8: O l'ombra que genera, no ho sé. Hi ha tantes qüestions, imagina't, no?, que fa molta vent i també poden caure branques, o hi ha tants supòsits en els que podem tenir conflictes en les línies. Això és el problema, no?, de compartir, perquè al final és, hi ha dues parcel·les.
7: Bueno, el problema de compartir, al final hem de poder ser bons veïns, no? I saber compartir l'espai, perquè al final aquella, la paret mitgera és una mica de tots dos.
8: Sí, sí, sí, sí. Jo celebro la gent que té per concepte general que la bondat és inherent a les persones. Jo no ho acabo de compartir, perquè no sé si és que la societat ens trastoca o és que hi ha gent que inherentment no la té, la bondat. Però en tot cas, com
7: ja
8: que aquí sorgeix
7: un altre
8: dubte,
7: dia.
8: En parlarem un altre dia, no sé si és més d'ètica i de moral això que de dret, però aquí hi ha un dubte de dret, hi ha un dubte clàssic, podríem dir, no? Jo he de suportar que les branques de l'arbre del veí m'hagin d'entrar a casa, o que les arrels m'hagin d'aixecar el paviment que jo havia fet al costat de la piscina. Veiem-ho.
7: Doncs som-hi, veiem-ho. Què diu exactament la llei?
8: La llei què ens diu? La llei, primer, quina llei? En aquest cas, també, de nou, el Codi Civil de Catalunya, dic de nou perquè anem parlant, no? De dret penal, de dret laboral, de civil, doncs ara torna a tocar civil.
7: El Codi Civil ha sortit forces vegades, ja, els drets de butxaca.
8: Sí, i per temes ben diversos, perquè al final el dret civil té una amplitud tan gran. Doncs el llibre cinquè, en aquest cas, ens regula, i això a mi m'ha sorprès, reconec gratament, perquè no es pensin els nostres oients que jo sóc expert de tot el que parlo, però com que conec el funcionament del dret, doncs hi ha temàtiques doncs, en les que m'agrada indagar-hi i també doncs, busco molta informació per preparar-nos.
7: No ets expert, però tu prepares bé i no ens dius cap mentida.
8: No, cap mentida. Això mai. No digueu mentides. Doncs en aquest cas em va sorprendre perquè dins del llibre cinquè és que hi ha pràcticament tot un capítol que parla de les mitgeres i les branques dels veïns. I és que la llei ho diu així fins i tot.
7: O sigui, tenim una llei que es dedica exclusivament a regular què passa amb els arbres que fan frontera amb dos propietats diferents.
8: Absolutament.
7: Déu-n'hi-do. Em sembla molt interessant.
8: A mi també. Jo sabia que érem gent amb una capacitat de... Anava a dir que som uns catxondos, però no era la paraula més adequada. Però, en tot cas, que arriba fins a tal punt. Com va això? Doncs això va de la següent manera. La llei ens diu, escolta'm, les mitgeres entre un cantó i l'altre, no? Les valles, que li diem. La llei ens diu, les finques han d'estar delimitades.
7: Uh-huh.
8: Això dels camps oberts... Escolta'm, per les vinyes està molt bé, però les parcel·les de privats haurien d'estar delimitades. Llavors, la llei ens permet construir aquestes tanques mitgeres, que el que fan és crear doncs, aquesta delimitació de l'espai. També podem fer tanques que no siguin mitgeres com a tal, els arbres, que dèiem, arbustos, però sempre dins del teu terreny. No li puc menjar terreny al company, al veí, per fer-ho, i respectant distàncies. Ara parlarem de les distàncies. I en cap cas una construcció o la vegetació no pot envair la finca contrària, ni substituir la funció de tanca per una altra funció, no? Llavors, què passa amb les distàncies, els arbres massa propers i els fruits d'aquests arbres, si és que són arbres fruiters?
7: Ah, carai, o sigui, també està regulat què passa amb els fruits.
8: Està regulat què passa amb els fruits. És
7: molt extens, raonar. Aquest article.
8: Sí, no, els civilistes d'aquest país nostre estaven inspirats, quan van dedicar-se a compilar el dret civil català. No es pot mantenir un arbre tan a prop de la tanca com ens sembli que dificulti aquesta funció de la tanca.
7: Uh-huh.
8: Per tant, si ens impedeix l'accés o l'ús normal de la finca veïna, això no seria correcte. I la llei fixa unes distàncies mínimes en les quals jo puc plantar aquesta vegetació, aquests arbres. Si són arbustos, un metre. Mm-hmm. Si són arbres, dos.
7: Un metre d'on comença la propietat de l'altre.
8: Exacte.
7: Mm-hmm.
8: Per tant, això ho tenim regulat. Introdueix una norma molt clara, que era el que dèiem abans sobre els fruits. Els fruits que cauen de manera natural, esporàdica, a la finca, són del propietari dins de la finca en la qual han caigut. Ara bé, si jo tinc un arbre, una figuera, posem un exemple, no? Jo en tinc una figuera. Estan molt bones les figues. Però vigileu que no tinguin cucs, Resulta que si estan en el propi arbre, és a dir, no ha caigut la figa, no puc anar a mangar-los. No puc anar a prendre'l. En canvi, si aquesta figa cau...
7: I cau que dins de casa meva...
8: Que ens indicarà, per cert, que està madura, puc agafar-la.
7: Ara
8: en altres... No, a veure, jo recomano no fer-ho.
7: Tu recomanes no agafar les fruites que han caigut
8: no, dins del nostre terreny? No, les del terra fes el que vulguis, dic de l'arbre.
7: Home, no, però això ja no es pot fer, no?
8: No, no es pot. Depèn de la relació que tinguis amb el veí, però no
7: clar, bueno, si el veí et diu, mira, si les branques que entren a casa teva hi ha figues i
8: fas
7: les
8: una
7: vols
8: mena
7: quedar...
8: d'acord extraoficial, escolta'm.
7: Clar, això, sí. Cadascú que faci el que vulgui, no?
8: Exacte.
7: Però, però si no hi ha acord, la llei ens diu que no les podem agafar, les que estan a les fulles. Només les que ens han caigut a dins de casa nostra.
8: Exactament així. I després hi ha un article que em sembla extraordinari, el títol del propi article, perquè parla branques i arrels provinents de finques veïnes. Eh? És a dir, escolta'm, si tenies algun dubte, te'ls he solventat tots.
7: De fet, aquí posem més serietat perquè és aquell que potser et fa malbé el paviment, no?
8: Aquest és el que potser et fa malbé el paviment. A veure, aquest article... dins de la broma és un dels més pràctics perquè al final ens empara en el moment en què el propietari de la finca li permet tallar aquelles branques o aquelles arrels d'un arbre que s'estiguin introduint en la teva propietat. Tu pots fer això. El que et diu la norma és que això ve condicionat de la manera que ho has de fer. I et diu que ho has de fer seguint els bons usos de la jardineria o de les explotacions forestals, no? Per tant, ostres, si tens aquesta problemàtica, ho podem fer. Ho podem fer, i ara tu parlaves abans que a casa teva tota la vida ho heu fet.
7: A casa meva tota la vida ho hem fet, sí, sí. Tenim uns veïns que tenen una tanca de xiprers i tu, les fulletes de xiprers que entren a dins de casa, doncs la meva mare agafava les tisores de podar i fora fulletes. No li va preguntar mai al veí si els podia tallar. Ella considerava que si entraven a dins de casa seva, doncs es podien tallar.
8: Bueno, doncs la teva mare encertadament va fer-ho correctament. Per què? Perquè això ho podem fer, però tampoc és il·limitat ni ho podem fer de qualsevol manera. No? No podem entrar a la finca veïna, és a dir, ho hem de fer des de la nostra pròpia finca, i ara, com ho dèiem, el que no podem fer és tampoc posant en risc la vida d'aquest vegetal. No? Dit així, sona una mica extravagant.
7: O sigui, que l'arbre no es mori, que si podem ho fem a l'hora de podar, el temps de poda.
8: Exacte, exacte. I com dèiem, seguint aquests bons usos de la jardineria.
7: I podem demanar al veí que sigui ell el que vingui a tallar les fulletes?
8: No, per demanar pots demanar-li al veí un terròs de sucre. I si ho pots fer, fantàstic, serà que hi ha aquesta bona voluntat. Si no ho fa, home, jo et recomanaria que ho facis tu, i si això t'ha de generar un cost desorbitat, doncs potser podries arribar a plantejar alguna acció, perquè al final ell està incomplint. Està incomplint, no?, aquestes delimitacions de les quals parlava. Hi ha supòsits en les que fins i tot aquests arbres, aquests arbustos, aquests elements poden estar generant cert perill. Imagina't, no?, un arbre que està mort i que, per tant, potser amb una ràfaga de vent aquí a l'Empordà, escolta'm, que teniu la tramuntana que dona gust, pot generar que pugui caure aquest arbre. Clar, quan això pot causar danys a la teva pròpia finca o a les persones, aquí sí que podem exigir mesures concretes, incloent-hi la tala, incloent-hi la tala, per eliminar aquest perill. Això també ho tenim regulat en aquests articles que van a partir del 546 del Codi Civil Català. I finalment, la llei ens recorda, no hem de tolerar, tampoc, traient aquí arbres, etc., el que diem immissions il·legítimes. És a dir, jo no he de suportar que, per exemple, m'entri brutícia constant, sorolls, riscos, coses directes del veí per aquesta situació. Jo això no tinc per què tolerar-ho. I si aquestes molèsties són greus, tenim vies. Ara bé, això tampoc ho hem de confondre amb el que són molèsties lleus o inevitables d'un ús ordinari. És a dir, si el veí té una piscina i els diumenges ve la família...
7: i fan soroll...
8: Bueno, forma part de les normes, no?, d'urbanitat i convivència que també tenim entre tots nosaltres.
7: Però, com dèiem, que si són molèsties que sí que ens causen danys, com per exemple això que deies, brutícia constant o ombres excessives o alguna cosa que ens pugui generar un risc que se'ns aixeca el paviment de casa, com dèiem al principi, això sí que
8: aquí
7: ho podem
8: podríem actuar perquè
7: demanar.
8: La llei ens està emparant. Al final hem de trobar l'equilibri entre el dret a la propietat i el dret del veí, no? I a trobar aquest acord. Per tant, què podem fer?
7: Exacte, ara t'anava a preguntar com podem exercir aquest dret.
8: Parlem amb el veí primer. Potser no n'és conscient que els xipresos t'estan causant una molèstia perquè pensava que no n'hi havia, per tant, o creia que la delimitació era 3 centímetres més enllà. Això com dir-t'ho. Per tant, intentem fer-ho doncs, de manera civilitzada primer. Jo li recordaria, escolta'm, ostres, a mi m'està ocupant això, he estat mirant i em consta que jo ho puc talar, puc ajustar-ho, vigilant, etc. I si no, escolta'm, doncs si vols venir... És a dir, recordar-li que la normativa què estableix? A nivell de distància, a nivell de què es pot fer i què no... Jo crec que això sempre és interessant.
7: Parlant, la gent s'entén, no?, que diuen. Intentem-ho.
8: Jo crec que sí, jo crec que sí. Com dèiem, no... la inherència de la bondat o la desbondat no hi és, per tant, es pot treballar això. Està bé que es treballi.
7: Però i si no actua? Si no tenim una resposta d'aquest veí?
8: Bueno, si no tens una resposta, fes el que ha fet la teva mare. Perquè, a més, ho feia correctament sense saber-ho.
7: Tallar les fulles directament, no?
8: Tallar les fulles, no entris a la seva finca, no li matis la planta, però, escolta'm, el que correspon i el que és de la teva competència, doncs fer-ho. I si hi ha un risc, aleshores, clar, dèiem, exigir immediat. Pots posar-te en contacte amb l'Ajuntament, pots entrar a una instància a l'Ajuntament i dir, escolta'm, aquí s'està produint aquesta invasió del meu terreny, que pot produir a més i que hi ha un risc real o per la població si dona al carrer o per casa meva o per la propietat, pel bé, i per tant l'Ajuntament és possible doncs, que també estableixi, faci algun tipus de requeriment en el veí i per tant doncs, es pugui actuar.
7: Aquí l'administració competent per tant és l'Ajuntament.
8: Depèn, no? Perquè, clar, no sé, imagina't que tens una finca que al costat hi ha una autovia, doncs l'autovia segurament no serà de competència de l'Ajuntament, però com a ordre general segurament serà l'Ajuntament, que les ordenances municipals també regulen de quina manera han de ser i de quina manera han d'estar els terrenys, quin estat han de tenir, si hem d'evitar doncs, males herbes. Generalment els ajuntaments tenen la competència de vetllar perquè els terrenys estiguin delimitats, estiguin vallats, perquè no hi hagi situacions d'insalubritat. Per tant, generalment són els ajuntaments.
7: Clar, i ara estava pensant, si, per exemple, un arbre fruiter, d'aquests que a vegades quan cauen les fruites fan molt de merder al terra, però les fruites no cauen dins de la teva propietat, sinó que és una propietat que cauen al carrer. Tu pots anar allà i no ho sé, reclamar alguna cosa en aquella persona que, clar, no és la teva veïna. M'entens? No sé si m'estic explicant.
8: Si ho tornes a explicar, segur que t'entens.
7: O sigui, estic parlant d'arbres que estan dins d'una propietat privada, però que generen un dany a la via pública. Al carrer, per exemple. Que els fruits d'aquells caiguin al carrer.
8: Bueno, aquí això aplica igual. Però llavors, qui farà l'actuació i qui tindrà l'acció serà l'Ajuntament. I qui li dirà amb el veí, escolti'm, vostè això no ho pot fer. I llavors serà l'Ajuntament com a administració doncs que actuarà i que fins i tot podria arribar a plantejar una demanda. Clar, el pes i l'autoritat de l'Ajuntament com a administració pública, ens agradi o no, és superior al del particular. Per tant, si el dany l'estàs causant a l'administració, calça't.
7: Però tu com a ciutadà sí que pots anar a l'Ajuntament a informar, de dir, mira, en el carrer tal hi ha un arbre que està obstruint el pas.
8: Absolutament, de fet, jo crec que com a deure ciutadà ho has de fer. Això és com els delictes, que no és un deure ciutadà, és una obligació. Si tu estàs presenciant un delicte, has de posar una denúncia. Això és així. Que també, un dia parlarem de la diferència de les denúncies i les querelles, perquè denúncies estem obligats a posar-ne, si veiem que hi ha un delicte. Una querella no. La querella ja és una cosa... que tu la fas de manera voluntària.
7: Doncs un dia hi indagarem en aquesta diferència entre denúncies i querelles, però anem acabant el programa d'avui. Quins consells finals ens dones avui?
8: Escolteu, jo el que us dic és si bé la propietat és un dret reconegut constitucionalment, té límits, com tot generalment. I les tanques hi són per marcar aquests límits, en aquest cas concret, no? No tenim per què suportar les fulles dels xipresos que ens entren a casa, no tenim per què suportar-ho, menys encara si en generen un perill, i tenim la potestat d'actuar dins dels marges que hem parlat per tal de poder revertir aquesta situació i evitar la problemàtica. El que pots fer és tallar, el que pots fer és recollir els fruits si en té i cauen, i el que és desitjable és que quan anem a fer tanques mitgeres doncs ens informem i així evitem conflictes, perquè mai sabem qui vindrà en el terreny del costat.
7: Doncs ens quedem amb això, Jan, amb aquesta idea d'informar-nos bé de què podem posar les tanques mitgeres, amb quines distàncies ho hem de fer, no? Que avui també n'hem parlat, d'aquestes distàncies, i de que si ens molesten els arbres dels veïns, doncs que parlem primer, no? Intentem arribar a una solució parlant, i si no, doncs tallem nosaltres les branques d'aquella part que ens toca a la nostra propietat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tot això sobre els límits dels arbres dels veïns avui a Trets de Butxaca.
8: Sí, sí, un dia més parlant de drets apassionants.
7: Ens retrobem un altre dia per parlar de més drets. Gràcies, Jan.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució i la previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: La Pubilla i l'Hereu Tordarencs es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge de Tordera fins al títol comarcal. Així s'expressaven després de ser escollits aquest cap de setmana a Vilassar de Mar.
3: Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies. Visca Tordera! Visca! Visca el Maresme! Visca! I visca Catalunya!
1: Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Clavé en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador. El projecte educatiu de referència de l'Alt Maresme tanca el curs 25-26 amb la participació de 30 centres educatius i ja prepara la seva propera campanya. Josep Navarro és director del teatre.
5: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei i la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena.
1: Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. El certamen obert a tothom vol capturar l'essència dels actes commemoratius de l'aniversari. Xavier López, president de l'entitat.
6: És una oportunitat única per formar part, amb la vostra mirada, d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de La Nostra Dansa.
1: La penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el tordarenc Marc Torra. Lluís Agell, president de l'entitat, explica també que de moment fan un balanç molt positiu dels actes del 30è aniversari que van iniciar també aquest 1 de maig. L'escoltem.
7: Bé, el dia 1 de maig doncs, vam fer un dels primers actes i va ser doncs, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar.
1: El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva ho hem viscut. Aquest cap de setmana escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
8: Jo crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Arrenquem una setmana que comença amb inestabilitat i amb temperatures encara fresquetes i que acabarà amb tot el contrari, amb un temps estable i amb unes temperatures que seran realment pràcticament estiuenques, amb alguns valors que a la recta final de la setmana podrien fins i tot fregar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. Mentre això no arriba, avui esperem que les nuvolades vagin guanyant protagonisme al llarg d'aquest matí, que cap a mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, puguem tenir xàfecs a qualsevol indret del Maresme, i després a la tarda ja les precipitacions anien quedant restringides a la serrada litoral i cap a l'àrea del Maresme Nord, on de mica en mica anirien també desapareixent. Amb unes temperatures que, de moment, avui han pujat les mínimes, però les màximes seran força semblants a les d'ahir, amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el temps ja serà plenament assolellat i amb el sol esperem màximes que pujaran, de moment encara d'una forma moderada, però entre dimecres i dijous pujaran de forma molt més clara.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies amb propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: tardes són a tres bandes. Natura.
1: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
2: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
0: Lletres.
3: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
0: Llibres.
4: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
1: sí,
4: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
0: Cinema.
5: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva entitat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa a Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
6: Un repertori i un moment, no?
5: Sí.
0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
7: Bona tarda, benvinguts a la tarda és a tres bandes d'aquest dilluns, dia 18 de maig. Doncs com cada dilluns us estarem acompanyant a aquesta hora de 6 a 7. L'Arnau García, la Dolors Pinatelli, i tindrem també avui la nostra col·laboradora, la Sílvia Gené. Tindrem, com sempre, les tres bandes. Tindrem medi ambient, també tindrem a la cultura, que serà la Sílvia Gené, que ens la portarà avui, les novetats i també el seu podcast. I, finalment, l'Arnau ens portarà la tercera banda, la tecnologia, que sempre és molt interessant i que val la pena seguir-la per poder estar al dia. Doncs bé, comencem i anem de seguida a la primera banda, a medi ambient.

En Medi Ambient avui tenim un parell de notícies. Una, que ens l'envien des del CSIC, per explicar-nos que a la Vall d'Uí va tenir lloc la presentació de Mountain River Lab, que és una infraestructura científica pionera i està orientada a desenvolupar i tastar nous sistemes de tractament d'aigües residuals adaptats a nuclis aïllats d'alta muntanya. Es va celebrar l'acte a la sala d'actes de l'Ajuntament de la Vall d'Uí i va reunir representants institucionals, també investigadors i agents del territori. La jornada va incloure la presentació del projecte i una visita a la instal·lació experimental ubicada a l'estació depuradora d'aigües residuals d'avui. La instal·lació consisteix en un conjunt de bases artificials que reben aigua abans del procés de convencional de depuració i que funcionen com una plataforma experimental a escala real. En aquests espais es posen a prova diferents combinacions de sediments, plantes autòctones i comunitats microbianes amb l'objectiu d'avaluar la seva capacitat natural per retenir nutrients i millorar la qualitat de l'aigua. El projecte permet tastar sistemes inspirats en el funcionament dels ecosistemes aquàtics naturals per identificar quines solucions són les més eficients en cada context d'alta muntanya. A partir d'aquests resultats, l'equip de Mountain River desenvoluparà i validarà els sistemes de depuració naturals, com per exemple diferents tipologies d'aiguamolls artificials adaptats a cada problemàtica i entorn, que plantegen principalment com alternatives per nuclis no connectats a depuradores convencionals, com per exemple els refugis de muntanya o petits assentaments en col·laboració amb administracions i sector privat. L'objectiu és millorar la qualitat de l'aigua abans del seu retorn als rius, en funció de les necessitats específiques de cada cas. L'iniciativa està impulsada pel Centre d'Estudis Avançats de Blanes en col·laboració de l'empresa especialitzada en solucions basades en la natura Naturalea i el suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, així també com amb la col·laboració dels ajuntaments i entitats de la zona. El Mountain River Lab manté una relació directa amb l'Urban River Lab, que és una consolidada infraestructura de recerca que està situada al Vallès i també centrada en la millora de processos de depuració i qualitat de l'aigua, però en aquest cas en rius urbans. Si bé la urbana estudia solucions en contextos densament poblats, el nou laboratori del Pirineu se centra en entorns d'alta muntanya amb menys població i amb dinàmiques molt específiques i especialment vulnerables, ja que es tracta d'ecosistemes poc antropitzats. En aquest context, la investigadora del CAPCSIC i coordinadora científica, l'Eugènia Martí, ha subratllat que aquestes infraestructures ajuden a generar coneixement científic aplicable a situacions reals i avançar en el desenvolupament de solucions naturals per millorar progressivament la qualitat de l'aigua retornada als ecosistemes aquàtics, contribuint així a preservar-los i, en molts casos, a recuperar-los. La iniciativa pretén avançar en solucions innovadores per millorar la qualitat de l'aigua que retorna als rius d'alta muntanya en zones on els factors com les condicions climàtiques, la dispersió de nuclis habitats o els canvis bruscos de densitat de població al llarg de l'any fan que la gestió de sanejament presenti característiques molt diferents de les dels entorns urbans i requereixi solucions específiques. En aquest sentit, això permetrà tastar i desenvolupar sistemes inspirats en processos naturals de depuració adaptat a aquests contextos. Bé, aquesta seria una de les notícies i ara passem a la següent, que ens parla, ens han enviat, que va ser el Dia Mundial del Reciclatge, reciclatge en general, i ens expliquen que des d'Ecovidrio, que fa la gestió de la recollida selectiva de vidre, i ens expliquen una mica a través d'una enquesta en què hi han participat 4.000 enquestats en com s'està fent el reciclatge de vidre a nivell de tota Espanya. Bé, diu que el vidre és de tots els elements que cal reciclar, el que més bé es recicla. Diu que el 94,9% dels espanyols recicla vidre. De la mitjana, diu que cada llar espanyola recicla 6,52
envasos de vidre a la setmana. I el 41,1% dels enquestats diu que té un compartiment específic per guardar el vidre. O sigui que la consciència mediambiental es consolida com el principal motiu per reciclar el vidre. El 65% dels ciutadans diuen fer-ho per seu compromís pel planeta i el 41% diu que és per un deure cívic. Les excuses més habituals amb qui no ho fan és que el contenidor està lluny o que a casa hi ha poc espai per poder fer, per separar correctament i... Hi ha una altra part que diuen que, de fet, no es recicla bé quan posem diferents contenidors perquè al final, a l'hora de recollir tot, es barreja. Això és una creença que no és certa, però que hi ha molts ciutadans que pensen així. Bé, qui s'endú més bona nota amb el reciclatge? Doncs, segons l'enquesta, el 69,7% aprova. I, però, només el 2% encerta la totalitat de les preguntes que es van fer. El 30% que suspèn són els joves de 18 a 34 anys, que és el grup que ho porta més malament. No tenen clar, per exemple, que un plat trencat, per exemple, no va a vidre, sinó que va en altre contenidor, en el de rebuig. Hi ha moltes elements que semblen de vidre o que sembla que podrien anar a contenidor de vidre, però no. Això, si busquem a la pàgina de residu on vas, podem trobar-ho perfectament explicat cada cosa on va. Bé, hi ha entre els encastats un 17% que són ecoactivistes i influeixen en l'entorn, animant a fer-ho bé. I en l'altre extrem trobaríem el 6% que tenen rebutgen totalment fer aquest reciclatge. O sigui que dintre de tot el vidre, pel que sembla, és el que més bé recicla i esperem que arribi al 100%. Molt bé, doncs moltes gràcies i ja passem a la següent banda, a la banda de cultura.

0: Bé, doncs ja tenim aquí la nostra col·laboradora, la Sílvia Gené, que ens portarà, segurament ens posarà al corrent de totes les novetats i moviments en temes literaris, de llibreries. Bona tarda, Sílvia.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs bé, quines novetats ens portes avui?
1: Mira, primer de tot, recordar que encara queden molts actes de la Barcelona Poesia, que és el festival de poesia que s'ha fet des del dia 14, sí, que s'acabarà el dia 21. Recordem els dos actes principals que encara queden per fer. El primer de tot és el recital de la Marina Rossell, que es diu Cançó i poema, que es farà aquest dimecres 20 de maig a les 9 del vespre al Born, allà al Museu d'Història de Barcelona, a la plaça comercial. Doncs allà tindrem el recital de la Marina Rossell. I després, l'acte principal, que ja vindrà a ser una mica com l'acte de clausura, que és la Nit del Palau. És el 41è Festival Internacional de Poesia de Barcelona amb el gran recital que es fa al Palau de la Música. Això és el dijous, dia 21, a les 8, i parlem una mica de qui participa. Hi participarà Susana Rafart, que és una poeta catalana d'escriptura precisa, ens diuen.
0: Sí?
1: Eduard Sanahuja, un altre poeta català que construeix una obra reflexiva. Míriam Reyes, en aquest cas és una poeta gallega. Recordem que en aquesta Nit de la Poesia participa gent d'altres llocs, també. Míriam Reyes és una poeta gallega que és resident a Barcelona. Adnan Özer, que és un poeta turc,
0: caram,
1: que desplega una poesia simbòlica. Mamta Sagar, que és una poetessa índia.
0: Oh, déu-n'hi-do.
1: Que fa poesia en una llengua que es diu Kannada, que és, articula una proposta textual compromesa amb les desigualtats socials de gènere i de llengua.
0: Sí?
1: Koleka Putuma, que és poeta sud-africana, que aborda les qüestions també de raça i gènere. I Beuketu Seinum, que és etíop. Quina varietat, eh?
0: Sí, déu-n'hi-do, de molts llocs diversos, sí.
1: El Beuketu Seinum és un poeta etíop amb llengua àmbaric que es coneix per una obra que combina l'humor, la ironia i la mirada atenta. I per acabar, Lucía del Greco, que és la directora artística de tot aquest festival. A l'entrada val 7 euros.
0: Sí? O sigui que assequible.
1: Més barat o impossible.
0: Per això.
1: 7 euros es poden comprar a les taquilles del Palau de la Música a través del seu web i també al Palau de la Virreina, a la Rambla 99, a les taquilles que té allà l'Ajuntament.
0: Doncs molt bé, déu-n'hi-do, amb tanta diversitat de poetes, deu ser ben atractiu, no?
1: A la gent que li agrada la poesia, sí, jo crec que és un lloc per gaudir. De fet, molts ho estan esperant tot l'any per poder sentir també poesia en altres llengües i en altres, d'altres cultures.
0: Sí, sí.
1: Ara una notícia dolenta, em sap greu, però m'ha interessat especialment saber el per què tancaven. És el tancament d'una llibreria de Lleida, que és el Janet Blau.
0: Sí.
1: És una llibreria que portava 25 anys oberta, que déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: El que passa és que, segons ens expliquen, no és per temes de viabilitat econòmica. De fet, la propietària, que es diu Merche París, ha dit que li encantaria poder-la traspassar i que algú continués amb el negoci com a llibreria. De fet, hi ha hagut gent que ja s'ha interessat pel local, però no sap si hi obriran una llibreria o si hi obriran un altre tipus de negoci. Això encara no ho sap.
0: No ho sap.
1: Però la Merche París diu que no és per un tema de viabilitat econòmica, que és pel que acostumen a tancar totes les llibreries, sinó perquè li han ofert una feina, està col·laborant amb una editorial dels Emirats Àrabs.
0: Caram!
1: Que això... He pensat jo, dic, sí que s'ha anat a buscar lluny,
0: sí,
1: però és que resulta que ella és filòloga de formació,
0: sí,
1: i de formació de llengües àrabs. Aleshores, bé, el que farà és que ajudarà a una editorial dels Emirats Àrabs a obrir-se en el panorama d'aquí.
0: Ah, doncs bé, bueno, esclar, si ella domina aquesta llengua té sentit, no?
1: Clar, no? Si és filòloga àrab de formació. Clar. Doncs el que passa és que diu que haurà de viatjar al Pròxim Orient amb certa assiduïtat i que, clar, no podrà estar al peu del canó de la llibreria.
0: Esclar, esclar. A veure si algú pren el relleu, doncs.
1: Exacte. 25 anys són molts per deixar-ho passar, no?
0: Sí, tant.
1: No sé. Des d'aquí animem a veure si hi ha gent de Lleida, i entorns que els hi faci gràcia continuar-ho. Després tenim una notícia que no sé dir si és bona o dolenta, que és la vaga de biblioteques.
0: La què? Vaga?
1: Tenim vaga de biblioteques a Barcelona. El Consorci de Biblioteques de Barcelona inicia una vaga diària indefinida a partir del dia 26 de maig.
0: Ah, però només a Barcelona, no?
1: De moment.
0: De moment, de moment. De moment les de la Diputació no s'hi sumen, de moment.
1: De moment. El que passa és que ells ja han explicat que voldrien estendre això a la xarxa de biblioteques de tot Catalunya.
0: Ja.
1: Aleshores, bé, el que ens diuen és que les aturades s'allargaran coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat, de manera que tampoc estaran obertes les sales per estudiar. I què reivindiquen? Bé, doncs entre les propostes concretes que fa el comitè de treball, ja que ja la plantilla està sota mínims, que tenen jornades laborals de fins a 11 hores seguides o el fet d'encadenar 6 o 7 dies de treball consecutius sense un dia de festa.
0: I com pot ser que ho tinguin tan mal muntat?
1: Doncs jo crec que de cara a l'estiu la cosa encara és més dramàtica, perquè la biblioteca del meu barri, vas a l'estiu, no hi ha ni un dels bibliotecaris que hi havien, perquè s'han de solapar les vacances i és tot una mica
0: caòtic,
1: complicat.
0: No?
1: Aleshores, bé, també demanen que no se'ls retallin drets socials com la conciliació familiar i que necessiten una ampliació de plantilla.
0: Esclar.
1: De fet, volen equiparar les condicions laborals amb la resta del personal municipal i evitar les pèrdues retributives.
0: No m'imaginava que tinguessin unes condicions tan difícils a les biblioteques.
1: Sí, està tot bastant, perquè els mestres també estan de vaga, està tot una mica revoltat.
0: Sí, sanitat,
1: Socialment parlant.
0: Sí. Hi ha moltes coses a arreglar.
1: I el que han dit és això, que voldrien estendre-ho a la xarxa de biblioteques de tot Catalunya, o sigui que ja veurem com acaba la cosa.
0: A veure, anirem seguint.
1: Ara anem a per un premi, que és el Premi Llibreter, que és el premi que tots els autors diuen que els hi fa més il·lusió, perquè el donen els llibreters, el donen a les persones que treballen a les llibreries i que llegeixen habitualment llibres. S'han triat ja 18 obres en 6 categories. Els guardons es lliuraran el 17 de juny a la sala Paral·lel 62 de Barcelona i parlem una mica de qui són els nominats.
0: Ja hi ha nominats.
1: En literatura catalana, el jurat ha nominat 3 obres de registres molt diferents. La primera és Animals inexpressius, de Xavier Mas Cravioto, de l'altra editorial.
0: Sí.
1: Diuen que té una prosa precisa, poètica i de gran força oral. El segon és el llibre Sau, de Ferran García, editat per Males Herbes, que ens diu que és una novel·la que converteix la memòria i el folklore d'Osona en un espai mític. I la tercera és Virgil, de Quim Espanyol, publicada per Edicions de 1984, que reflexiona sobre la guerra i la fragilitat moral.
0: Bé, doncs a veure entre aquests tres.
1: Aquests tres vindrien a ser els més importants. Després hi ha els juvenils, els infantils i si us sembla bé, també parlem dels que són d'assaig, que vindrien a ser també. Els seleccionats han estat La lluita pel domini de la Mediterrània, de l'historiador David Abulafia, traduït per Oriol Ràfols i editat per Veles i Vents.
0: Sí.
1: La pregunta 7, de Richard Flanagan, amb traducció de Míriam Cano, a Edicions del Periscopi, i La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, publicat per Galàxia Gutenberg. Des d'aquí, bueno, doncs el màxim de sort per tots ells i a veure quina és l'obra que guanya.
0: A veure, els llibreters què trien?
1: A veure què trien. De fet, està nominat ja és un gran què.
0: Ja és un gran què, sí.
1: Que et triïn els propis llibreters, jo crec que ja és una garantia pel lector que va comprar el llibre.
0: I tant.
1: Després tenim un festival, que és el Món Llibre 2026. És un festival literari per infants i joves. Podeu trobar tota la programació a dins de la web del CCCB, del Centre de Cultura Contemporània. En aquest cas, és d'entrada lliure. És un festival literari per infants de Barcelona. Torna amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes, com hem dit. Tallers, espectacles, experiències immersives. L'edició d'enguany està dedicada a l'espai en la literatura infantil i, bé, com hem dit, és gratuït, és del 29 al 31 de maig, el divendres 29 per la tarda de 5 a 8,
0: sí.
1: Dissabte i diumenge de 11 a 7:30 de la tarda.
0: Uh-huh.
1: I per visitar l'exposició que s'està fent en aquests moments al CCCB, si vols entrar-hi, donen invitacions per una exposició que fan que es diu El culte a la bellesa,
0: sí.
1: Però abans s'ha de parlar amb ells i posen invitacions a la disposició de tots aquells que vulguin anar.
0: Molt bé.
1: És a dir, a més d'anar al Món Llibre, també pots visitar l'exposició si reserves abans.
0: Molt bé.
1: I, finalment, dir que he anat a visitar una exposició que crec que no us la podeu perdre i que acaba a finals d'aquest mes, crec que acaba el dia 25, que és Rodoreda, un bosc.
0: Ah, sí, ho he llegit, sí.
1: He de dir que, bueno, jo hi vaig anar pensant, bueno, no sabia ben bé què és el que em trobaria.
0: Què anaves a veure?
1: I la veritat és que l'exposició està molt ben feta, molt ben muntada, i bé, tant si ets fan de la Rodoreda com no, jo crec que et fas una idea clara de com era la seva, de com és la seva literatura.
0: Ho explica molt bé.
1: Ho explica molt bé. És una exposició que aprofundeix en l'imaginari de l'escriptora, no?
0: Sí.
1: Que surten tots els temes que toca habitualment, com, per exemple, espiar, vigilar, veure morir una persona, ofegar-se, transformar-se, i abunden les cases amb jardí i sense, els carrers i les places, i sobretot els arbres i les plantes.
0: També.
1: A mi de Rodoreda, i en l'exposició se'n parla, m'inquieten molt els nens que fa sortir, no?
0: Ah, sí?
1: Sempre fa sortir nens que són alhora innocents i cruels, infantils però macabres, realistes i fantàstics, uns nens una mica inquietants.
0: Especials.
1: Especials. Recordem que en la seva obra hi ha nens que, per exemple, maten criatures. Aleshores, en aquesta exposició he trobat que això queda molt ben reflectit. Igual que també la seva infància i les plantes de la seva infància,
0: sí.
1: I que les plantes es converteixen també en plantes que tenen caràcter. Hi ha flors dolentes, hi ha boscos de suïcides, en fi.
0: Tot aquest món seu. Sí.
1: L'exposició està muntada com si fos un bosc,
0: sí.
1: No? Que hi hagués un gran bosc amb grans arbres i que al voltant d'aquests arbres, a més, s'hi ensenyen obres d'art que tenen relació amb l'obra de Rodoreda.
0: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, es poden veure pintures, es poden veure trossos de pel·lícules, en fi, et fas molt la idea de què és el que va veure i què li va influenciar també.
0: Sí, sí, a través de diversos, però que dius, no? Perquè si hi ha pel·lícules, hi ha art, hi ha arbres, hi ha de tot, no? Vull dir que és a través d'elements molt diferents.
1: Exacte, és una mica posar en diàleg l'obra literària de Rodoreda amb l'obra plàstica i audiovisual d'artistes de diferents èpoques. I també es poden veure documents originals del fons de la Fundació Mercè Rodoreda. Hi ha cartes, hi ha fotografies, en fi, està molt bé, és molt completa i jo recomano a tothom que la vagi a veure perquè s'acaba el dia 25.
0: Molt bé, doncs ho tindrem en compte. Gràcies, Sílvia. Ja tu ja has fet per aquesta experiència molt positiva i està bé que ho sapiguem.
1: Molt bé. I ara us deixem amb el podcast d'aquesta quinzena, que és un podcast interessant, com sempre, en el qual ens explicaran què és la revista Faristol. A més, m'ha agradat perquè és un podcast que l'hem gravat des del País Valencià. Ah, veureu, molt bé. Amb el preciós accent que ens diu la directora de la revista Faristol, i ens parlaran també de què és el IBICAT, que és el Consell del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya.
0: Molt bé, doncs escoltem-la. Sílvia, moltes gràcies i fins d'aquí dues setmanes.
1: Molt bé, fins d'aquí dues setmanes. Que això ja s'acaba, eh? Ja s'acaba.
0: Se'ns acaba la temporada. Aprofitem el que ens queda, que aviat ja canvi, cap a l'estiu.
1: Molt bé. Molt
0: gràcies.
1: Bé. Gràcies a vosaltres.
2: Anatomia d'un llibre. Amb Sílvia Jané i Dolors Pignatelli.

0: Aquesta quinzena tenim a l'Arantxa Beà de la revista Faristol. Ara ens explicarà què és aquesta revista. Moltes gràcies, Arantxa, per haver acceptat l'entrevista. Bon dia.
1: Bon dia, Sílvia. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
0: Molt bé, primer de tot et voldríem preguntar sobre aquesta revista, la revista Faristol, que la veritat és que pel títol sembla que hagi de ser alguna cosa de música i no. És una
1: No.
0: revista que ens parla de literatura infantil i juvenil. Explica'ns una mica la seva història.
1: Sí, Faristol és una revista adreçada, efectivament, no és de, sinó sobre literatura infantil i juvenil, vull dir, no és per a xiquets, sinó per a mediadors. I bé, té ja 40 anys. De fet, el 2024 va complir 40 anys. L'any passat, en març del 25, farem una celebració dels 40 anys i dels 100 números de la revista. I va néixer conjuntament, és a dir, 2 anys després de la creació de l'IBICAT, aleshores era el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, és a dir, ara encara és el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, només que té també una altra denominació, que és l'IBICAT, i que el vincula a l'organisme internacional IBI, que és l'Organització Internacional dels Llibres per a Xiquets i per a Xiquets. I aquesta és la representació catalana, diguem, de llengua catalana de l'IBI. Bé, la revista, el Consell Català va néixer amb una necessitat, no?, de promocionar i de donar a conèixer tot el que tenia a veure amb la creació, l'edició, i la promoció del llibre infantil i juvenil en català, en català, valencià, balear, vull dir, però en català, vull dir. I aleshores el Consell és una associació d'associacions, és una institució que aplega les associacions d'escriptors, d'editors, d'il·lustradors, el gremi de llibreters,
0: Tots relacionats amb la literatura infantil i
1: sí.
0: juvenil.
1: Sí, bibliotecaris també. També, per exemple, fa poc s'ha incorporat l'Associació Faula de Narradors Orals, també té representació en l'Institut d'Estudis Catalans, té no, la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull. Vull dir que és una entitat d'entitats. I bueno, es fan moltes coses en molts programes, com els Premis Atrapa el Protagonista, altres programes, i entre els, en fi, entre les seves funcions està publicar la revista Faristol, que va néixer en el 84. I
0: Val,
1: això
0: o
1: va
0: sigui
1: néixer
0: que
1: amb...
0: podríem dir que la revista Faristol és la revista de l'IBICAT, que és aquesta associació d'associacions que ens estàs explicant.
1: Sí, és la revista del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, efectivament. Sí,
0: Val.
1: l'IBICAT és l'organisme que l'edita, evidentment. Sí, clar.
0: Perquè tu creus que en el nostre país es valora prou la literatura infantil i juvenil?
1: A veure, la literatura infantil i juvenil tradicionalment ha arrossegat sempre com una taca de ser la germana xicoteta de la literatura, no?
0: Sí, no, és aquest estigma de, bueno, literatura de segona.
1: Sí, efectivament, no només en la catalana, grandíssims autors com, ja ho denunciava, o sigui, ho deia Borges, per exemple, que Stevenson o Kipling van patir també aquest estigma, no? No se'n parlava d'ells amb la mateixa admiració, amb la mateixa reverència, això que Kipling va ser Nobel de Literatura, que d'altres autors, perquè ells havien escrit per a xiquets o per a joves, no? Aleshores, o sigui, que això és una cosa que no és només nostra, és internacional. Ara, és cert que la cosa ha canviat, vull dir, va canviant. Continua esta mena d'estigma, però va canviant sobretot també perquè pensa que quant a negoci i quant a qüestió econòmica, la literatura infantil i juvenil representa un percentatge molt alt de vendes. De fet, quasi totes les editorials que no eren específiques de literatura infantil i juvenil, tenen una col·lecció o més d'una de literatura infantil. O sigui, representa un volum de negoci molt important i aleshores això li ha donat un cert prestigi. És així, la vida és així. Ara, també ha canviat per altres coses. Bueno, és cert que els mitjans tradicionals costa molt en els mitjans tradicionals que es tracta la literatura infantil i juvenil amb el mateix nivell que la literatura per adults.
0: Amb
1: De
0: el
1: fet,
0: mateix
1: quan fa...
0: rigor.
1: Sí, no, i també només cal mirar els suplements literaris. La literatura infantil i juvenil apareix al Nadal i en Sant Jordi. La resta de l'any, bueno, amb algunes excepcions, com per exemple el diari Avui, que sempre va dedicar una pàgina, el suplement de l'Avui tradicionalment sempre dedicava totes les setmanes una pàgina. Però bé, llevat d'algunes excepcions, això continua igual. Ara, també és cert que, per contra, en les xarxes sí que ha hagut una... com, és a dir, han aparegut molts... molts...
0: Booktubers.
1: Sí, no, però no només youtubers, per exemple, estan... No només youtubers, que també, per exemple, una booktuber molt, molt reconeguda, que és Misha, no? Anna Pardos, de Paraula de Misha, per exemple, no només ella, però també, per exemple, els podcasts, el podcast de Tandem Leash i el que fan Marina Llompart i en Fargas, o el podcast que ho han posat a postes, no? Que fa Paula Jarrín, Tina Vallès i Carlota Torrents, que parlen de literatura infantil i juvenil exclusivament i parlen llargament i meditadament, no? Vull dir que és són uns espais de reflexió molt, molt, molt interessants i molt assenyats. I també després tota la sèrie de llocs on es fan recomanacions periòdiques com el Garbell de l'Associació Rosa Sensat, etcètera, etcètera, les mateixes seleccions que també fa l'IBICAT. Hi ha tot un... o sigui, al costat dels mitjans tradicionals ha sorgit tota una sèrie de llocs, d'espais, de comunicació, on sí que se'n parla de manera continuada, profunda i amb rigor. També hi ha altres espais on no es parla amb rigor, evidentment, no?
0: I
1: I on...
0: sense prejudicis.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Total, que ara també tinc una cosa més. Continua, aquest estigma continua un poc quan trobem, per exemple, que autors, o sigui, dir que persones mediàtiques que de sobte decideixen fer un llibre, sovint fan un llibre infantil. Perquè, bueno, és més fàcil, eh? I realment no ho és, o sigui, no ho ha de ser.
0: Normalment fan un llibre infantil que no sé si l'han escrit ells i que, a
1: No,
0: més,
1: clar.
0: l'il·lustra una altra persona.
1: Sí, no, clar, il·lustrador és un altre. Aleshores, bueno, en fi, sí, clar, la literatura infantil encara arrossega aquest estigma, però amb matisos, eh? Les coses canvien i hi ha... Més
0: Es
1: punt de
0: diu
1: vista.
0: que els nens llegeixen força quan són petits, però que en la franja entre 12 o 13 anys, no, vindria a ser la preadolescència, quan comencen ja, ho deixen. Per què creus que passa això? Això pot passar perquè és quan comencen les lectures obligatòries de l'escola?
1: A veure, els
0: Un tema
1: espais...
0: delicat, eh? Un tema
1: Sí,
0: delicat.
1: no, no, allò dels electius obligatoris és un tema espinós, ara després ara en parlem, però jo crec que el que solen dir els experts és que efectivament, els adolescents de 12, quan s'està entrant en l'adolescència, el que passa és aquesta rebel·lia pròpia de l'adolescència, aquesta necessitat de distanciar-se de la infància, del que feies quan eres xicotet o quan eres un nen, porta a deixar de llegir. És cert, eh? Vull dir, això és una cosa que s'ha estudiat. O sigui, que la relació no és tant de la lectura obligatòria, que, bueno, ja si estàs en rebel·lia i t'obliguen, doncs també, no? Pot ser un plus, però no és, diguem-ne, una relació tan directa, com el fet que s'arriba a aquesta edat i es deixa de fer coses que es feien quan un era xicotet, no, pues per canviar, per diguem-ne, consolidar la personalitat cap a on vaig a la personalitat i deixar de ser xiquet. Ara, quant a les lectures obligatòries, d'això o sigui, és una qüestió quasi irresoluble, no? Jo crec que la qüestió està evidentment, perquè es critica molt allò de les lectures obligatòries, però, per exemple, jo reconec que jo em vaig llegir per primera vegada El cas misteriós del doctor Jekyll i Mr. Hyde o El senyor de les mosques perquè van ser lectures obligatòries del meu professor d'ètica, no? No de literatura, del d'ètica de primer de BUP. I jo agrairé tota la meva vida. Ara, què passa? Doncs jo crec que, clar, és que el que no pots ser, no pots és esperar que un sol llibre o tres llibres agraden o interessen a un col·lectiu de 25 o 30 persones diferents, perquè són, els joves no són tots iguals, són tots diferents igual que els adults. Vull dir. I aleshores, el que s'hauria de fer és o bé una llista, proposar una llista de llibres més ampla, amb diversos gèneres, amb diversos tal de qualitat, que tria el mediador, el professor, la mestra, qui siga, no? Però que no siga un llibre o dos obligatoris per a tots, sinó que siga més ampla, o bé combinar obligatorietat amb voluntat, amb llibres que trien ells, clar, que tu has de saber-los prèviament per a poder-los llegir, etcètera, etcètera.
0: I
1: Vull dir, ens han de...
0: acompanyar-los, no?, en aquesta
1: Clar,
0: lectura, vull dir que
1: efectivament, s'han de buscar fórmules per fer arribar el llibre adequat en el moment adequat a la persona idònia, no? Que

0: que obriran mons amb altres que potser també obren mons, però bueno, que combinar-les d'alguna manera i sobretot combinar gèneres també. Encara que perquè tothom reconeix que potser tots tenim gustos determinats, però podem reconèixer obres molt bones encara que no siguin dels gèneres que ens agraden. I hem d'oferir, jo crec que, de fantasia, ciència-ficció, romàntica, jo que sé, realista, més psicològica, se pot triar tota una... Hi ha una oferta gran, clar, cal seleccionar de cada gènere allò que
1: Allò que
0: considerem més
1: tingui una
0: interessant.
1: qualitat, no?
0: Clar, evidentment, sí,
1: Molt bé.
0: efectivament. Això
1: Bueno,
0: és
1: doncs
0: el
1: veig que hi
0: que...
1: ha solucions, n'hi ha. El que passa és que cal aplicar-les i tenir-hi una mica de paciència i amb els mitjans que hi ha actualment, doncs, bueno, en fi.
0: Sí.
1: Què t'he d'explicar? Molt bé, Arantxa. Doncs moltes gràcies per haver atès la nostra entrevista. Esperem que tothom llegeixi molt. Que els pares llegeixin als nens el conte abans d'anar a dormir, que això
0: Ui, això
1: és
0: és... Sí,
1: molt...
0: abans d'anar a dormir i en qualsevol altre moment del
1: En
0: dia, també,
1: qualsevol
0: si
1: altre
0: els hi
1: moment. I
0: ve.
1: que s'expliquin contes oralment, també,
0: Sí,
1: perquè...
0: que s'expliquen històries, conten històries, contes i també qualsevol cosa que els hagi passat, vull dir, que
1: La
0: sí que
1: tradició...
0: senten la narració.
1: La
0: Sí.
1: tradició oral i acostumar a que els nens escoltin el que tu dius, la narració oral. Doncs moltes gràcies, Arantxa, i fins la propera, que continueu molt bé a la revista Faristol i feliç aniversari.
0: Moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
5: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Bé, doncs seguim amb la tarda des de tres bandes i ja arribem a la tercera banda. Hem fet primer el medi ambient, hem seguit després amb la banda de cultura, amb la Sílvia Gené, i ara sí que toca la banda de tecnologia i tenim ben preparats a l'Arnau García i en Marc Riera, que a veure quins temes ens porten avui.
7: Doncs avui us venim a parlar de... d'un objecte de, que segurament molt

0: molta gent ha escoltat a parlar, que són els drons.
1: Sí.
0: Potser fa uns anys veuries un dron volar pel parc i segurament era només un joguet.
1: Una joguina, sí.
0: Així per entretenir-te.
1: Sí.
0: Però avui en dia la cosa ha canviat radicalment. Els drons s'han convertit en eines professionals que estan transformant sectors tan diversos com la medicina, l'agricultura, la logística o la seguretat. I tot això ha passat en molt poc temps.
1: La tecnologia darrere dels drons ha evolucionat a una velocitat impressionant. El que abans era un aparell volador difícil de controlar i amb una bateria que durava minuts, ara és un dispositiu estable, precís, amb càmeres d'alta resolució i capaç de volar durant hores. Els preus han baixat enormement i això ha fet que tantes empreses com particulars hagin pogut accedir a una tecnologia que fins fa poc estava reservada a usos militars o científics.
0: Un dels sectors on els drons han tingut més impacte és a l'agricultura. Els agricultors ja fan servir aquests drons per monitoritzar els seus cultius des de l'aire, detectar zones amb problemes de reg o plagues i fins i tot per escampar fertilitzants o pesticides d'una manera molt més precisa que amb els mètodes tradicionals. I això no només fa que estalviïn temps i diners, sinó que també redueix l'ús de productes químics i això comporta un benefici medioambiental bastant gran.
2: Clar, perquè és específicament on fa falta, no?
0: Sí.
2: On t'ho apliquen.
1: En el camp de les emergències i els serveis de rescat, els drons també han demostrat ser eines valiosíssimes en accidents de muntanya, incendis forestals o inundacions. Poden cobrir grans extensions de terreny en poc temps, localitzar persones desaparegudes amb càmeres tèrmiques i portar material d'emergència a llocs on un helicòpter no pot arribar. Alguns països ja s'utilitzen drons per lliurar desfibriladors en casos d'aturada cardíaca, guanyant minuts que poden salvar vides.
0: El món de la logística i les entregues a domicili és un altre front on els drons ja estan començant a avançar molt més. Per exemple, Amazon, Ups i altres grans empreses porten ja uns anys provant aquests sistemes de lliurament amb drons en zones rurals o de difícil d'accés. Alguns països d'Àfrica, on la infraestructura de carreteres és bastant limitada, els drons ja s'utilitzen per transportar medicaments, sang i vacunes als hospitals remots. Un exemple concret és Ruanda, on una empresa anomenada Zipline ha salvat centenars de vides gràcies a aquesta tecnologia.
1: Però com tota la tecnologia potent, els drons també generen preocupacions. Una de les més evidents és la privacitat. Un dron equipat amb una càmera pot gravar persones sense el seu consentiment, sobrevolar propietats privades o recollir imatges en espais públics sense que ningú se n'adoni. Això ha obligat a molts països a regular l'ús dels drons, establint zones de vols prohibides, altures màximes i requisits de registre per als operadors.
0: L'ús militar dels drons és potser el més controvertit de tots. Des de fa anys, exèrcits de tot el món fan servir aquests drons armats per a missions de vigilància i atacs de precisió. La guerra d'Ucraïna, per exemple, ha posat de manifest fins a quin punt els drons han canviat la manera de fer una guerra. Vehicles petits i barats capaços de causar danys enormes. Però aquest ús planteja dilemes ètics profunds sobre la distància entre qui prem el botó i les conseqüències reals de les seves accions.
1: A nivell creatiu i artístic, els drons han obert possibilitats que abans eren impensables. Els fotògrafs i cineastes disposen ara d'un punt de vista aeri que abans requeria un helicòpter o una grua. Documentals, pel·lícules i reportatges han guanyat una dimensió visual completament nova. I en espectacles i concerts, els drons lluminosos han substituït els focus artificials en molts events, creant coreografies aèries espectaculars que han deixat sense paraules al públic de tot el món.
0: La regulació és un dels reptes més grans que afronta aquest sector. A Europa, per exemple, l'Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea ha establit un marc regulatori comú, però la seva aplicació varia molt d'un país a l'altre. El gran repte és trobar aquest equilibri entre permetre la innovació i garantir la seguretat i la privacitat dels ciutadans. Perquè a mesura de que el cel s'ompli de drons, calen regles clares per evitar accidents i abusos.
1: En definitiva, els drons són un exemple perfecte de com una tecnologia pot transformar-se i trobar aplicacions que ningú hauria imaginat en els seus inicis. Del joguet de cap de setmana a l'eina que salva vides, transporta medicaments o canvia la manera de fer la guerra, una evolució vertiginosa que no ha fet més que començar.
0: Perquè el cel, que durant segles ha estat un espai reservat per als ocells i els avions, ja s'està convertint a poc en un nou terreny on la tecnologia està escrivint les seves pròpies regles. I nosaltres, des de Terra, ens estem començant a adonar que mirar cap amunt ja no és el mateix que abans.
2: Bé, com gairebé sempre que parleu d'una innovació d'aquest estil, s'ha de valorar avantatges, que són moltes, no? Tot això que heu parlat de què es pot arribar a portar medicines a llocs de l'Àfrica o a llocs rurals que de molt difícil accés i amb un dron doncs, es facilita molt, això seria molt positiu, també pels rescats de muntanya, i després totes les conseqüències negatives, que també les heu explicat, no? Això que poden trencar la privacitat de les persones i també l'altre tema, que sempre s'ha de preveure una mica abans tota la legislació sobre això, com dèieu, perquè és veritat, si no hi hauria el cel per aquí volant tot ple de drons, o sigui, s'ha de preveure i legislar sobre per on poden anar, quants poden circular i tot això, que no en tinc ni idea, però hi ha els especialistes que sí, que s'han de cuidar de que tot això tingui una mica de lleis de com fer-ho funcionar. I ara, per curiositat, un dron d'aquests tipus, sabeu si és de mida molt grossa, el que pugui traginar coses, per exemple, medicaments, o sabeu si són uns aparells molt grossos o no gaire?
1: També pot dependre de on aquest dron s'ha fabricat.
2: Sí?
1: O sigui, per exemple, potser a la Xina et fan un dron bastant gros,
2: sí?
1: I que pot traginar pues, algun element bastant...
2: Aliments, per exemple, o...
1: Sí, per exemple, pot traginar una cadira,
2: sí.
1: I sí que altres, com el poden fer aquí a Espanya, potser és més petit i no pot traginar gaires coses grans.
2: A veure, perquè segurament fas aquesta comparació a la Xina i a Espanya, perquè a la Xina sí que hi ha la tecnologia molt avançada, sí. I a Espanya, en aquest sentit, no gaire. I llavors, com es dirigeixen? O sigui, com es programen per fer-los anar aquí, allà, o això, per fer servir les càmeres?
0: Clar, això depèn de, potser del model. Hi haurà models que potser, per exemple, per rescats de muntanya, potser jo sé alguns que són que les càmeres no van tipus, en una pantalla, sinó et poses unes ulleres 3D,
2: sí?
0: I així pots veure tipus, com si estigués en el dron.
2: Ah, ja.
0: I així pots pilotar doncs, molt més fàcil. I...
2: Sí, sí, sí. O sigui que, és que es piloten a distància, no?
0: Sí, la gran majoria sí. Potser
2: si no van
0: programats,
2: alguns... sí. Sinó que a distància els vas dirigint i fins i tot, com dius, no? Veient les imatges.
0: Sí.
2: I l'altra pregunta, quina energia utilitzen? Energia elèctrica? Ho sabeu?
0: Sí, normalment són bateries. Així.
2: Són bateries?
0: Sí.
2: Sí, seria com tipus un cotxe elèctric o així que funciona amb bateries. Doncs bé, ja tenim una mica més de noció dels drons, que com també explicàveu, fa no tants anys era allò per jugar amb un mando i fer-lo volar una mica per un parc, no?
0: Sí.
2: I s'ha convertit en una eina amb moltes aplicacions, i altra vegada recordem, aplicacions molt útils i molt bones, que val la pena doncs, seguir potenciant en aquest sentit els drons. Altres que, malauradament, n'estem sentint parlant molt, com dèieu, a la guerra d'Ucraïna, i que possiblement no sigui que facin unes accions tan selectives com diuen, sinó que fan força més mal. I això, que i com deia també en Marc, en l'aspecte lúdic, no? En les festes, en lloc de focs d'artifici, fan aquesta mena de danses o coreografies amb drons lluminosos. Sí, els tenim aquí, i suposo que encara hi seran més presents en el nostre, no sé si en el nostre concret dia a dia, però en general en el dia a dia de moltes activitats segur que hi seran. Per tant, els experts que facin les lleis perquè se'n pugui fer un bon ús i que sigui ben profitós aquesta tecnologia. Molt bé, doncs deixem aquí el nostre programa. Aquesta tarda és a Tres Bandes del dilluns 18 de maig i ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Dilluns 18 de maig de 2026, la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge tordarenc fins al títol comarcal després de l'elecció aquest cap de setmana a Vilassar de Mar. Els escoltem després de ser escollits.
3: Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a Fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies. Visca Tordera! Visca! Visca el Maresme! Visca! I visca Catalunya!
1: Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Claver en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador del teatre escolar. El projecte educatiu de referència a l'Alt Maresme tanca el curs 25-26 amb la participació de 30 centres educatius i ja prepara la seva propera campanya. Josep Navarro és director del teatre.
5: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei, la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena.
1: Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. El certamen obert a tothom vol capturar l'essència dels actes commemoratius de l'aniversari. Xavier López, president del Fotoclub.
6: És una oportunitat única per formar part, amb la vostra mirada, d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de La Nostra Dansa.
1: La penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el tordarenc Marc Torra. Lluís Agell, president de l'entitat, fa també balanç molt positiu dels actes del 30è aniversari.
7: Bé, el dia 1 de maig vam fer un dels primers actes i va ser el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar.
1: El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. Escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
8: Crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat. Nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: Previsió del temps per aquest dilluns. Els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Arrenquem una setmana que comença amb inestabilitat i amb temperatures encara fresquetes i que acabarà amb tot el contrari, amb un temps estable i amb unes temperatures que seran realment pràcticament estiuenques, amb alguns valors que a la recta final de la setmana podrien fins i tot fregar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. Mentre això no arriba, avui esperem que les nuvolades vagin guanyant protagonisme al llarg d'aquest matí, que cap a mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, puguem tenir xàfecs a qualsevol indret del Maresme, i després a la tarda ja les precipitacions anirien quedant restringides a la serrada litoral i cap a l'àrea del Maresme Nord, on de mica en mica anirien també desapareixent. Amb unes temperatures que, de moment, avui han pujat les mínimes, però les màximes seran força semblants a les d'ahir, amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el temps ja serà plenament assolellat i amb el sol esperem màximes que pujaran, de moment encara d'una forma moderada, però entre dimecres i dijous pujaran de forma molt més clara.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui l'espai de les entitats, la Teranyina. Comencem l'informatiu d'aquest dilluns, 18 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir d'avui s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final, així quedarà finalitzada pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Les obres, afortunadament, van en termini, i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte, perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps, i sí que el que demano és una mica més de paciència, perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les, per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
0: L'obra, recordem-ho, es troba en termini d'execució a la previsió del consistori a enllestir-lo en les properes setmanes. I el Pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. És el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar. La Pubilla de Tordera, Ariadna Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026. De la mateixa manera, l'hereu torderenc Gerard Mercader va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus test sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció. I un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariadna Ros, dama del Maresme, va agrair emocionada el suport de la delegació tordarenca i també de les seves companyes.
2: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que visca Tordera, visca el Maresme i visca Catalunya.
0: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pubillatge a la comarca.
3: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent a poc, i crec que és una de la nostra feina, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar tots aquests pobles i fins i tot guanyar nous pobles i nous noms dintre de la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
0: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa de 12 anys de presència al pubillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del nostre país.

0: El Teatre Clavé ha posat el punt i final a la 28a edició de l'Art de ser espectador, consolidant-se com un dels projectes pedagògics i culturals més sòlids del territori. Durant aquest curs 25-26, la iniciativa ha aconseguit reunir un total de 8.800 alumnes, refermant el seu paper com a pilar fonamental en la formació artística d'infants i joves. La campanya no només ha tingut ressò a Tordera, sinó que ha atret altres centres de 10 municipis de l'Alt Maresme i la Selva, incloent localitats com Fogars de la Selva, Malgrat de Mar, Calella, Pineda de Mar i Vidreres, entre d'altres. En total, 30 escoles i instituts, tant públics com concertats, han integrat la programació del Clavé dins el seu calendari escolar. L'èxit de l'Art de ser espectador rau en la seva capacitat de combinar l'experiència artística amb la pedagogia. Josep Navarro és director del Teatre Clavé.
1: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei i la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena, i sobretot doncs, que ho puguin viure, que ho puguem viure tots amb normalitat per normalitzar doncs, que amb aquestes edats es consumeixi i es practiqui el consum cultural. I a la vegada doncs, que puguin veure el màxim de disciplines possibles.
0: Tant els centres educatius com els ajuntaments col·laboradors han valorat molt positivament aquesta edició a través de les enquestes de satisfacció, destacant especialment la qualitat artística de les propostes i la logística del teatre. La Fundació Teatre Clavé no s'atura i ja ha confirmat que està treballant en la 29a edició al curs 2026-2027. Properament es publicarà el dossier amb la nova programació i s'obrirà el període d'inscripció per als centres interessats a continuar apropant les arts escèniques i la música a les noves generacions. Us expliquem també que amb motiu del 50è aniversari l'associació sardanista La Nostra Dansa, Fotoclub Tordera, ha engegat un concurs fotogràfic que convida a immortalitzar l'emoció i l'esperit de totes les activitats vinculades a aquesta celebració històrica. El certamen de caràcter estatal i obert a qualsevol persona interessada té com a objectiu documentar els actes de l'aniversari que es desenvolupin al municipi de Tordera. Cada autor o autora podrà presentar fins a 5 fotografies en color o blanc i negre que reflecteixin l'essència de la sardana i la trajectòria de l'entitat. Xavier Llop és president de Fotoclub Tordera.
2: El termini de participació s'estén del 25 de març al 25 d'octubre d'enguany i l'inscripció és totalment gratuïta. Les imatges s'hauran de presentar en format digital a través de la plataforma oficial del concurs que gestionem nosaltres a Fotoclub Tordera. És una oportunitat única per formar part, amb la vostra mirada, d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de la nostra dansa.
0: El termini de participació s'estén del 25 de març al 25 d'octubre i la inscripció és totalment gratuïta. Les imatges s'hauran de lliurar en format digital a través de la plataforma oficial del concurs que està allotjada a la web de Fotoclub Tordera. I la penya barcelonista de Tordera es mostra molt satisfeta per la gran acollida dels primers actes organitzats per commemorar el seu 30è aniversari. El passat divendres, 1 de maig, l'entitat va viure el seu plat fort amb la celebració d'un sopar institucional que va comptar amb una nombrosa participació de veïns i veïnes del municipi. El president de la penya, Lluís Agell, ha fet un balanç molt emotiu de la jornada, destacant el bon ambient i agraint la col·laboració d'entitats com els geganters, la colla de Diab o el reconegut cuiner que va fer que la celebració fos un dia per recordar.
3: Bé, el dia 1 de maig doncs, vam fer un dels primers actes i va ser doncs, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat és que va anar tot molt bé i el temps també ens va acompanyar. I llavors, doncs, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar. I això, doncs, com a president de la penya, estic molt agraït i això m'ha donat il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, entitats com Pere Cot, Geganters, els Diables, que ens van fer un correfocs molt espectacular, llavors gent particular, socis...
0: Pel que fa al futur de la programació d'aquest aniversari, la Junta ha decidit ajornar algunes activitats previstes, com les havaneres, de cara a l'any vinent, a causa d'haver dedicat bona part de l'economia de l'entitat als actes ja organitzats. Tot i això, l'activitat no s'atura, i la propera cita destacada serà una entrevista amb el tordarenc Marc Torra i Selló, exjugador del primer equip d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona.
3: Queda una entrevista amb en Marc Torres sobre el tema del hoquei, i després pues, pot ser que preparem alguna més, però de moment també estava pensat fer unes veneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les veneres potser les deixarem per l'any que ve.
0: Amb el ressò d'aquesta celebració, la penya barcelonista de Tordera encara el que resta d'any demostrant la seva voluntat de celebrar uns 30 anys amb energia i motivació. Entrevista que podrem escoltar íntegrament a la segona part d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera s'ha proclamat campió i ha certificat el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Futbol Sant Feliu de Guíxols per 1-0 gràcies a un gol de Marc Ruiz en les acaballes del partit. El partit va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu de Guíxols també necessitava la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels tordarencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent i fins a fer-se el domini en l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar el gol de Marc Ruiz per un ajustat fora de joc. Poc després, el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps a les botes de Pide, però el porter visitant va signar una aturada providencial per mantenir el 0-0 al descans. A la represa arribaven bones notícies des de Caldes de Malavella, on el seu principal perseguidor, el Sils, queia derrotat contundentment. El Club Futbol Tordera va anar ofegant un Sant Feliu que va haver de treure aigua del vaixell. En un punt d'inflexió va ser l'expulsió del jugador visitant, deixant el Sant Feliu de Guíxols amb 10 jugadors. Amb aquest fet, els tordarencs es van volcar a l'atac fins trobar la recompensa en els peus de Marc Ruiz, al minut 90, després d'un rebuig d'un xut de Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa, amb tota l'afició al camp i entregada als seus peus. L'alegria tordarenca va ser doble, ja que el juvenil, aquella mateixa tarda, també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte per perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives per tancar la Lliga, el Club Futbol Tordera demostra que el treball i la constància tenen la seva recompensa. I Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada.
2: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després de la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip dels juvenils i també dels veterans.
3: El juvenil guanya aquesta tarda, és que si ho escrivim no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà. Vull dir, a tothom, donar-li la gràcia a tothom, a l'afició que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
1: També va jugar el club a Tordera, que va tancar la temporada amb una derrota davant el GEC per 7-2, en un partit en què cap dels dos equips es jugava res, va servir únicament per acomiadar jugadors que no continuaran la temporada que ve. El CEP Tordera va jugar el seu penúltim partit de la temporada davant del Cerdanyola, on van perdre per 84-47. Amb les tordarenques matemàticament salvades, acabaran la temporada la setmana vinent davant la seva afició. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va arrasar el Cadaqués per 12-3, encadenant 3 victòries consecutives per seguir creient en la segona plaça, que de moment està a 5 punts. Podeu recuperar la festa del Club Futbol Tordera i l'últim partit del Club Petit Tordera en el canal de YouTube de la nostra emissora.

0: Anem per més notícies. 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malalties una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen protecció legal a la Generalitat. En part és perquè la retolació no acredita alguns restaurants sense gluten. En el marc del Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix un de cada 100 persones. Ens ho explica Maite Podó.
1: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
2: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
1: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Avui és un dia clau pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional que, si tot va com més previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. Al mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients i les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb el canvi de govern pel mig, només s'ha aconseguit anar prorrogant. Ens ho amplia Norma Alevero.
3: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i als comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir el Maresme, els Vallesos, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
4: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica aquest dilluns, aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures, que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts a La Teranyina, el programa on parlem amb les entitats i les associacions de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres el president de la penya barcelonista, tenim en Lluís Agell aquí amb nosaltres per parlar una mica d'actualitat d'aquest 30è aniversari de la penya barcelonista, una mica del Barça d'aquesta temporada, i per això tenim el president Lluís Agell. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem aquí per parlar una miqueta d'això, d'actualitat de la penya del Barça, però per començar, perquè la gent no ho sàpiga, o sigui, per la gent que no ho sàpiga, tot i que jo crec que ja ho coneix tothom, explica'ns una mica de què tracta la penya barcelonista de Tordera.
2: Bueno, la penya barcelonista de Tordera és una entitat que es va fundar en el 1996 i l'objectiu, pues, era ajuntar els col·legis de Tordera i fer poble fora de Tordera.
1: Per que la gent ho tingui al tanto, la principal activitat d'aquesta penya, quina diries que és?
2: Bueno, la principal activitat, pues, és el local social, que veiem tots els partits, i el tema de l'autobús, els desplaçaments.
1: L'autobús, que ho feu cada setmana o cada setmana que hi ha desplaçament, o es va fent temporalment, així, de forma esporàdica?
2: No, es fan tots els partits.
1: Tots els partits, déu-n'hi-do. Volia preguntar també quina és la principal activitat de la penya barcelonista fora d'aquests partits dia a dia. A més, doncs, aquests desplaçaments, entenc que dins del local és quedar tots, fer pinya, no?, com una penya, i llavors hi ha una mica de conversa, al final la gent va a sopar. Com es du a terme aquest dia de partit dins de la penya?
2: Bueno, el dia a dia, pues, és el caliu que ens trobem tots allà en el local social. Uh-huh. I pues, bueno, pues, la gent ve, gaudeix del local, està molt contents, i llavors, pues, bueno, es tracta d'això, d'ajuntar-nos.
1: Parlant d'aquest 30è aniversari, volia parlar, doncs, home, 30 anys és una fita bastant gran a celebrar. No sé quines activitats heu dut a terme des de la penya fins ara, doncs, per celebrar aquest 30è aniversari com cal.
2: Bé, el dia 1 de maig, pues, vam fer un dels primers actes, i va ser, pues, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, mm-hmm, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat que va anar tot molt bé i el temps també ens va acompanyar, i llavors, pues, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar, i això, pues, com a president de la penya estic molt agraït, i això m'ha donat il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, mm-hmm, entitats com Pere Cot, Xerentés, els Diables, que ens van fer un correfocs molt espectacular, llavors gent particular, socis, i vam tindre molts col·laboradors, perquè clar, érem 315 persones i per portar a terme això necessitava molta col·laboració, i gràcies a tota aquesta gent, pues, ha sigut possible.
1: Totes aquestes activitats, que recordem també que inclús va haver-hi una presentació d'una mascota, això com es va viure des de la penya?
2: Sí, això ho vam fer abans del 30 aniversari. Mm-hmm. Tenim un soci que es diu David López, i llavors ell és dibuixant de còmics, i li van comentar de que ja si ens podia fer una mascota, i llavors, pues, bueno, pensàvem què faríem, si érem una persona real o què es faria, i llavors, pues, ell va decidir fer aquesta mascota que tenim, que la veritat que és molt maca, molt maca.
1: També parlem d'aquestes activitats que s'han fet, però ara fora de càmeres, abans de l'entrevista em deies que també queda alguna coseta a fer de cara a les properes activitats.
2: Sí, queda una entrevista amb en Marc Torres, mm-hmm, sobre el tema del hockey, i després, pues, pot ser que preparem alguna més, però de moment també estava pensat fer unes veneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les veneres potser les deixarem per l'any que ve.
1: Veig, però, que el sopar va tenir èxit, va agradar dins de la penya, i que va ser, doncs, un bon esdeveniment.
2: Vaig rebre moltes felicitacions per part de socis, per part de torderencs, torderenques, i estic molt agraït, perquè, com bé dic, això me dona il·lusió seguir sent president de la penya barcelonista de Tordera.
1: De cara al Barça, hem parlat de la penya, volia parlar també del Barça, ha acabat ja pràcticament la temporada. No sé com has vist el Barça aquesta temporada, si estàs content amb els resultats que s'han dut a terme, perquè s'han guanyat títols, o si t'ha faltat alguna cosa.
2: Estic molt content perquè hem guanyat el títol, partit per partit hem disfrutat, hem jugat molt bé, però m'he quedat amb el gust que la veritat que jo esperava jugar a la final, no potser guanyar-la, però arribar a la final de la Champions jo esperava.
1: Per tant, una agulla que s'ha quedat clavadeta, sí. Potser una espineta.
2: Esperem que l'any que ve pugui ser i que la guanyem.
1: També, mira, precisament un tema d'actualitat és que ahir Robert Lewandowski va anunciar que marxava del Barça. No sé com heu viscut aquesta notícia, si creus que hi hauria d'haver un relleu pel que fa al davanter centre, i ja de pas et pregunto, no sé si tens algun nom, algun fitxatge que t'agradaria portar.
2: No, no, en concret no, no tinc cap fitxatge, vull dir, també tenim problemes amb tema fitxatges, però ja que l'economia doncs, tampoc és massa vulnerable, no?, al Barça, però bueno, sigui benvingut el que ens portin i esperem que sigui un gran davanter.
1: Parlant també un altre cop de la penya, no sé quin és el desig que us agradaria aconseguir de cara o al proper any o els propers anys en plural, de cara a això, assolir des de la penya barcelonista.
2: Bueno, gràcies a aquesta festa que hem fet, que la gent ha estat tan contenta, doncs a part de, com he dit, que he tingut moltes felicitacions, també tinc molta gent que no són sòcies i que ens han dit que es feien sòcies de la penya, i des d'aquí faig una crida que la penya pues, és molt important, la part econòmica que ens dona l'aportació aquesta de socis, que és una quota de 30 euros la temporada, que no significa gran quantitat, i la penya pues, és d'agraït poder tindre aquesta quantitat i de socis, que som 203, doncs que poguéssim seguir augmentant per poder fer coses com hem fet i, si pot ser, per fer-ne més.
1: Per fer-se soci, que s'ha d'anar directament al local o es pot fer mitjançant algun tràmit per internet? Com s'ha de fer?
2: Directament en el local, s'ha d'emplenar una fulla i després, pues, bueno, anirà ja a la inscripció i automàticament s'ha d'inscriure després, perquè abans sí que només era fer-te soci a l'inscripció de la penya. Actualment no, actualment el club exigeix que el soci que té una penya s'ha d'inscriure en la web del Futbol Club Barcelona.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per ser soci i...
1: Per controlar-ho tot així amb les penyes.
2: Sí, sí, exacte. Sí.
1: Molt bé. I quins avantatges té ser soci de la penya barcelonista?
2: Bueno, a part, com hem dit, poder entrar en el local social, perquè en el local social està molt clar que cada vegada són més i actualment pues, no podem deixar entrar gent que no sigui sòcia, vull dir, perquè estem limitats. I després, pues, bueno, a part d'això, pues, el Futbol Club Barcelona, que si vas a la botiga, que si descomptes les entrades, tens l'opció als desplaçaments, vull dir, tens grans avantatges.
1: De cara també a nivell personal, no sé si aquesta temporada heu pogut anar gaires desplaçaments, i quin és el que t'ha agradat més, potser?
2: Jo personalment no hi vaig mai al camp, perquè bueno, soc la persona sacrificada que obre el local i estic allà, però ho faig molt orgullós i estic molt satisfet de poder donar aquest servei als socis, que per això sóc el president, i m'haig de sacrificar sense cap problema.
1: I saps d'algú que t'hagi dit, ostres, aquest desplaçament ha sigut brutal, o algun comentari que t'hagin fet?
2: Sí, hi ha molts socis que, bueno, que de veritat que estan molt agraïts del servei que els donem amb l'autobús, i, bueno, i que gaudeixen de partits, que hi ha partits que són millors i n'hi ha que no, però bueno, que la majoria aquesta temporada han sigut gran partits.
1: Ja per acabar, volia parlar també del clàssic que va ser fa poquet. Com vas viure aquest clàssic? Creus que li va faltar alguna cosa, que va ser una mica potser descafeinat, o que va estar bé?
2: No, jo la veritat, jo m'esperava, no m'esperava guanyar. Jo esperava que era el títol que tenien ells a guanyar, però jo crec que estan els problemes que tenen dintre el club, que ho han de mostrar-ho, que no van ser capaços de guanyar-se.
1: Doncs ja per acabar, no sé si destacaries quin és el jugador potser que t'ha agradat més aquesta temporada del Barça.
2: No, tots en general, jo per mi no em decanto amb ningú.
1: Per tant, joc col·lectiu, no?
2: Joc col·lectiu, sí, que és el maco, i gent de casa, que és el maco. Que l'economia que té el Barça no ens ha afavorit, però ens ha fet un favor perquè hem fet un gran equip gràcies a això.
1: Doncs amb això que jo que tinc les preguntes ja acabades, no sé si vols afegir alguna cosa per comentar, jo que per la meva part ja estic.
2: Jo, com bé he dit al principi, vull agrair a tots els col·laboradors, a les entitats, Pere Cot, Geganters, els Diables, i a tots els socis i sòcies que també van col·laborar, i com no, pues a Ràdio Tordera, que sempre heu estat els 30 anys amb nosaltres. Moltes gràcies a tots.
1: Doncs gràcies també a vosaltres per estar aquí.
2: També que m'havia deixat la part principal, que és l'Ajuntament de Tordera. L'Ajuntament de Tordera s'ha portat i s'ha portat molt bé durant aquests 30 anys, i especialment la seva alcaldessa. Moltes felicitats, Elisabet.
1: Doncs moltes gràcies per aquests agraïments també. Amb això jo que ja acabo. Moltes gràcies, Lluís, per estar aquí amb nosaltres aquí a la Taranyina, i esperem doncs que acabi molt bé aquest 30 aniversari.
2: Esperem que sí, i comencem la lliga com l'hem acabat.
1: Doncs amb vosaltres també, que ens acomiadem un programa més. Ens trobem la setmana que ve amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verda a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat. Segons Rius, en les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà, al seu entendre, per sortir-ne més reforçats, i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
3: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
2: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març, amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes enmig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
0: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: les 8 i 3 minuts.
1: Bon vespre. Són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports. Comencem la setmana amb moltes alegries. Comencem aquest dilluns 18 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquest vespre per explicar-vos totes les meravelles que van a passar aquest cap de setmana, òbviament centrant-nos en aquesta victòria del Club Futbol Tordera, que va valdre una lliga i va valdre un ascens de segona catalana 3 anys després. Per explicar-vos més bé el que tindrem en el dia d'avui, anem a explicar-vos l'alineació que tindrem aquest dilluns.

Vinga, va, i és que us explicarem, òbviament, aquesta victòria del Club Futbol Tordera contra el Sant Feliu de Guíxols per 1-0. Una victòria amb gol de Marc Ruiz en el minut 90 de partit, que va valdre una victòria, no només aquesta victòria, sinó va valdre una lliga i també va valdre l'ascens, tot i que el Sils ja hagués fet, no hagués fet la feina al camp del Caldes, perquè el Caldes va guanyar 3-0, un Caldes que ja ha baixat de categoria, però que ens van donar aquest avantatge per podíem empatar inclús i no patir. Fins i tot podríem haver arribat a perdre, però amb aquesta victòria, òbviament, com ja coneixem en Guillem, ja va dir que ja volia guanyar-ho tot, volia ser campió d'absolutament tot, i així ho va ser, també guanyant aquell partit, aconseguint la desena victòria consecutiva. En el balanç que farem en el dia d'avui, valorarem i escoltarem aquestes paraules de Guillem Ferrer en el postpartit, també del president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, i de l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, que també van estar en el camp municipal d'esports, doncs, per viure aquesta gran tarda de l'esport torderenc, una gran tarda que es va culminar també amb l'ascens del juvenil A, que va jugar aquella mateixa tarda, i òbviament com a entitat, com a club, aquesta temporada que hi ha hagut l'ascens dels veterans, del juvenil i del primer equip. Per tant, una fantàstica temporada de l'entitat tordarenca, que després ja en parlarem. També tindrem les paraules dels protagonistes del Club Petit Tordera, perquè han tancat ja la seva temporada. Van jugar aquest cap de setmana, el dissabte, també a les 5 de la tarda, el seu últim partit de la temporada, Hoquei Lliga Plata, contra el GIEC, amb una derrota per 5-2, però una derrota que no significa gairebé res, perquè els dos conjunts ja no jugaven res, ja no podien ni pujar ni baixar la classificació, per tant, que servia com una mica per acomiadar aquesta temporada, a banda de que el Tordera doncs venia d'unes petites baixes, perquè molts dels seus jugadors eren entrenadors o ajudants d'entrenadors a les categories bàsiques del club, que s'estaven disputant els campionats de Catalunya i la Copa Elite, respectivament, per tant, també tenien algunes baixes. I acabarem parlant del partit del Set Tordera, el penúltim de la temporada, que van perdre contra el Cerdanyola, i també de la victòria amb contundència de l'Atlètic Club Tordera. Farem un balanç de tot això i més, però això d'aquí poquet, quan comencin a entrar en continguts el dia d'avui. Però abans és hora d'escoltar l'actualitat general.

I és que aquesta tarda, gairebé al migdia, s'ha fet oficial la renovació de Hansi Flick pel 2028 i anys més addicionals. I Flick ha dit, volem més títols, potser també la Champions. Va reiterar la seva felicitat a Barcelona i va mostrar compromís per seguir millorant perquè el somni es compleixi. Hansi Flick va mostrar la seva felicitat després de firmar com a entrenador fins al 2028, amb una altra temporada opcional, i va exhibir una ambició de cara al futur. L'objectiu és guanyar més títols, potser també la Champions. Treballarem per això, perquè és el somni i volem que es compleixi. Va manifestar les oficines de mitjans de les oficines i va atendre els mitjans del club blaugrana. El tècnic va reiterar el seu amor per l'entitat. Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar aquest viatge. Va explicar que puc sentir cada dia la passió que senten el club i l'staff. Els jugadors, els fans, és meravellós i per mi és especial perquè hem compartit molts moments fantàstics en el passat. Va deixar clar que després de 2 anys i 5 títols té més gana i vol aconseguir més títols per al club. Són coses en el que ell creu i que està molt content. Va destacar que en les seves últimes setmanes i mesos estem jugant molt bé, molt estables. És bo veure-ho, no cal canviar algunes coses. Estem treballant conjuntament amb Deco. Estic molt content per treballar amb ell i el seu equip. Va mostrar la seva gratitud. Va dir, agraeixo la confiança del club i del president i la junta. Significa molt per mi, és meravellós. I se sent molt optimista. Sempre miro el futur positivament. Hem d'aprendre i millorar. Això és el que vull, de l'equip i del que ens envolta. Tots han d'estar inclosos a la feina i units. Per ell, especial l'enllaç amb l'afició. Va ser una meravellosa atmosfera la que ens va ajudar a cada partit i va fer que fos especial, sobretot en els darrers maig. A més d'ensenyar el camí i la millora i l'evolució, apunta a quant objectius. L'objectiu és guanyar més títols. Potser la Champions. Treballarem perquè així sigui, perquè és el somni i volem que es compleixi. Aquesta és una de les actualitats. No ens movem gaire de les banquetes perquè s'està parlant de que, bé, Mourinho ja ho tindria pràcticament tot fet i tot ha parlat amb el Madrid per fitxar i les condicions que fica el portuguès per fitxar amb el Real Madrid són les següents. Ens ho explica, perquè ens ho explica Mario Calderón, un periodista del Mundo Deportivo, i és que Josep Mourinho serà el proper entrenador del Real Madrid. No és oficial, però sí oficiós, perquè totes les fonts asseguren que el portuguès ha arribat a un acord amb Florentino Pérez per tornar a la banqueta del que va sortir l'any 2013. Una volta que, malgrat tot, no s'ha fet sense negociacions ni intercanvi de papers, sobretot per part de Josep Mourinho, que, segons informa Sergi Valentín, periodista de Radio, ha demanat diverses coses a canvi de tornar-hi. La primera seria la de l'extensió de contracte de 2 anys. L'antiga etapa va estar 3 al capdavant del Real Madrid i aquesta ocasió el portuguès demana estabilitat i paciència per al seu projecte, encara que, això sí, el conjunt blanc ve de 2 anys de no guanyar res i el primer que se li exigirà seran títols. Més enllà d'això, segons el periodista, Mourinho hauria demanat capacitat d'influir en els fitxatges, cosa que, per regla habitual, no sol passar al Real Madrid, ja que són el mateix president i José Ángel Sánchez, el director general, els qui els decideixen. Tot i això, Mourinho, que ja en la seva primera etapa va realitzar fitxatges de calat com Mesut Özil o Di María, vol participar en el procés. També el de la preparació física, en el qual hauria demanat que no hi hagi Antonio Pintus, un protegit per Florentino Pérez, el qual també va sortir de l'estada amb Xavi Alonso i va tornar al gener per decisió del club. Finalment, Mourinho vindria a l'estaf en què fins ara en el Benfica té João Tralau com a segon entrenador, Pedro Machado, Ricardo Forfonsinho i Ricardo Rocha com a entrenadors assistents i Roberto Marella i Rubén Suárez com a entrenadors analistes. Pel que fa a la preparació física, compta amb Antonio Díaz i Nuno Gómez en la preparació de porters. Per tant, aquestes són les notícies que ens arriben de la banqueta merengue i, com a última hora, hi ha una lesió de Fermín en el 5è metatarsià del peu i supera, cosa que significa que es perdrà el Mundial. I és que el canterà del Barça va ser substituït en el descans en el partit contra el Betis després de notar algunes molèsties en el 5è metatarsià del peu dret i se li han diagnosticat una fractura del qual superarà demà. Amb els seus 23 anys i en el seu primer Mundial per disputar, que se'l perdrà per aquesta lesió. Per tant, nosaltres, que després de conèixer aquesta actualitat general, anem a passar ara a la local. Som-hi!

0: Vinga, va, anem a centrar-nos en el que ens interessa, en els continguts que hi haurà el dia d'avui, i és que el Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. El Club Futbol Tordera s'ha proclamat campió i ha certificat el seu retorn a segona catalana 3 anys després, després de superar el Sant Feliu de Guíxols per 1-0 gràcies a un gol de Marc Ruiz en les acaballes del partit. El partit va començar amb molt de respecte per ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu de Guíxols també necessitava la victòria per poder classificar-se pels play-offs. Els visitants van sortir amb una pressió alta que van incomodar la sortida de pilota dels torderencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent fins a fer-se amb el domini de l'enfrontament. Al minut 34 van anul·lar un gol de Marc Ruiz per un ajustat fora de joc. Poc després, el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps a les botes de Pide, però el porter visitant va signar una aturada providencial per mantenir el 0-0 al descans. A la represa arribaven les bones notícies des de Caldes de Malavella, on el seu principal pal seguidor, el Sils, que ja ha derrotat contundentment per 3-0. El Club Futbol Tordera va anar ofegant el Sant Feliu de Guíxols, que va haver de treure aigua del vaixell, on el punt d'inflexió va ser l'expulsió d'un jugador visitant, deixant el Sant Feliu de Guíxols amb 10. Amb aquest fet, els torderencs es van abolcar l'atac fins a trobar la recompensa amb els peus de Marc Ruiz en el minut 90, després d'un rebuig d'un xut de Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa amb tota l'afició al camp entregada amb els seus. L'alegria torderenca va ser doble, ja que el juvenil, aquella mateixa tarda, també va celebrar el seu campionat i l'ascens arrodonint un dissabte perfecte per l'entitat. Amb 10 victòries consecutives per tancar la Lliga, el Club Futbol Tordera demostra que el treball i la constància tenen la seva recompensa. I Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, valora el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada.
1: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació a gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
0: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el seu primer any de mandat per l'ascens del primer equip, dels juvenils i dels veterans.
2: El juvenil guanya aquesta tarda, és que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà, vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
0: Canviem d'esport i és que també va jugar el Club Petit Tordera, que va tancar la temporada amb una derrota davant del Gallec per 5-2. En un partit en el que cap dels dos equips de jugava res va servir únicament per acomiadar jugadors que no continuaran la temporada vinent. El Cep Tordera va jugar el seu penúltim partit de la temporada davant del Cerdanyola, on van perdre per 84-47. Amb les tordarenques matemàticament salvades, acabarà la temporada la setmana vinent davant la seva afició. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va arrasar el Cadaqués per 12-3, encadenant 3 victòries consecutives per seguir creient en la segona plaça, que de moment està a 5 punts. Recordeu que podeu recuperar la festa que es va viure en el camp municipal d'esports amb la victòria del Club Futbol Tordera, que va valdre l'ascens, i també a l'últim partit del Club Petit Tordera en el canal de YouTube de Ràdio Tordera. Nosaltres, que amb això, ara sí que sí, donem pas en els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!
3: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, anem a entrar al que ens interessa, anem a conèixer el que va passar en el camp municipal d'esports, i és que va haver-hi èpica i glòria en el camp, i és que el Club Futbol Tordera salta la segona catalana a l'últim sospir. La història del club del futbol a Tordera s'ha escrit aquest cap de setmana amb lletres d'or en un municipal d'esports ple de gom a gom i vestit de gala per les grans ocasions. El Club Futbol Tordera ha certificat el títol de Lliga i l'ha desitjat i el desitjat ascens a segona catalana. Ho ha fet superant el Sant Feliu de Guíxols per la mínima 1-0 gràcies a un gol agònic de Marc Ruiz al minut 90 que ha fet esclatar l'alegria d'una afició totalment entregada. I és que el partit ha arrencat amb el guió per avís amb una autèntica final. El Sant Feliu de Guíxols, que també esgotava les seves opcions per entrar en les places de play-off, ha sortit mossegant i dificultant enormement la sortida de pilota de l'equip quadribarrat. La intensitat s'ha apoderat del mig del camp, on el conjunt visitant imposava una pressió asfixiant durant els primers compassos i tancava els espais interiors. Malgrat la incomoditat inicial, els locals han anat creixent de mica en mica, impulsats per la mobilitat de Piver, l'electricitat de Serrano per la banda dreta i el desplegament d'un estel·lar Masferrer al lateral. Abans del descans, el Tordera ha fregat el gol amb un xut de rosca molt intencionat del mateix Pide des de la frontal, que el porter visitant, Alberto Molina, ha reforçat amb una intervenció imperial. Prèviament, l'assistent havia anul·lat un gol a Marc Ruiz per un fora de joc força ajustat, enviant el maig al túnel de vestidors amb l'empat inicial. A la represa, les pulsacions han anat en augment. Mentrestant, a les graderies corria com la pólvora una notícia que aplanava el camí cap a l'èxit, i és que el Sils, el gran perseguidor i rival directe per l'ascens, queia estrepitosament al camp del ja descendit Caldes de Malavella. Un duel que acabaria amb un sorprenent 3-0 pels caldencs. Amb aquest escenari, un simple empat ja servia per coronar el Tordera com a campió, però l'equip de Guillem Ferrer, fidel a la seva identitat i a l'ADN mostrat durant tot el curs, només tenia entre cell i cella la victòria. El decorat s'ha acabat de trencar cap al minut 83. Enmig del setge torderenc, una entrada d'estems ha suposat una targeta vermella a Guillem Mas. El Sant Feliu s'ha quedat amb 10 homes sobre la gespa, fet que ha accentuat el domini asfixiant dels quadribarrats al tram decisiu. I just quan l'empat a 0 semblava inamovible per culpa de la falta d'encert i de les múltiples jugades a pilota aturada, ha aparegut l'urpa d'un equip que no sap rendir-se. Sobre la botzina, al minut 90, en una acció ofensiva molt ràpida, Raúl ha provat un xut ras. El rebuig del porter visitant ha caigut en els peus de l'oportunista Marc Ruiz i el nou torderenc no ha perdonat i ha empès la pilota cap al fons la xarxa, desfermant la bogeria absoluta al municipal d'esforç. El Club Futbol Tordera tanca la Lliga encadenant una espectacular ratxa de 10 victòries consecutives. Poques hores abans del xiulet inicial, el juvenil del Tordera també s'havia proclamat campió de la Lliga, completant una jornada idíl·lica pel club. Amb el xiulet final de l'àrbitre, la invasió pacífica al camp ha certificat l'èxit d'un projecte després d'una temporada on no han faltat els alts i baixos. La feina pica en pedra ha tingut la millor de les recompenses. Tordera torna a ser de segona catalana 3 anys després, i amb un any que el juvenil i el primer equip han pujat a categoria, no ens oblidem, perquè els veterans també ho han fet. La retransmissió, l'última retransmissió de l'equip d'esports de Ràdio Tordera va ser-hi present, doncs, per explicar tot el que estava passant al camp, també per recollir tots els millors moments, uns millors moments que ara mateix us els mostrarem per escoltar, doncs, el gol, el xiulet final i també aquestes entrevistes postpartit, tant en el míster, en Guillem, en Ricard, el president, i com l'alcaldessa de Tordera. Per tant, Genís, tot teu. Anem a veure com es vivia l'ambient en el camp municipal d'esports amb la Cèlia, amb en Pau, amb en Pol, amb en Genís al capdavant i també a la càmera, en Noa, i a la realització, en Damià. Això va ser la màgia que es va viure al municipal.
1: A Juanma Esteban, que la toca, envia el pla. Em sembla que els jugadors del Tordera ja saben què està passant a Sils. A Caldes, vull dir. Pujades, molt bé, disfressat de Beckenbauer ara mateix, amb Carlos. Des del lateral dret, la filtra i la intercepta al lateral del Sant Feliu de Guíxols, que llença amunt. Carlos la punxa i la toca a Expo. Directament amb Barceló. Barceló, a la mitja de fons. Filtra una passada per l'Eria Casanovas, que segueix retallant. És Serrano, que directament acaba la jugada. La para Alberto Molina. I és el mateix porter que surt al llarg. Envia amunt el xut, esperant que la baixi algú. Ali, que la baixa, però Òscar Ruscalleda l'acaba recuperant amb les mans. Fora de joc. Una mica estrany.
2: Molt estrany,
1: que la piti tan lluny. O això, hi ha hagut una falta de comunicació aquí?
2: No, no, la falta de comunicació ha estat claríssima perquè el col·legiat, l'assistent, portava amb el banderí, amb la bandera aixecada, feia estona, feia cosa de 10 segons,
1: el col·legiat
2: no l'ha vist, però el més estrany és que donant la jugada per continuada, així que vaig donar el fora de joc.
1: Clar. Alberto Molina, al llarg, al Tordera, que la recupera Marruiz, que va sol, 3 contra 2 del Tordera, s'assuma Serrano en atac, compta la passada per Raúl. Raúl, que acaba de definir des de la dreta directament a la para, amb la buda, el rebot per a Ruiz. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, que val un ascens al minut 90, quan tot estava decidit, el club futbol Tordera que acaba posant l'1-0 per aconseguir aquest ascens a segona catalana. Marruiz, que recuperava un rebot després del xut de Raúl, que no podia, que Alberto Molina no li deixava entrar a la porteria. Acaba Marruiz encolomant aquesta pilota a la xarxa. 1-0, gol de Marruiz, gol del club futbol Tordera, gol que val un ascens.
2: Merescudíssim, merescudíssim, en una gran acció el contraatac del club de futbol Tordera. N'ha tingut de poques amb tant espai, però finalment ha estat molt llest, molt intuïtiu, trobant aquest espai, aquest forat a la banda dreta, molt ben definida. Era en primera instància, però Marc Ruiz, molt intel·ligent, començava la jugada i l'ha acabat rematant amb aquest bon xut que posa l'1-0 al marcador. Minut 90, Tordera 1, Sant Feliu de Guíxols 0.
3: Amb això sí que està pràcticament certificat l'ascens, a falta de saber el resultat final del CIL, que anava perdent 3-0, el sol que surt a Tordera i tot, i ho fa amb aquest gol, ara sí, de Marc Ruiz. Ho celebren tots els jugadors, ho celebren amb la graderia local. Nois, com heu vist aquest gol?
4: Això és una sensació increïble, marca l'últim minut, certifiques l'ascens i que el segon vagi perdent és increïble.
2: Veurem, perquè podrà ser l'última del partit.
3: Doncs pot ser l'última partit, Pol, els jugadors que pràcticament saben que ho tenen. Raúl, que diu que ja està, que no queda més. Assenyala el xiulet final, el Tordera de segona catalana, el Tordera puja de divisió, el Tordera és campió de Lliga. Ho celebra el club futbol Tordera amb aquesta victòria, 1-0 al minut 90. Ho celebra tota l'afició. Invasió de camp ara mateix al Municipal d'Esports per celebrar aquesta fita històrica. Retorna a segona catalana després d'uns anys on el Tordera no ha pogut pujar, després d'una feina que no ha pogut estar en els anys anteriors, el Tordera que aconsegueix aquest ascens a segona catalana.
2: Merescudíssim, gran partit que ens han ofert tots dos conjunts. El Tordera, per insistència, per caràcter, per identitat, ho ha mantingut, ha tingut el nivell ben amunt i ha aconseguit el gol de la recompensa, no només el gol de l'ascens. Sabíem que amb altres resultats el conjunt local ja era campió, però a més per aconseguir aquesta desena victòria consecutiva, i compte perquè hi ha emocions a la graderia.
3: Adrià Barceló, que ho celebra ara mateix.
5: Entrem ja amb l'entrenador del club futbol Tordera, Guillem Ferrer. Aconseguim l'ascens, aconsegueixes l'objectiu, aconseguiu ja aquesta victòria, aquest ascens a la segona catalana. Com has vist el partit per començar? I després et preguntaré ja per l'ascens.
6: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantejat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia defensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació de gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres en bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
5: No sé si estàveu gaire pendents del resultat dels Sils, en tot cas, que l'empat us servia, perquè el 3-0 aquest, de, no sé com ha acabat, però el 3-0 momentani que teníem amb l'alcalde Sils, us feia campions.
6: Jo no he anat mai a empatar, ni aniré mai a empatar. L'altre dia Sils anem guanyant 2-1 i hi ha una falta i tiro els centrals amunt, és igual. Jo vull sempre anar a guanyar, si guanyo d'un vull anar a guanyar de dos. Sempre ho he fet així, a vegades m'ha jugat mal les passades, però sempre ho he fet així i avui no era al revés. Nosaltres volíem guanyar el partit, ens era igual que passés, anàvem sapiguent el resultat, sí que és cert, però nosaltres havíem d'anar endavant i ja està. I crec que l'equip ho ha fet, m'ha estat bé i hem pogut guanyar el partit, que és el que volíem.
5: Per acabar, i ja no et molesto més, com es celebrarà aquest ascens?
6: Bé, doncs mira, de moment tenim unes samarretes que ningú sabia. Era una cosa entre en Ricard, el president, jo, en David Grimal també, perquè volíem fer-ho. Sabíem que no teníem del tot segur, però ens estàvem confiats. I ara, d'aquí una estona, vindrà un tractor per sortir amb una rua pel poble, o sigui que esperem una gran nit de festa i ells podran agregar una mica més. Era el primer dia que venia a veure la meva filla de 15 dies i i jo l'únic que volia era guanyar per ella, per la meva família, per tots els jugadors. Avui els deia que des de... no només d'aquesta temporada, sinó l'altra, sinó de l'anterior, des de la Bisbal que vaig arribar fins avui, l'equip sempre ha fet de tot, el camí, com fica aquí, ha sigut increïble, serà, és increïble i ojalà sigui molt més increïble de temps i que ho puguem allargar al màxim.
5: Doncs Guillem, moltes gràcies per estar per aquí i a celebrar aquest ascens.
6: Ara en Jordi li vaig dir que la pròxima seríem campions, que ja faria una entrevista, per tant, ara toca celebrar i esperar a la pròxima entrevista.
5: Doncs moltes gràcies, Guillem Ferrer, a celebrar com toca.
2: Doncs bé, declaracions al Guillem Ferrer.
6: També volia felicitar el juvenil, que avui ha sigut campió, tu també, que en formes part, i molta felicitat als nois. L'Àlex ha sigut campió, en menys de mitja hora ha sigut campió dos costats, o menys d'una hora, crec que això no havia passat mai, i el veig aquí, ara que vinguin a nosaltres, veniu amb nosaltres, que ho celebrem tots junts, i que al final hem d'estar orgullosos del futbol base que tenim, dels jugadors. Era un any difícil, veníem de baixar, la gent va confiar, els jugadors que estaven l'any passat va confiar, una mica com nosaltres, crec, un sentiment de poble, un sentiment de club i molt feliços que ells també facin la seva feina i ara passar-ho bé i a celebrar tots junts.
5: Moltes gràcies. Doncs eren les paraules de Guillem Ferrer. Nosaltres que amb això anirem a tancar. També tenim el president del club, tenim en Ricard Grau ja per aquí. President, no sé com ha vist aquesta victòria i aquest ascens ja, per fi, a segona catalana.
7: Hem patit molt, la veritat. Ens anàveu dient com anava el Sils, no ens ho acabem de creure perquè semblava increïble. Al final acabem 5 punts per sobre d'ells. Espectacular. Primer any de mandat, el juvenil guanya aquesta tarda. És que si ho escrivim, no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim. No podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà. Vull dir, a tothom. Donar-li la gràcia a tothom, a l'afició, que s'ha portat de Déu avui, l'altre dia. Vull dir, genial. Tot molt bé.
5: Ara li preguntàvem a en Guillem, per celebrar-ho tenim ja preparada una rua. No sé també si hi haurà alguna cosa més preparada, però ara només toca celebrar, no, ja?
7: Ara anem a improvisar, que la veritat és el que toca. Hem fet dos moviments d'última hora que l'Elisabet ens ha ajudat a poder-ho acabar de gestionar. O sigui, que estan en marxa. Ara fotrem una mica de celebració. I sí, aprofitant que el primer equip ha guanyat la Lliga, també tenim els veterans que van pujar i el juvenil. Ostres, el dia de la Cluenda farem una rua combinada tots tres, que crec que pot quedar molt xula i que sembla que crec que no s'ha fet mai.
5: Doncs Ricard, moltes gràcies per aquestes paraules. Esperem doncs, que vagi molt bé la celebració.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Doncs aprofitant també per aquí, al final ens venen totes les entrevistes. Tenim l'alcaldessa de Tordera, Isabel Mejías. Què tal? Bona tarda.
8: Molt bona tarda.
5: Estem aquí per una ocasió molt especial, aquest ascens a segona catalana del Club Futbol Tordera, també ascens del veterans, ascens del juvenil. Com a alcaldessa, no sé com valores aquest nivell de l'esport i del futbol aquí a Tordera.
8: Doncs imagina't, no es pot, bueno, com a alcaldessa i com a tordarenca especialment, com tots els tordarencs, no es pot valorar de millor manera, és posar-hi la cirereta del pastís per partida triple. Pugem de categoria ja no només del primer equip, sinó sobretot els juvenils, que han fet una temporada fantàstica, com també l'ha fet el primer equip i també els veterans. Per tant, avui és un dia de celebració a Tordera. Ara ho comentava el seu president. Poder avui una mica de manera improvisada, fruit del que ens ha tocat patir al camp, perquè també ha estat molt èpic això del minut 90 de marcar el gol. Per tant, entenc que avui de manera improvisada es pugui organitzar una mica de rua i amb moltes ganes de celebrar-ho com cal, de manera organitzada i més tranquil·la. Però és evident que avui la festa ha de ser-hi perquè s'ho mereixen els tres equips.
5: No sé, des de fora, com a aficionats també del Club Futbol Tordera, veieu aquest possible ascens? Perquè semblava que la setmana passada la situació era molt complicada contra els Sils i aquesta setmana també amb un 0-0 pràcticament fins al minut final. Com heu vist com a aficionats aquesta victòria?
8: Doncs patint, però també amb molta confiança. Jo avui estava gairebé convençuda que marxaríem d'aquí amb una victòria, ha costat, però amb confiança, perquè l'equip ha fet les coses molt bé al llarg d'aquesta temporada, com hem pogut seguir també a través de la ràdio, que ens heu acompanyat al llarg de tots aquests partits, i sí que és veritat que no he anat a tots, però sí que la ràdio ha fet una bona feina per explicar que han fet una molt bona temporada. I mira, amb la samarreta fins i tot de celebració que han, no, que han donat, en aquest cas en els jugadors, ho diu molt bé, quan gaudeixes del camí al final tot arriba, per tant sembla que és això, la cigareta que ens faltava per celebrar-ho avui.
5: Doncs amb aquestes valoracions, Elisabet, moltes gràcies per aquestes paraules i esperem doncs, que l'any que ve hi hagi més èxit també amb el futbol i amb tot el que vingui.
8: Així ho esperem i moltes gràcies també per seguir a tots els esports de Tordera arreu. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Doncs aquestes eren les paraules d'Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera. Amb això que tanquem un cicle d'entrevistes a jugadors. Els entrevistarem millor fora de càmeres perquè això ha estat ja un moment històric.
9: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, anem a parlar ara del Club Patí Tordera, perquè va viure el seu últim partit de la temporada, el seu últim partit, i Ràdio Tordera també va estar a peu de canó, doncs per poder-ho explicar a tots els aficionats de l'hoquei local. Van estar en Pons, en Pol Roig i en Lluc Carbonell, doncs per narrar i fer-vos visibles d'aquest últim partit. Un partit que, malauradament, jugaven a la mateixa hora que el Club Futbol Tordera, que jugava a l'ascens, però també s'havia d'explicar aquest últim partit, i és que el Club Patí Tordera baixa el taló a una gran temporada amb una derrota intranscendent a la pista del Jaiec per 5-2. L'equip torderenc, amb la cinquena plaça ja assegurada, no va poder superar el Jaiec més intens en l'última jornada d'hoquei Lliga Plata. El partit va estar marcat per la manca d'atenció competitiva i pel comiat del capità gironí Jordi Mateos. I és que el pavelló Lluís Bax de Girona va acollir el darrer tràmit de la temporada per un Club Patí Tordera que ja havia fet els deures setmanes enrere. Sense la pressió dels punts en joc i l'absència de destacades a la banqueta torderenca per compromisos de la base pels campionats de Catalunya i de la Copa Elit, l'enfrontament de la darrera jornada va caure del costat d'un Jaiec que va saber aprofitar la seva ocasions per emportar-se una victòria amb un clar 5-2. L'enfrontament va arrencar amb un Jaiec prenent la iniciativa davant d'un Tordera menys intens del que és habitual. El gran protagonista dels primers compassos va ser el porter visitant del Tordera, en Carbo, que va tornar a jugar com a titular, que va sostenir el seu equip amb aturades de molt mèrit, incloent-li un penal neutralitzat al capità local Jordi Mateos al minut 8 de partit. No obstant això, la insistència gironina va acabar trobant premi. Julio Costa va obrir la llauna aprofitant un rebot dins l'àrea per fer l'1-0, i a només 30 segons al descans, una brillant incursió del juvenil Brubilà va deixar la bola morta al segon pal perquè Pau Nonell anotés el 2-0 a plaer. A la represa, amb Marc Josef rellevant a Carbo sota els pals, la mala fortuna es va encarnissar amb el conjunt torderenc. Al primer minut del segon temps, un xut de Dikin va picar el pal i va rebotar l'esquena de Josef i va acabar entrant de manera rocambolesca per col·locar el 3-0 al marcador. Aquest cop va deixar estabornit un Tordera que poc després veia com Oriol Costa, amb un potent i sorprenent xut de cullera arran de terra des de la frontal, signava el seu doblet i ampliava la ferida amb un 4-0. Tot i l'adversitat, l'orgull tordarenc i l'equip de Climent Muñoz van acabar aflorant. Beto va aconseguir retallar distància rematant una sensacional passada aèria enviada des de la pròpia porteria per Marc Josef i per fer el 4-1. En el tram final del partit, però, tenia reservat un dels moments més especials de la tarda. En el dia del seu comiat com a jugador del Jaiec, el capità Jordi Mateos va fer aixecar el públic amb una jugada magnífica individual per la tanca que va culminar definint per sota les cames del porter Marc Josef, i culminava amb aquest 5-1. Immediatament després, el torderenc Max Martós es va encarregar de tancar el marcador amb un llançament de falta directa executat a la perfecció, superant el porter local i establint el definitiu 5-2. El Club Patí Tordera va gaudir d'opcions per la pilota aturada per maquillar encara més el resultat, però la falta d'encert des del punt de penal van evitar que prosperessin en l'electrònic. Malgrat aquesta relliscada anecdòtica, el Club Patí Tordera tanca un any extraordinari, assolint una merescuda cinquena posició a la classificació final d'hoquei Lliga Plata, un èxit rotund per un equip que partia amb l'objectiu inicial de la permanència. Una lliga molt exigent, que paral·lelament aquest partit coronava el Club Patí Manlleu com a nou campió i equip de la màxima categoria la propera temporada d'hoquei patins. Un rival que el Tordera va aconseguir guanyar i amb diferència els dos partits. D'això en parlaven també en Pol Roig, en Lluc també, i a les entrevistes postpartit amb el capità Pau Muñoz i amb el porter Pau Carbonell. Els escoltem.
1: Res és impossible, però el que dèiem en aquest partit, mira, ara s'ha actualitzat, 1 minut 47, 3 gols, és gairebé impossible. S'haurà de jugar a tercer i quart lloc, i el que haurà d'intentar guanyar els campionats, o com a mínim passar a la final, que serà l'última oportunitat de Tordera, serà el Júnior B.
2: Sí, que té partit d'aquí 6 minuts.
1: No, juga a les 7.
2: Ah, perdó, sí, queden 6 minuts per 3 quarts, per tant, bé, queda això, una miqueta més d'un quart d'hora. Bé, com us ho he dit abans, el podeu seguir des de la FECAPA, perquè si algú té previst anar-lo a veure...
1: Ja va molt tard.
2: Sí, com no hi vagi amb avió fins a Reus i...
1: A l'aeroport del Prat.
2: Complicat. Però bé... Bastant difícil anar-lo a veure. El podeu seguir pel canal de YouTube de la FECAPA. Veig, doncs mira, em sorprenen perquè jo pensava que avui no parlaríem amb ningú. Pugen
1: dos jugadors,
2: Pau Muñoz i Pau Carbonell, els dos paus. Per tant, vaig a canviar-me de lloc per posar-me cap allà.
1: T'arribo, no?
2: Sí, crec que sí. Doncs bé, podrem parlar amb protagonistes mentre veig que aneu veient la cerimònia aquesta tota d'acomiadament amb en Jordi Mateos i de diversos jugadors. Ja tenim amb nosaltres a Pau Muñoz i Pau Carbonell. Pau, de moment són campions. Doncs bé, com heu vist el partit, avui ja teníeu vosaltres teníeu la temporada acabada pràcticament des de la setmana passada. Avui veníeu a jugar quasi que, i avui siguent el partit que més per passar-ho bé, com heu vist el partit?
3: Bueno, ens hem deixat anar bastant al principi, jo crec, bueno, i durant tot el partit, però bueno, era degut a que ja estàvem de temporada, aleshores ha sigut un partit bastant així, bastant senzill, no?
4: Sí, bueno, no, al final crec que no hem fet un gran partit, la veritat. Ja sabíem que teníem la cinquena posició assegurada, perdéssim, empatéssim o fent qualsevol resultat, i al final potser això ens ha fet que no anem amb tant de ritme, amb tanta intensitat, i degut a aquest factor doncs hem quedat amb el resultat tan avoltat que no hauria d'haver sigut.
2: Deixa'm dir-te que el campió d'hoquei plata, si no ha canviat res en 30 segons, és el Manlleu. Sí. Un Manlleu que l'heu guanyat a casa i a fora, vosaltres.
3: Sí, i bastant golejats, els dos llocs. Però bueno, està molt bé. Sí. Així es veu el nivell d'aquesta lliga.
2: És el que diem sempre a principi de temporada, és una lliga que pot passar de tot. Sí. I s'ha vist perquè quasi que potser vosaltres a principi de temporada el més lògic és que fóssiu un dels equips que lluités al descens, i heu acabat lluitant l'ascens, quasi.
3: Sí, però això jo crec que cada any es diu de Tordera, no? Que el Tordera sempre a veure si baixa o el que sigui, o si ens mantenim en qualsevol moment, i al final o lluitem a dalt o sempre estem pel mig o qualsevol... Pot passar de tot, en aquesta lliga el plata és, al final és això.
2: Ara ens queda... Bé, ja no ens queda res de temporada. Sí que ens queda, que des d'aquí aprofito per fer una crida, perquè sé que vosaltres dos esteu al tanto i tu encara més, amb el Primera Catalana.
3: Bueno, hem d'arribar a playoff, no? Vull dir, i per pujar a Nacional, lliga complicada, també molt important. Si fem aquest ascens, tenir un equip a Nacional és dona bastant de valor al club, la veritat. I bueno, està bé,
2: perquè l'ascens directe ja amb els vostres excompanys Arnau Angles i amb els excompanys de Beto i Josef ja han pujat ells.
3: Pues sí, pues sí. No, anirem a playoff segurament i ho lluitarem al màxim i pujar. Si pugem, molt bé. I si no, pues, l'any que ve.
2: Pugem, això ja us acomiado vosaltres dos amb aquesta crida perquè tothom de Tordera que encara no hagi tingut prou amb el hockey vingui a veure els partits del Primera Catalana.

0: de l'equip. Així que bé, tanquem nosaltres ja la retransmissió fins l'any que ve. Moltes gràcies i bona tarda.
1: I amb això, doncs, el Club Petit Tordera va tancar la temporada, una temporada que, com ha comentat en Pol, doncs, acabava en aquest top 5. I al principi d'aquest postpartit, doncs, parlaven d'aquests campionats, uns campionats que demà en podreu saber molt més. Però us avanço que el planter del Club Petit Tordera que està en magnífiques mans. Ara sí que sí, anem encara a la recta final del programa, doncs encarant i escoltant aquestes cròniques del partit del Set Tordera i també de l'Atlètic Club Tordera, que va arrasar a la pista del Cadaqués. Però no us mogueu, vinga va, que en breus ho tenim per aquí.

Vinga, anem a parlar del Sep Tordera, i és que rep un castig massa sever per un Sep Tordera que es va desinflar després d'un gran primer quart. El conjunt torderenc va signar una arrencada elèctrica a la pista del Cerdanyola, però la sagna en el rebot ofensiu i l'encert exterior de les Vallesanes van acabar dinamitant el partit a partir del segon període. I és que el Sep Tordera no va poder donar la sorpresa aquest dissabte en la seva visita al Cerdanyola, en un duel corresponent a la penúltima jornada d'aquesta Supercopa Femenina, on les torderenques ja tenen la permanència assegurada, van caure per un enganyós 84-47. Un resultat que realment no fa justícia a l'empenta inicial de l'equip, però que reflecteix la desconnexió patida sota el cèrcol durant els darrers 30 minuts de joc. El partit va començar amb la millor versió del Tordera. Les jugadores van assaltar el parquet del Vallès sense complexos, amb una defensa agressiva i les idees molt clares en atac. Aquesta intensitat va permetre a les jugadores torderenques tenir un avantatge màxim de 8 punts en els primers minuts. El Cerdanyola estava incòmode, patint per superar aquestes línies de passada d'un Tordera que lluitava cada pilota. El primer quart es va tancar amb un ajustat 19-17, deixant la sensació que es podia competir de tu a tu contra un dels rivals més forts d'aquesta categoria. El guió, per desgràcia, es va capgirar de forma radical al segon període. L'equip va començar a patir de valent per tancar el seu propi rebot, concedint segones i terceres oportunitats constants a l'atac local. Això, sumat a un embús ofensiu evident, es va traduir en oportunitats constants per l'atac del Cerdanyola, fent un parcial dolorós de 22-8, que enviava les jugadores al vestidor amb un 41-25. A la represa, lluny de poder retallar distàncies, el càstig es va accentuar. El Cerdanyola va trobar l'encert exterior que li havia faltat al principi i el Tordera es va veure superat per velocitat de creuer local. Els parcials de la segona meitat van ser de 22-11 al tercer quart i a l'últim de 23-11. Es van acabar certificant una derrota contundent en un tram final on les cames ja pesaven massa. Mirant els números de partits, hi ha factors clars explicant resultat, uns aspectes urgents a corregir de cara a l'última jornada davant de l'afició tordarenca i d'altres positius per seguir treballant. Un d'ells és el rebot, i és que és molt difícil competir aquest partit d'una alta exigència, on un rival s'hi captura 53 rebots i el Tordera només en capturava 28. L'estadística més demolidora és on el Marc Alonso i el seu cos tècnic haurà de posar més accent, és en el rebot ofensiu, i és que el Cerdanyola en va atrapar 20, mentre que el Tordera només va poder sumar un rebot en atac durant tot el partit. També es va veure una falta d'exterior, i és que les torderenques no van tenir el seu dia des de la línia de 6-75, signant una mitjana de 14% d'encert, 2 de 14. En canvi, el Cerdanyola va estar imperial amb un 50% d'encert, 12 de 24. També les pèrdues de pilota, i és que el Tordera va acumular fins a 20 pèrdues, moltes d'elles fruit de la precipitació un cop el marcador es va posar en contra. Un dels aspectes positius també, i és que va mostrar molt de caràcter i agressivitat defensiva, aconseguint 16 recuperacions. A més, quan es va forçar la falta, la fiabilitat des de la línia de

tirs lliures va ser pràcticament impecable, un 90% d'encert, 9 de 10. I en definitiva, una ensopegada dura per encetar, per finalitzar la competició, però que ha de servir d'aprenentatge. El gran primer quart demostra que hi ha nivell de bàsquet per competir i ara l'objectiu del Set Tordera és tancar aquesta Lliga Supercopa Catalana amb uns 40 minuts al pavelló dels Països Catalans davant del femení Sant Adrià. Serà l'últim partit de l'última jornada de la Lliga, on el Set Tordera tancarà la competició. De tot això en parlarem el divendres amb el Marc Alonso, perquè avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres. Per tant, nosaltres que ja anem encara la recta final amb aquesta crònica, perdoneu, de l'Atlètic Club Tordera, que va aconseguir guanyar 12-3 davant del Cadaqués.

I és que hi ha una festa golejadora a Tordera. L'Atlètic atropella el Cadaqués en una maneta d'Adrià Rodríguez, amb el marcador, com us comentava, de 12-3. L'equip dirigit per Genís i també per Ismael va oferir una autèntica exhibició ofensiva en un partit dominat des de principi a fi pels torderencs. I és que l'Atlètic Club Tordera no ha tingut pietat en el Cadaqués i ha sumat una victòria contundent per 12-3 en un maig on l'atac local ha funcionat com un autèntic vendaval. Els aficionats que s'han acostat a veure a l'equip han pogut gaudir d'un autèntic espectacle de futbol sala, liderat per un Adrià Rodríguez intractable que ha perforat la xarxa rival fins a 5 ocasions. A Tordera ha sortit a la pista amb les idees molt clares i la intenció de resoldre el partit per la via ràpida. Al minut 4, els locals ja manaven 2-0 gràcies a dues fuetades gairebé consecutives de Carlos Casado i Lucas Sánchez. Aquest inici fulgurant ha deixat el Cadaqués tocat, incapaç de frenar les transicions ràpides de l'Atlètic. Ha estat llavors quan ha començat l'espectacle particular d'Adrià Rodríguez, que ha ampliat distàncies del marcador amb dos gols al minut 14 i 16. Lucas Sánchez, molt actiu, feia pujar la maneta al marcador en el minut 17. No obstant això, al final de la primera part ha tingut un punt d'obra per als locals. El Cadaqués ha aconseguit retallar distàncies al minut 18 mitjançant el seu davanter local i just després del Tordera ha vist com Lucas Sánchez era expulsat per doble targeta groga en qüestió de 3 minuts, el 16 i el 19. Tot i la inferioritat numèrica momentània, l'equip ha sabut patir i mantenir el control fins al descans. A la represa, lluny de conformar-se i acusar la baixa de Lucas, el Tordera ha tingut un peu al gas. Javier Gallego ha sumat a la festa anotant el 6-1 al minut 25. El visitant Samir, que poc després acabaria expulsat per doble groga, ha posat el 6-2. A partir d'aquí, el Cadaqués ha baixat els braços i el Tordera ha jugat a plaer. Adrià Rodríguez ha completat el seu pòquer i repòquer particular en el minut 31, 37 i 40, demostrant un olfacte golejador digne d'aquestes categories superiors. També, i és que ha volgut deixar la seva dinàmica a l'I, firmant una diana al minut 33 per fer el 8-2. Els compassos finals, tot i un gol anecdòtic del visitant Jefferson Márquez en el 38, Javier Gallego ha arrodonit la seva actuació personal completant un fantàstic hat-trick amb dos gols en els darrers instants del maig, en el 39 i en el 40, tancant el marcador amb el definitiu 12-3. Aquesta victòria reforça enormement la moral de l'Atlètic Club Tordera, que ha demostrat tenir una pólvora ofensiva envejable. Sota la batuta d'Ismael Genís, l'equip ha exhibit un joc col·lectiu, intensitat defensiva i una efectivitat a cara a porteria que converteix l'equip en un rival temible en aquesta competició. I és que si es manté aquest nivell d'encert, prometen donar moltes alegries a la seva afició en aquest tram final de temporada, perquè recordeu que de moment són tercers classificats i tenen la segona plaça a 5 punts. Aquesta segona plaça que otorga l'ascens directe, dues categories per sobre, preferent. De totes maneres, amb aquesta tercera plaça, tenen l'ascens a primera catalana, la qual ja serien bones notícies per a l'esport tordarenc. I nosaltres, ara sí que sí, amb això hem acabat els continguts del dia d'avui i és hora d'anar acomiadant el programa.

Com us comentava, hem arribat ja al punt i final del programa del dia d'avui, on hem repassat les magnífiques notícies que ens ha deixat l'esport urderenc aquest cap de setmana. Hi ha hagut molt de moviment, a part d'aquests, de l'actualitat urderenca d'aquest cap de setmana, que les anirem coneixent a mesura que avanci aquests propers dies amb aquestes notícies d'actualitat local, que les podreu seguir a través de les xarxes socials d'aquesta casa, de Ràdio d'Ordera, que les anirem publicant de mica en mica. Però centrem-nos en aquest programa, que ja ha arribat en el seu fi, on hem conegut la festa que es va viure en el Municipal d'Esports amb aquesta victòria del Club Futbol Tordera per guanyar la Lliga, pujar també a segona catalana, igual que van pujar el juvenil aquella mateixa tarda, i setmanes abans ho va fer els veterans del mateix Club Futbol Tordera. També hem repassat la derrota, l'última jornada ja del Club Petit Tordera, que ja ha tancat la Lliga, ja no el podrem veure més fins a la temporada vinent. El CEP Tordera, en el seu penúltim partit, el tancaran aquest diumenge a les 7 de la tarda en el pavelló dels Països Catalans, i també la victòria d'aquest Atlètic Club Tordera. Per tant, nosaltres que ens acomiadem, moltíssimes gràcies per acompanyar-me el servidor Jordi Duran, doncs, que en aquest vespre d'alegries per començar la setmana amb la total energia per encarar, ara sí que sí, un altre cap de setmana que pot ser meravellós. Nosaltres que ens acomiadem i ens veiem demà amb moltes cosetes i potser fins i tot amb algun protagonista del primer equip del Club Futbol Tordera. Vinga, va, fins demà, bona nit!

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat xarxes socials.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
5: La Partisella, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Partisella i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Càpsules informatives.
7: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestra sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernard d'Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
8: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles...
9: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
10: Notícies en xarxa.
11: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i les Geltrú sense passar per Barcelona i costarà més de 5.000 milions d'euros. Les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia. Les escoltem.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que de fet fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
11: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet en un context on alguns partits, com PP i Vox, volen retallar drets dels immigrants amb la coneguda prioritat nacional, un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
6: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
11: I Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. Hi ha una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric i Ciutat Jardí, segons l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDISCAT. De fet, les quatre capitals de la demarcació són els municipis catalans on s'observen diferències més grans entre diferents zones del municipi. Investiga la mort violenta d'un home a Reus arran d'una baralla. Els fets van passar dissabte al migdia arran d'una baralla que va tenir lloc a la Masia. Els Mossos van rebre l'avís a la finca i van trobar el cos sense vida, amb signes de violència de la víctima. Al mateix lloc van trobar dos homes de 46 i 79 anys que van intentar fugir. I el bisbat de Tortosa ha presentat la restauració del cinquè retaule que s'ha fet a la catedral de Santa Maria. Aquest dilluns al matí es tracta de la composició escultòrica barroca de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori, que data de 1714.
2: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
10: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Què tal, com esteu? Bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada d'aquest dilluns 18 de maig del 2026, des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit. Ens acompanyem aquí tots plegats a la sintonia de Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta, també, com no, els que ens escolteu a la repetició d'una a dues del migdia o per als que utilitzeu la sèrie del podcast i ens aneu recuperant que l'estona que vulgueu, sempre disponible les 24 hores del dia a les diferents plataformes. Nosaltres som la tornada. Des d'ara i aquests minuts musicals, el que farem és compartir-te el bon rotllo, aixequem la setmana, ja venim d'un cap de setmana amb molt bones notícies en l'àmbit esportiu, amb celebracions, amb bons èxits i sobretot doncs, desitjant que hagi sigut un cap de setmana en moltes activitats culturals, socials, educatives, en fi, que us ho hagueu passat molt bé, que les bones notícies siguin les principals que ocupin totes les portades vostres de la vostra vida. I nosaltres que, res, si aquest dilluns, com a molts, se'ns ha fet una mica feixuc, doncs anem a rematar-lo de la millor manera ja amb aquestes últimes hores que ja tenim més que superades. Una llista musical que ja està a punt a través de la plataforma que també podeu recuperar-la, recordem, a través de Spotify, si busques la tornada, cada 7 dies l'anem actualitzant amb tots vosaltres. Per cert, la setmana passada, que ara va ser festiu, era Sant Pons i per tant que venim aquí amb moltes ganes de menjar-nos el micròfon, venim de 15 dies de descans i això sí que ja no pot passar. Va, anem a centrar-nos amb tot el que ens ocupa el programa d'avui. Vinga, som-hi!

0: A més, avui amb un dia de pluja, amb un dia de mal temps, com hem arrencat, per cert, són les 9 i 6 minuts del vespre, i nosaltres, que avui precisament la pregunta que us compartim a través de les xarxes socials va relacionada amb el dia, amb dies de pluja, normalment, què escolteu? Avui ens centrem en aquestes playlists, amb aquestes seleccions musicals que vosaltres, doncs, per què no, en dies de pluja també us entreu. Tres opcions, molt fàcil. O una playlist trista, playlist moguda, o una playlist de novetats. Doncs ja ho sabeu, aquestes opcions són les que us proposem en el dia d'avui. És el canal de participació amb vosaltres, amb les persones que esteu a l'altre costat, ja sigui a través de l'aparell de l'FM, el 107.1, com també a través d'internet, a radiotordera.cat, a través del cotxe, a través de la tauleta, a través de... Vaja, doncs ens estigueu escoltant. La versió és bona, perquè esteu, això, endollats a través de Ràdio Tordera. Som nosaltres. Bé, doncs això per un costat. És veritat que ens hem de remuntar ja fa uns dies enrere per l'enquesta que us vàrem proposar per saber resultats, i aquests resultats doncs els coneixerem d'aquí uns instants. Perquè abans tenim moltíssimes ganes ja de començar a escoltar música. Aquí a la ràdio us proposem, més ben dit, una novetat musical ja per arrencar aquest dilluns 18 de maig del 2026. Una novetat que arriba també d'una banda del nostre país, i estem parlant, sense cap mena de dubte, amb un grup amb majúscules. Són els Catarres, estan estrenant un nou tema per tots vosaltres, també a l'emissora que t'escolta. Què posa, o què es diu el títol, més ben dit? Diumenge sense drama.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
2: Ja comença a fer-se

0: Doncs amb aquest xiulet ens activen els Catarres amb el més nou sonant aquí a Ràdio Tordera. Diumenge sense drama és el títol del nou senzill que sonarà per tot arreu, però nosaltres que ja l'hem començat a compartir per vosaltres. Un diumenge sense drama, per al nostre cas, hauria de ser un dilluns sense drama, eh? Que això és el que volem des d'aquí, al vostre costat, des de la tornada, com cada dilluns. Aquí estem.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Doncs aquesta veu, sens dubte, és inconfusible, eh? I més, si és la Shakira, que també està estrenant nou tema aquest 2026, juntament amb Billy, i això que porta per nom Algo Tu. Vinga, doncs amb aquesta, nosaltres que aprofitem per presentar resultats respecte a fa 7 dies, 15 dies. Aquesta enquesta del passat 4 de maig, on us preguntàvem, entre d'altres coses, sobre les cançons de L'Último de la Fila. Recordem que varen estrenar el tour, que van estar per Barcelona aquells dies, i us proposàvem 3 cançons de la discografia. I, vaja, en tercer lloc va quedar la cançó Lápiz y Tinta, la segona Insurrección, amb un 39% dels vots, la tercera posició 16% dels vots, i en quin capçal amb un 45% de les votacions de l'enquesta han quedat amb el número 1 i l'anem a compartir tot seguit.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Como un burro amarrado en la puerta del baile. Ja sona de fons. Amb aquesta, encapçalant la llista, avui seguim endavant a la tornada. L'Último de la Fila, que doncs va fer aquest Remember omplint l'Estadi Olímpic de Montjuïc o Sant Jordi, ara no estic segur, però bé, omplint moltes entrades.

0: estat la cançó més votada dels nostres oients per quedar-se només amb una de la discografia de L'Último de la Fila. Sens dubte era una pregunta, una enquesta molt i molt difícil, però bé, amb un 45% dels vots, aquest tema del 1993, com un burro amarrado en la puerta del baile. Ha estat l'escollida, la més votada.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.
0: Tornem al 2026, de la mà de Beba.

0: Doncs ja se n'ha encarregat d'aixecar-nos aquest dilluns 18 de maig. De la mà de Beba Reixa i Fight Lees, això es diu New Religion. Doncs amb aquest dance i amb aquest 2026 més que sonat. D'actualitat amb actualitat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: tornada. L'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: Doncs això mateix, eh? Aquí escoltant els Banda Neon, eh? Que bé que sonen, després de l'exitàs amb el Guapíssima. Ara es troben amb aquest àlbum anomenat Els Passos Prohibits. Doncs de novetat en novetat i que no s'aturi, eh? Amb aquest grup em sembla que ens sentirem a parlar. Jo no dic cap pista més. Em sembla que ens sentirem a parlar, sí. Banda Neon, quedeu-vos amb la copla, eh? Com diríem. Vinga, recta final d'aquesta primera part aquí a la ràdio. Ens anem acostant mica en mica cap al punt horari de dos quarts. Encara queden uns minutets, per ser-hi. Abans, per això, una última cançó per plantar-nos-hi i ja tancarem aquesta primera part. Què, com va l'amor? Com va, en aquest cas, el t'estimo, això d'estimar? Doncs, Claren, sí, aquest mateix ens proposa un tema que per als enamorats, doncs, està força bé. Això porta per nom, doncs mira, ben ras i senzill. Love!
0: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.

0: Doncs això mateix, amb aquesta music de la mà de Claren, amb això porta per títol Love. Nosaltres que ens aturem uns momentets. Anem a agafar una mica d'oxigen. Tornarem d'aquí uns instants amb tota la llista, amb aquesta enquesta musical que tenim llançada a Instagram i moltes més coses. Vinga, fins ara.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Sense 7.1 FM.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín,

0: Doncs ell es diu Max Navarro i després de les estrelles, doncs ara està presentant això que porta per títol Inigualable. Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts en aquesta segona part de la tornada. Hem agafat una mica d'aire, hem escoltat els millors consells publicitaris, però ja tornem a ser aquí, eh? Ara ja sense interrupcions, fins plantar-nos a les 10 de la nit, fins plantar-nos a les 2 del migdia. Recordar-te que tenim una enquesta musical llançada a través de l'Instagram, aprofitant que avui dilluns 18 de maig la pluja ha estat protagonista, doncs us estem preguntant això, en dies de pluja. Què escolteu? Tres opcions. La playlist moguda, la playlist trista o la playlist de novetats. Doncs va, vota la teva i la setmana que ve ens ajudaràs. Bé, anava a dir, a confeccionar un estil o un altre, però no, és veritat, eh? Aquí nosaltres que intentem que la nostra llista que sona al llarg d'aquests minuts, doncs també sigui de l'agrat de tothom.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.

0: Doncs així és com es diu la cançó, Up a Light, de la Taylor Swift, que també ens ha fet companyia ara en aquesta estona, nit vespre de dilluns, 18 de maig del 2026. I de cançó en cançó, perquè no ens separem del 2026, ara és el torn de també compartir-vos un nou tema internacional del panorama. Es tracta d'Alex Warren, el seu Artifax, com el seu Fever Dream.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa, actualitzada cada setmana.

0: Doncs que bé que sona aquest senzill i que bé d'energia, eh, o no? Es contagia absolutament.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: I de cançó en cançó, va. Que no s'apari això, eh? Que no es pari. De la mà de Clodin, el més nou, Inútil, es diu.

0: jo no us ho volia dir. Jo crec que la Clodín tampoc, però en fi, està presentant el més nou anomenat Inútil. Sí, així és com s'anomena el títol de la cançó que acabem d'escoltar. I ara, aquí en el programa...
1: Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada.
0: Volem fer una mica d'homenatge al que ha estat aquest cap de setmana en ple d'èxits esportius, però sobretot per una entitat del nostre poble, per una entitat com és el Club Futbol Tordera, que ha aconseguit...

0: I ahir va ser, entre d'altres, una de les cançons que van formar part de la festa de celebració a la gespa. Estem parlant d'Herois del dissabte, Héroes del sábado.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: Una cançó del grup La Maravillosa Orquesta de l'Alcor.

0: I així és com es repeteix una i una altra vegada. No te olvides de dónde vienes. Un primer equip del Club Futbol Tordera que va aconseguir una gran fita i que des d'aquí doncs també ens sumem a les nombroses felicitacions, clar que sí. Amb aquest homenatge, amb los héroes del sábado, d'aquest grup que també ha sonat i força al llarg d'aquesta temporada del Municipal d'Esports. ¿Dónde están? Los que pueden parar el mundo solo con... Doncs amb aquestes pràcticament últimes traques d'aquest dilluns 18 de maig del 2026 anem a obrir el calaix del Remember, perquè avui amb una de les dels anys 80 i el seu Last Night at DJ és les que acabarem de rematar ja la tornada d'avui.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.
0: Doncs aquí la tenim. Vinga, amb una mica de DJ, una mica de ritme per rematar ja així, que és dels últims compassos. Així és com es diu, aquesta Night to Remember.

Cava l'any 1982, ens hem plantat ara, amb aquest The Slide DJ Save My Life. És el tema que acabàvem d'escoltar i que ens tanca el programa d'avui.

0: tarda, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
1: Doncs això mateix, fins aquí el programa. Agraïm, com sempre, que ens hagis acompanyat aquesta estona, ja sigui en la repetició com també en el rigorós directe, eh? Ja gairebé plantant-nos a les 10 de la nit d'aquest dilluns 18 de maig del 26. Que tingueu una molt bona setmana, que acabem de rematar ja aquesta segona quinzena del mes de maig, que déu-n'hi-do com vol el temps, com passa. I res, que dilluns ens hi tornarem a posar amb una nova selecció musical, esperant que també sigui del vostre grat i que les cançons que van sonant una darrere l'altra doncs també us agradin i que tingueu aquest moment al nostre costat. Gràcies per ser-hi i vinga, ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé, adeu-siau, bona nit, bon vespre, adeu!
0: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: En 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'Ondius en quarantena per antivirus a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han donat negatiu a la segona PCR feta una setmana després de la primera, segons el Ministeri de Sanitat. D'acord amb el protocol de la Comissió de Salut Pública, podran començar a sortir de les habitacions per accedir a les zones comunes de la planta on es troben i rebre visites dels familiars amb mesures de protecció. Si les pròximes PCR setmanals continuen sent negatives i no apareixen sintomatologia, podran abandonar l'aïllament hospitalari un cop passats 28 dies. I la presentació avui de la línia orbital ha estat només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El projecte de tren orbital uneix el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La inversió és de 5.200 milions d'euros i està previst que es pugui enllestir al 2041. El PSC i Esquerra s'han reunit avui amb les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern s'ha trobat amb els comuns al migdia per tractar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats amb un Consell Extraordinari i s'aprovarien al Parlament el mes de juliol. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats prevista per demà dimarts s'ha ajornat a dimecres a la tarda per l'agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
3: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
2: Els sindicats esperen demà una proposta concreta i avui ha començat una nova setmana de vagues i mobilitzacions a mestres i professors. En aquest cas, el Barcelonès demà estan convocats a la vaga els centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental i també el Vallès Occidental. I prop de 200 persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la darrera intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes. La protesta s'ha fet després que s'hagi informat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells a missió humanitària que es trobava en aigües internacionals a 250 milles de Gaza. Darrer punt, la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment de referència a Europa. A l'última edició va comptar amb 230.000 visitants, un miler d'expositors i 250 activitats.
4: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
4: Hola, ja estem aquí una setmana més amb tots vosaltres, amb aquests Minuts Musicals, aquests somnis, aquestes vivències i confidències, perquè ja sabeu que tots són confidències. Us parla Maria Dolors Oliveres, una setmana més, un somni. El nostre confident d'avui ens diu enyorança d'un somni. Nosaltres posarem aquesta primera cançó i bé, no volem confident que estiguis enyorat. Volem seguir la teva vivència, a veure de què va.

Doncs bé, confident, si me dius ben, jo també ho deixo i vinc amb tu i compartirem aquesta enyorança. Què ens diu així? Diu, passejant de bon matí, contemplant la natura al costat del riu que em va veure créixer, escolto els ocells a cantar i miro aquestes diminutes illes de sorra que es formen després d'una crescuda del riu amb unes fortes pluges.

Recordo les hores innocents viscudes junts, fent barquetes de paper i posant-les a l'aigua mentre ens dèiem fins a on arribaran? Les agafarà algú riu avall pensant qui les havia fet?

Anàvem corrent, a sota el pont, mirant que no es quedessin atrapades amb algunes branques. Ai, quins records! Em sento plena d'enyorança reviure aquests moments tan tendres.

0: 107.1 FM.
1: Bé, seguim nosaltres amb la confidència d'avui, que ens vas dient. Diu, sense pensar que tu marxaries i que em quedaria amb els somnis que no tornen. Et busco amb el cant dels ocells. Tu em vas ensenyar a escoltar. Tu coneixies el cant de cada un.

Ara miro pels arbres, esperant veure els ocells que canten, i m'imagino que puc veure't a tu, mirar-te els ulls, que els veig segons el color de l'ocell que està cantant.

Ai, confident, aquestes candilejas. Seguim amb la teva vivència. Diu sentir la teva veu tan dolça que la tinc guardada dins el meu cor. I sento que em parles mentre se sent la remor de l'aigua que guarda el nostre secret.

El nostre secret. El nostre secret que s'amaga entre les pedres del riu, fent petites cascades que s'emporta riu avall. Els somnis i enyorances dels temps passats.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Doncs bé, ja estem aquí en aquesta segona part i si ara doncs algú s'incorpora, llegirem la vivència del confident. I si l'heu seguit ja des d'un principi, doncs bueno, a vegades ens queda alguna cosa així, doncs ara ho escoltarem millor. Ens diu així, diu: enyorança de somnis. Passejant de bon matí, contemplant la natura al costat del riu que em va veure créixer, escolto els ocells a cantar i miro aquestes diminutes illes de sorra que es formen després d'una crescuda del riu amb unes fortes pluges. Recordo les hores innocents viscudes junts, fent barquetes de paper i posant-les a l'aigua mentre ens dèiem fins a on arribaran. Les agafaria algú, riu avall, pensant qui les havia fet? Anàvem corrent a sota el pont mirant que no es quedessin atrapades amb algunes branques. Ai, quins records! Em sento plena d'enyorança reviure aquests moments tan tendres, sense pensar que tu marxaries i que em quedaria amb els somnis que no tornen. Et busco amb el cant dels ocells. Tu em vares ensenyar a escoltar. Tu coneixies el cant de cada un. Ara miro per els arbres, esperant veure els ocells que canten, i m'imagino que puc veure't a tu, mirar-te els ulls, que els veig segons el color de l'ocell que està cantant. Sentir la teva veu tan dolça, que la tinc guardada dins el meu cor, i sento que em parles, mentre se sent la remor de l'aigua que guarda el nostre secret. El nostre secret que s'amaga per entre les pedres del riu, fent petites cascades que s'emporta riu avall. Els somnis i enyorances de temps passats. Bé, fins aquí aquesta primera part, confident. I seguim ara amb la teva vivència, que ens dius: ai, els temps passats. Però el cicle de la vida segueix. Arriba la primavera i tot floreix, i els ocells fan els seus nius i alimenten les seves cries. I arriben les pluges i el cel escampa, i jo miro el cel buscant la teva estrella plena de llum que m'il·lumina

Ai, quin sentiment, aquesta paloma. Seguim amb la, amb el confident d'avui, que ens segueix dient. Diu, mentre mira l'estrella, la llum, plena de llum que els guia. Diu, mentre espero el retrobament, un bon dia, abraçar-nos, viure aquell amor que era innocent, però que ha anat creixent amb l'espera que es faci realitat.

Diu que aquell amor, amb l'espera que es faci realitat, que el va anar creixent. Diu que aquell secret el pogués donar a conèixer als quatre vents, abraçar-te, omplir-te de petons, cridar ben fort que t'estimo, que per fi el somni ja és realitat.

Mirar les diminutes illes de sorra que es formen. Imaginar que hi farem el nostre niu d'amor, com fan els ocells. Ja no tindré més enyorança.

Doncs bé, nostre confident acaba dient-nos que ja no tindrà més enyorança. Però els somnis no es fan realitat. Per més que contempli com baixa l'aigua del riu tota calmada i escolti el cant dels ocells de bon matí i estigui tot florit en primavera i els ocells alimentin les seves cries, jo també alimento els meus somnis de temps passats.

0: Doncs bé, fins aquí aquests minuts musicals, la vivència del confident d'avui. Gràcies per deixar que us acompanyem aquest rato, a la tarda, a la nit, depèn del dia que us vagi bé per escoltar-nos. Us ha acompanyat Maria Dolors Oliveres i us espero la setmana que ve. A veure quina vivència tindrem. Adéu-siau.
1: Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, són dilluns 18 de maig. Les tres paraules del dia són gaudir, espectador, lliga. Gaudí. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini, la previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes i la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge de Tordera fins al títol comarcal. Espectador. Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Claver en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador del Teatre Escolar. I Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. Lliga. El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. I la penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el torderenc Marc Torra. Lluís Gegell, president de l'entitat, fa també un balanç positiu dels actes del 30è aniversari. Les obres del carrer Gaudí afronten ja la recta final. Avui comencen els treballs d'asfaltatge. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Avui a Santa Rafaela és el Dia Mundial dels Museus de les Plantes, l'aniversari de la política veneçolana Delcy Rodríguez, 56 anys. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església, recollida de poda, voluminosos, a Masmora, Can Manresa, Can Tió i Can Fosques, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable amb pluges a partir del migdia, màxima de 18 graus, demà cel ennuvolat, mínima de 9, màxima de 17, la dita. Al maig, cada dia, un raig. Fa un any explicàvem que el curtmetratge solidari La Batida, amb entitats que donen veu a malalties minoritàries, s'estrenava a la Biblioteca de Tordera. Fa 5 anys, la policia local de Tordera detenia dues persones durant aquell cap de setmana i fa 10 anys, per primera vegada, el Parc Prudenci Bertrana acolliria un festival de food trucks. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és descobrir quines actuacions policials es van premiar en la darrera jornada del Dia de les Esquadres celebrada aquí a Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, són les 11 i 4 minuts. Comencem nova edició del magazín Arequi des d'ara i fins la 1 del migdia al vostre costat. Avui en tertúlia esportiva, on s'han resolt forces, per no dir moltíssimes coses. Estem avui de celebració. Els que ens seguiu per YouTube veureu coses curioses, com ara la samarreta històrica d'en Blas o les galetes que ens han portat en Ramon i en Miquel. I una mica de cava, diuen que també hi ha, tot i que això, doncs, políticament no està massa ben vist que es pugui fer. Farem un un brindis, eh? No patiu, no hi haurà cap cosa que es pugui malinterpretar tot plegat. Ens queda pendent, sobretot, el Girona, que és el que ara mateix, doncs, no acaba encara de tancar la temporada. Tot això, i sobretot del Tordera, en parlarem en la tertúlia que tindrem just després de repassar les temperatures, que serà el primer dels apartats amb aquesta primavera tan entretinguda que tenim. Hi ha qui em deia que aquest mes de maig està fent el temps que hauria d'haver fet l'abril i que l'abril va fer el temps que hauria d'haver fet el maig. No sé si ens ho explicaran també això els nostres homes i dones del temps. Després de la tertúlia tindrem l'Infopodcast, la Maria Antònia Soler ens parlarà d'òpera, Antonio López ens portarà, com sempre, per reflexionar i acabarem amb la música que ens portarà la Rosa Maria Ruscalleda. Tenim pregunta participativa, evidentment va del Tordera, i us preguntem com vau celebrar l'ascens del Tordera, que va pujar, com ja sabeu, de tercera a segona catalana. Com vau celebrar l'ascens, la victòria del Club Futbol Tordera, és la pregunta que us fem. A les vies de so, Martí Miret, us parla Albert Sabater, comencem.

0: Portem temps, com dèiem, primaveral, on pot passar absolutament de tot. Anem a veure què han registrat els aparells, les estacions meteorològiques dels nostres col·laboradors. Comencem aquí al carrer Sant Jordi amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ben distrets, que esteu els que us agrada seguir el temps.
1: Mira, de moment les temperatures pugen i baixen, eh?
0: Sí, sí.
1: O sigui, la màxima del divendres va ser de 18 graus i 6 dècimes. Va baixar, eh? Uh-huh. Del 23 que havien tingut dies enrere, fins a 25, doncs van baixar a 18 graus i 6 dècimes. Amb una humitat d'un 35%. I va ploure 3 litres i mig. El dissabte, la mínima, 6 graus i 9 dècimes i la màxima, 19 graus amb 8 dècimes, amb una humitat d'un 57%. El diumenge, la mínima, 11 graus i 8 dècimes i la màxima de 22 graus. Ja va tornar a pujar, eh? I amb una humitat d'un 48%. I ara aquest dematí, i aquest dematí 13 graus. Ara aquests moments estem un 19% i un 19 de temperatura 19 i un 68% d'humitat. I marca sol i núvols. I va ploure el divendres 3 litres i mig i el dissabte 2 litres. O sigui, poca cosa, eh?
0: Sí, sí, això sí que...
1: Està fent la primavera, una mica cada dia, no?
0: Sí, sí, un raig, no?, que diuen això del maig.
1: Sí, un raig.
0: Doncs vinga. Molt bé, Paquita, alguna cosa més?
1: No, de moment no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Adéu, bon dia. Del carrer Sant Jordi ens anem a Marreixac. Tenim allà en Joan González. Joan, bon dia.
2: Bon dia. A Marreixac aquest cap de setmana tinc les seves temperatures. El divendres van tenir una màxima de 15 graus 7 dècimes. La mínima va ser de 9 graus i 8 dècimes, amb una humitat d'un 82%, i el màxim de vent de 20,9 km hora, i la puja de divendres 4 litres i 4 dècimes. El dissabte la màxima va pujar a 17 graus 8 dècimes. La mínima va ser de 5 graus i 5 dècimes, amb una humitat d'un 71%, i el màxim de vent de 29 km hora, i la puja de dissabte 2 dècimes. Ahir diumenge la màxima va ser de 19 graus 5 dècimes, la mínima de 10 graus i 8 dècimes, una humitat d'un 66%, i el màxim de vent de 27,4 km hora, i la pluja de diumenge 3 litres. I avui dilluns la mínima ha sigut de 11 graus 8 dècimes, i ara un quart d'11 estem a 19 graus 7 dècimes, i una humitat d'un 73%. Això representa una temperatura de sensació de 19 graus 9 dècimes. A Marreixac, la mitjana de la setmana de l'11 al 7 de maig, la màxima tinta aquesta setmana era de 19 graus 8 dècimes i l'any passat de 22 graus 6 dècimes. Això són 2 graus i 8 dècimes menys. La mínima ha sigut de 10 graus 4 dècimes i l'any passat de 11 graus 3 dècimes. Això també són 9 dècimes menys. Quan a la pluja, aquesta setmana ha caigut 8 litres i 4 dècimes i l'any passat 31 litres i 2 dècimes. Això són 22 litres i 8 dècimes menys. En quant al vent, aquesta setmana el màxim de vent va ser el dia 12 i 14 que vam arribar a 30,6 km hora i l'any passat el dia 16 amb 32,2 km hora. Això tot és a Marreixac. Adéu-siau.
0: Molt bé, gràcies, Joan, per aquest repàs a les temperatures. Com dèiem, estan distrets els nostres homes i dones del temps. Anem nosaltres a la tertúlia, que també estan distrets. Salvació, com dèiem ahir, de l'Espanyol, títol pel Barça, declaracions d'en Florentino Pérez, el Girona que ho té tot en l'aire, Déu-n'hi-do, quantes coses tenim aquí possibles i altres per parlar, eh? No sé si ens donarà avui per tant, Però com a emissora local, evidentment, passa davant el Tordera, que va certificar el títol de Lliga i l'ascens a segona catalana. I el que avui us preguntem, doncs, és això, si ho vau celebrar i com ho vau celebrar. Avui en Miquel Soler no ha pogut venir, que el tenim lesionat, no ha pogut, des d'aquí li enviem una salutació i anem a saber, doncs, el representant col·lega que tenim aquí, que ara el truquen per telèfon, justament, no sé si hi ha alguna última hora barcelonista. En tot cas, en Josep Pou, el nostre col·laborador, ha de determinar de si avui va un polo blanc... Tomàs podria dir que és del Madrid o no. En tot cas, imagino que és del Tordera i volem saber, doncs, això, si ho va celebrar i com ho va celebrar.
3: Bueno, jo com a torderenc vaig estar molt content, vaig estar no tot el partit, però sí bastant part del partit al camp. Penso que poques vegades o una poder hi havia tanta gent com aquest dia i realment l'ambient era fantàstic, no? I lògicament quan un queda campió, pues, i de la manera que ha anat passant, no? Pues, llavors és motiu d'alegria. Jo no em vaig poder quedar al camp, però bueno, vaig anar cap a casa i estava content i vaig sentir a la festa que es va muntar i tot això. Pues, per tant, una alegria, crec que el Tordera com a mínim és la categoria que li correspon, com a mínim.
0: Mínim.
3: Mínim, no? Per tot, i llavors pues, mirar amb il·lusió de cara a l'any que ve, vull dir, a l'equip, aquí el meu company i amic en Ramon, no sé si era el mes de novembre, em va dir que no t'havia equip, un altre any a tercera regional,
0: sí.
3: I jo li vaig dir, Ramon, el Tordera té molt bon equip, el que passa que té que canviar una mica la mentalitat de no voler guanyar, sinó de no voler perdre, i aquest dia, al rato que jo vaig veure el Tordera, jo veia el partit i estava molt tranquil perquè veia que el Tordera no volia guanyar, sinó que no volia perdre. Jo no volia perdre l'últim gol, o el que ja estava pràcticament, però va ser de contraatac que individualment, per tècnica, se'n van anar. I com que el Tordera té jugadors amb més tècnica, com fas un 1 contra 1, fas. Per tant, estava molt content i la manera que es va fer. I el Tordera, des de mitja lliga, ha jugat a guanyar, però no volguem guanyar del principi, sinó amb uns darreres segurs i llavors enganxar la gent al contracte. Per això ha fet no sé quants partits sense perdre, però anar guanyant a tots els camps. Llavors no podia ser que vinguessin a casa i perdessis partits.
0: Ramon Vilesalió, ara sí, ho va celebrar, com ho va celebrar? Bon dia.
4: Home, jo amb molta alegria, perquè la veritat és que em van fer patir molt, perquè 0-0, 0-0, 0-0, sí que el bo 0-0 ens valia, però en un moment donat amb ells els hi van anul·lar un gol per fora de joc, nosaltres també ens van anul·lar un altre gol per fora de joc, van fer un pal, vull dir que allò el resultat era una mica intranquil, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo, com que no sabia el resultat dels CIOs...
0: Sorprenent.
4: Clar, sí, sorprenent un resultat, o sigui que els vam aixecar, el dia que vam anar, el dia que vam guanyant allà no s'han aixecat encara, Perquè perdre, em sembla que vam perdre el camp d'alcaldes, que anàvem a segon d'últim o tercer d'últim, sí, vull dir que ja ha baixat. I clar, si jo hagués sabut el resultat dels CIOs ja hagués estat més tranquil, però com que no ho sabia, doncs allò patint fins a l'últim moment, bueno, fins a un minut pràcticament 90 que vàrem fer el gol. Però molta alegria, molt content, el camp, un ambientasso espectacular, moltíssima gent al camp de futbol, i vam fer una segona volta, hem fet una segona volta molt bona, guanyant a camps molt difícils, entre ells el dels CIOs, i així ha sigut com hem pogut aconseguir l'ascens. Jo espero que de cara a l'any que ve, doncs, que així s'ha de fer algun retoc que es faci, perquè costa molt de pujar, costa molt de pujar. Baixar baixes de seguit, però pujar costa molt. Ja has de tenir molt bon equip i s'han donat tota una sèrie de circumstàncies, una mica de sort, etc, per poder pujar de categoria. Doncs jo espero ara que, si s'ha de fer algun retoc que es faci, i almenys poder tenir una segona catalana, que és el que deia en Josep, que em sembla que ens mereixem a Tordera una segona catalana, doncs una mica tranquil·la, no? L'any que ve tornem a jugar amb el Blanes, que s'ha salvat ara l'últim partit, pràcticament, també. I, bueno, també hi haurà molt d'ambient i, bueno, molt bé, molt bé.
0: La segona catalana, pels que ens estiguin escoltant, és equivalent al que era la primera regional de fa anys, representa?
4: Exacte.
0: Sí? Josep fa dir que no?
4: Sí.
0: Oh, que seria més o menys?
3: Menys, encara estàs a un escaló menys, per lo menys. Abans hi havia tercera, preferent, i primera regional. I llavors, amb els equips que jugares, ara hi ha la primera red, la segona red, la tercera red, l'èlita, la primera catalana i la segona catalana. O sigui, estàs a la sisena i abans estaves a la quarta. a la quarta categoria.
0: També hi havia menys equips, segurament.
3: Bueno, però és que la qualitat jugaves amb equips importants. De més... O sigui, jo si dic que és allà on te li correspon, ho dic per densitat de població, per afició, per fitxes, el Tordera té que estar a una categoria que li correspon. Després tindràs la sort o no la sort, però és el que es mereix. El Tordera, jo us he dit, sent mínim. El Tordera té que esperar a aspirar a ser a més. Però, bueno, són les circumstàncies, és un primer pas, però ara dir, és que abans era molt clar, primera divisió, segona divisió, tercera divisió, després hi havia primera regional, després vam crear la preferent. Després vam crear la primera regional, que era allà on estava, la segona regional i els aficionats hi havia abans. Tot això, si ho vas mirant, és la sèptima categoria que hi ha del futbol, si mires de dalt a baix. Uh-huh. Sí, abans estaves a la quarta.
0: Uh-huh. Tomàs Vega, bon dia.
4: No, perdona, jo també he vist una mica de raó, perquè hi ha molts equips de primera catalana que es podrien juntar més o menys en primera regional d'abans, sí. I estar
5: però,
4: a primera
5: però, bueno,
4: catalana.
5: Però, bueno, és que el que era la primera regional... I ara a la zona catalana, a Girona només hi ha un grup. Per tant, són els equips que hi ha, que abans estava el Ripoll, Camprodon, que ara aquests s'han perdut, però per al Fugit, tots aquests. Bé, és el mateix, perquè els equips que hi ha, perquè a Girona de primera regional hi viu un grup només. I ara de segona catalana, a Girona només hi ha un grup, o sigui, que és aquest. Per moltes categories que hagin posat després la primera rep, la segona i totes les històries aquestes que s'han inventat ara. Però és la mateixa categoria.
0: Però per equips esteu discutint més o menys allà mateix. Tu estàs dient, però tu vas que els que hi ha a segona catalana serien els que hi havia abans a primera regional.
5: Exacte.
0: Campordons...
5: Exacte. I... El Ripoll, aquests que ara aquests s'han perdut, però els que hi havia aquests, el Palafrugell, el Bisbalenc i tot aquest.
0: Mm-hmm. Bé, vinga, a la pregunta. Ho vas celebrar, Tomàs?
5: Molt emocionat. Se me va escapar alguna llagrimeta, ho haig de reconèixer.
0: Vaig, sí, no?
5: vaig sortir del camp perquè estava molt emocionat.
0: Em vaig veure jo també bastantes de llàgrimes,
5: I me feia una mica, que no té per què, però me feia una mica de vergonya plorar allà, perquè sí, molt emocionat. Tenia un ús i quan va acabar el partit ho vaig deixar anar tot, i dic, se me van saltar les llàgrimes, perquè va ser una cosa que... Jo tenia moltes ganes, he patit molt, i quan estava al Tordera a 8 o 9 punts del Sils, vaig patir molt. Jo, al Tordera, no sé, jo ho sento molt a dins, i ho vaig passar molt malament, tu, que vols que et digui. I després ho vaig deixar anar tot, i se me van sortir les llàgrimes i tot, perquè això que tenia dins, dic que algun dia me'n moriré, si haig de guardar això dins molt de temps.
0: Però... te'n vas anar a la rua, acabar-ho de...
5: No, vaig veure, no vaig voler, perquè dic, ara ja és... Nosaltres estem supercontents, contentíssims, però ells ho han guanyat, que ho celebrin ells, que és el que han de celebrar. Després no sé si van fer, es van anar a sopar per ahir, segur, i van fer la seva festa. La nostra feina ja la van fer, que era anar allà, animar, i a mi m'agradaria demanar-li a l'afició que, ojalà, i si m'escolten, que la temporada que ve, cada partit de casa hauria de ser com aquest. És molt difícil,
0: molt
5: ja
0: difícil,
5: sabem.
0: Però impossible,
5: Ja sabem, però... Si no tants, però que la gent hi vagi. La gent hi vagi perquè això és molt important pels jugadors.
0: Home, estava tot ple, és el que dèiem, La zona de graderia, els voltants... Ja tinc,
5: jo estava darrere de la porteria aquesta que hi ha al costat del bar i havies d'anar movent el cap perquè no veies el partit de tres files de gent, no? Va ser increïble, increïble.
0: Blas Esclano, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què?
6: Bueno, jo vaig escoltar per la ràdio, en tant, l'anava posant, seguint altres partits... i 0-0, i 0-0, el que diu en Ramon, que dels Sils no sabia res, tampoc. Dic, hòstia, ara que anaven d'allò a la jugada de perill i el que sigui, que l'han anul·lat, dic, hòstia, el meu company Ramon com deu estar. Dic, i a l'últim com va marcar, dic, menys mal que en Ramon a final tants partits ho han aconseguit, tu. Em va aliviar i em va agradar, i em va alegrar que el Tordera pugés de categoria, però vaig veure la rua, un ratet que em va passar per allà, i bueno, celebrar-ho i que no baixi ni que duri, que vagin a més tu.
0: Sí, d'això ja en podrem parlar,
6: perquè jo crec que... dintre del gremi de jugadors, entrenadors, aficionats i tot, és una pinya. Clar, doncs pues, escolta, quan portes tant de temps esperant una cosa i que quedes enrere i després fas l'espenta final i es guanya, llavors disfrutes.
5: En Ramon abans de començar el partit diu, te vens cap allà amb mi a la tribuna? I dic, jo avui no puc estar sentat. Jo passejo de munt i avall. I dic, jo no puc... Aquest partit jo no puc... No, hi ha altres partits, sí, els veig. No, la primera part normalment la veig sentat, però la segona ja començo a caminar. I aquest dia va ser tot el partit. Vas acabar rebentat de passejos.
0: Explicava jo, al final del partit vaig saludar en Ramon, que estava amb l'Amàlio, i no sé com va venir la conversa, que estaven asseguts de costat el soci número 2 i el soci número 3 del Tordera, no? Que no sé si us havien guardat seient, o teniu seient allà per vosaltres,
4: no,
0: o com funciona això.
4: Ens hem de buscar la vida.
0: I que, per cert, que parlant amb en Ramon allà al camp, volíem esbrinar qui era el soci número 1 i el soci es veu número 0. I hem esbrinat que el 0 seria l'Arseni García i el 1 seria en Miquel Matas.
4: Sí, senyor.
0: Després vindries...
5: En Ramon,
0: i després vindria l'Amàlio.
4: L'Amàlio.
0: Per tant, són llegendes ja del Club Futbol Tordera, que, com dèiem, viure el partit amb molta intensitat. Vinga, doncs, Ramon, partit aquest molt intens, però déu-n'hi-do el cap de setmana i els dies que portem, per explicar coses.
4: Cap de setmana, és que fa dies que, escolta...
5: És que dilluns va fer pont.
4: Hem de... Sí, no? De totes maneres...
5: Bueno, Sant Pons, vam fer Sant Pons.
0: Sant Pons, ja tocava, tu.
4: Hem de descansar una mica perquè tot això no existirà pas. Vull dir, cada vegada que me faig més vell, pateixo més per coses, no? I per coses que dius no hauries de patir, has de patir per altres coses, no per aquestes. I veig el Barça i pateixo, i veig el Tordera i pateixo, i veig el Girona i pateixo, i veig l'Espanyol, aviam si encara baixarà, i...
5: Hauràs d'anar a una illa deserta que no hi hagi res, tu. Sin mòbil ni res.
4: I per mi, per qui pateix, no? Vull dir, no sé, és una cosa una mica rara. Però bueno...
0: Bueno, hi ha el Mundial després de l'estiu, però vaja.
4: No
0: patiràs tant, no?
6: Això perquè l'esport, té domini a l'esport.
4: Sí, m'agrada tant i ho vius tant que vulgues o no vulgues, pateixes i dius, hosti, però patir per això no val la pena, tu. Però bueno, hi ha coses així. Bueno, Madrid va guanyar 0-1 a camp del Sevilla, que el Sevilla s'hi jugava molt, Sevilla amb un empat en tenia prou. Finalment va perdre 0-1, però també s'ha salvat el Sevilla ja. El gol del Madrid jo crec que està precedit d'un cop de colze que l'àrbit, bueno, en fi, siguen, i però bueno, què hi farem?
5: No venia d'aquí ja.
4: No venia d'aquí.
0: Futbol.
4: És futbol. 0-1 i cap a casa. Després l'Atlètic de Madrid un Girona 0, no, jo Girona no hi ha maneres de guanyar. Mira que va tenir un parell d'oportunitats bones per fer un gol, com a mínim per empatar, i tampoc va poder ser. Tenen l'última oportunitat dissabte, em sembla que juguen.
5: Dissabte,
4: a les 9, pot ser?
5: Sí,
4: sembla que tots juguen a les 9. Dissabte, que guanyant a Neveoig, se salven, empatant, baixen, sí. I perdent, baixen. Encara està a les seves mans. Això és l'únic bo que té.
6: Sí.
4: Ara, Neveoig és un
5: equip que... És que el que empati o perdi, bueno, d'aquí, d'aquests dos baixo un, segur.
0: És una final.
5: D'aquests dos baixo un, segur.
4: Sí.
5: O sigui, m'imagino com estarà el camp del Girona.
4: Bon ambientillo, també, eh? És per veure-ho, també, aquest partit, eh?
6: És que hi ha sis equips que estan així, eh?
4: Bon aficionat del Girona, també, es ho passarà bé, eh?
0: No sé si us ho passarà molt bé, Ramon, eh?
4: No gaire.
5: Amb el Barça ens podia haver donat cop de mà si hagués guanyat a l'Alavés, eh?
0: Sí.
4: Sí. Sí, la veritat és que el Barça camp de l'Alavés va fer un equipet així.
6: El Barça ja ho fa, això.
4: Va, com que ja havien estat campions i... Bueno, en fi. Després el Osasuna, espanyol. Bueno, espanyol, des d'aquí en Monchi, dos partits, dues victòries. 1-2, partit molt, molt, molt igualat, eh? Vull dir, si hagués guanyat 2-1-2-1 tampoc podíem haver dit res, perquè l'Osasuna va apretar bastant. Però bueno, l'espanyol va saber contenir-ho bé, va fer dos gols, i s'ha salvat, tu. Això, després de 4 mesos i mig sense guanyar un partit, que
6: record,
4: et diguin que última jornada ja està salvat, jo crec que això és un miracle.
5: El que pot baixar no s'assuna, eh?
4: S'assuna jugant.
5: Es pot complicar la vida, eh?
4: Que jo s'assuna no sé on te va diumenge, però deu anar fora, clar. Sí. Deu anar fora.
5: Mm. Però, i a Mallorca, bueno, que està allà baix, també. Jo no m'ho esperava tampoc, eh?
4: Sí. Qui?
5: A Mallorca.
4: A Mallorca, sí, a Mallorca, pràcticament.
6: Marxim d'allò. Artiller.
4: Oviedo ja està baix i el Mallorca pràcticament està segona ja també. Amb 39 punts és molt difícil que
0: salvis. L'Osasuna del camp del Getafe.
4: Uf.
5: El Getafe s'hi juga a Europa.
4: El Getafe s'hi pot jugar a Europa. Ui. Però bueno, jo...
5: És que inclús hasta guanyant el Mallorca pot baixar, eh?
4: Jo tinc l'esperança que el Girona guanyi. Aquest dia vaig sentir unes declaracions de Machín, diu, estem preparats. Bueno, aviam, espero que sí, perquè també estàvem preparats la setmana passada i l'altra. Perquè sempre diu, estem preparats. però bueno, jo espero que Girona guanyi i es pugui salvar i almenys tinguem tres equips catalans a primera divisió. I després el Barça, bueno, Barça 3-1 amb el Betis va ser un partit de festa major, vull dir, amb una poca intensitat, bueno, un partidet per anar fent, sobretot per...
5: Per despedir Lewandowski.
4: Per despedir Lewandowski, que va estar molt, estava molt content, després va sortir amb la senyora i els
5: i
4: nens.
5: El fill, i les nenes, sí.
4: Les nenes en allà, i bueno, va estar molt bé. Però el partit en si, molt poc ritme, i 3-1, bueno, com podia haver sigut 2-1 o 3-2.
5: O empat.
4: O inclús també un empat, no perquè tampoc...
5: Ni un ni l'altre jugaven res.
4: No hi va haver gaire res. I amb uns gols que no te'ls esperaves, sobretot el d'en Canceo, no t'esperaves que aquell xutés aquell noi i fes el 3-1. O sigui, no van patir gota, però un empat tampoc ha sigut cap cosa rara. I així hem acabat la temporada. Hem de dir que de 19 partits a casa hem guanyat tots 19.
0: Déu-n'hi-do, eh?
4: Això, cuidado, i jugant a Montjuïc, el Johan Cruyff i el Camp Nou, eh? Vull dir, amb tres,
5: bueno, el Johan Cruyff va ser un partit,
4: amb tres estadis diferents, sí, però hi hem jugat. Vull dir que això també té molta... molta... O sigui, hem fet a casa...
7: Sí, sí, 57,
4: 57 punts, eh? 57 punts a casa és moltíssim. Bé, bueno, esclar, és el tot. Mira, és els punts que em sembla que ha fet el Betis amb tot el...
0: Sí, tal qual, 57.
4: Vull dir que nosaltres hem fet a casa sol.
0: 94 n'ha fet el Barça, eh?
4: El Barça porta 94 punts, que si guanyem diumenge que ve... serien 97, que seria una puntuació espectacular, encara que no arribarem al 100, però bueno, molt bé, molt bé.
0: Mira, aprofitem que anem més o menys quadrats, fem el tall ara de publicitat i després anem a parlar de cada un dels melons que tenim oberts.
8: Ara i aquí. Ràdio Tordera. Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Ara i aquí.
4: Bon, eh?
0: Dos minuts i arribem a 2:15. Aquí estem engegant la contrarèplica, que en Josep ja estava aquí a punt per saltar. Va, Josep, es comparteix amb l'audiència el que has avançat ja una miqueta aquí a micròfon.
3: Bueno, no, comparteixo moltes coses, però en Ramon sembla ser que només se parla de l'últim partit, però en aquesta setmana hi ha hagut molta tela, s'ha jugat dues jornades. Per què s'arriba aquí? S'arriba aquí perquè l'Espanyol no se salva diumenge, ahir. Se va salvar diumenge passat amb el Bilbao, jugant un partit com tants d'altres que ha perdut, 17 o 18, no sé, els partits que ve, però la pilota li entra i a l'Atleti de Bilbao no fa els gols que tenen que fer, donen confiança. Ahir se'n va en el camp de l'Osasuna i fent lo mateix que va fer a València, que va fer al camp del Getafe, que feia a Matarquet, guanya. Quan altres vegades a l'últim minut li feien. O sigui, no solament fer les coses bé, estem parlant ara, el Girona, a patir, doncs a patir. El Girona, el dia del Mallorca, li va fotre un ball en el Mallorca. Els altres arriben un i un a 0, i ells no fan gol. El dia de la Real Societat, jo només parlo de quatre partits, el dia de la Real Societat, el mateix, mereixen guanyar perquè totes les cròniques i les estadis diuen que tens que guanyar, i empates i de sort. Ahir, el que va veure el partit, o si no va veure, no era un partit per perdre, i amb una mica d'encert, el Girona remunta. Pues, llavors, hi ha equips que es deixen anar, per exemple, com el Real Madrid, que s'ha deixat anar perquè s'ha deixat anar, i aquests altres, quan han fet bé, doncs que el Levante, com pot dir que el Levant ara porta 5 partits i n'ha guanyat 4? Vale? Perquè les coses, fent lo mateix, la pilota entra i la pilota no entra, però És que aquesta setmana, a part d'això, qui punyarà al Girona? Jo crec que se salvarà, o si la sort, no la sort, si la pilota vol dir que sí o la pilota vol dir que no, guanyant ho té sort. O sigui, no hi ha ni empat, ni blanc ni negre. Aquí és o tot blanc o tot negre el diumenge. Bueno, després de tanta mala sort, 4 partits o 5, potser és al revés i se salva. Lo millor, però els altres, amb un empat, els altres ja els hi val. Tot depèn de les circumstàncies, no dels jugadors, perquè els jugadors jo crec que ahir van fer un gran partit, l'altre dia van fer un gran partit, llavors, bueno, te porten aquí a circumstàncies que són l'Espanyol. El Girona va anar al camp de l'Espanyol, va guanyar 0-2 sense fer res, va guanyar 0-2. I un empat bé sigut just. Pues, partits que anessis mirant, bueno, esperem que el Girona plogui o no plogui, fa sortir el sol i tot li baixi de cara dissabte. Se salvarà. Llavors, hi ha un plats molt forts, senyor Ramon. Saps que el Barça va guanyar 2-0 en el Real Madrid?
4: Sí.
3: I que es va fer una... Parlem de la rua de... Parlem de la rua del Tordera. Perquè no és passat, és present.
5: Sembla mentida que un madridista t'hagi de recordar el del Madrid, tu.
3: És una rua a Barcelona, un gol que fa de falta... aquella... Brashford aquest. I els periodistes... Tots especialitzats diuen que aquell gol el senyor Courtois no pot fer res.
5: No va poder fer res.
3: Perquè va entrar.
5: Perquè si hagués pogut, ho hagués fet.
3: Ara, un tiro que t'entra per la teva banda pel pal, vale, que va l'escrella, pel pal, i on està el porter?
5: Però ell va fer el que va poder, que no el va parar, però ja
3: clar,
5: està.
3: Per l'altre va ser gol. Pues no, senyor, és un fallo que refalda el porter.
10: Courtois s'equivoca? Courtois s'equivoca?
3: El porter té que cobrir... Així, un porter... I per més que vulgui tapar...
5: No, però la tanca estava en el pal que va entrar la pilota.
3: No, la tanca hi havia una... No, hi ha una part de la tanca que està de la meitat cap al pal que però... tapa la porteria. Hi ha un jugador del Barça que es fica entremig de la tanca i el pal que ell veu, i un altre jugador del Madrid que està... Volguem marcar aquest. I la pilota passa entremig de la tanca, entremig de la tanca i aquell del Barça, si no me l'ajuda, que se desplaça 2 metres. I la pilota va recta. Clar, estàs a 16, 17 metres d'on hi ha el xut. És un penal curt. Xutant fort i a l'escaire. I ell, on estava? Ell tenia que estar cobrint aquell metro. Del pal cap a dintre. No de mig de la porteria, cap a fora. I per això la pilota li va entrar. I va dir, és que ha sigut un gran xut. Sí, senyor, ha sigut un gran xut. Però tu aquí no. Te'l fiquen per sobre la barrera, el porter no té cap culpa. Allà ho té. Ara va ser un espectacle, perquè el xut va anar perfecte.
4: L'escaire, sí.
3: Però el porter, quan li fan un gol pel pal curt, tot al 100%, el 100% és fallo d'ell. Ell no pot permetre entre el pal... si li fan a un metro, ell el pal, ell enganxat al pal, i li fan a un metro cap a dintre, vale. Però el que no pot ser ell deixar 2 pams i llavors te diuen és que el delantero és la qüestió entre el palo i el portero. No? El porter no pot permetre això. El porter, tècnicament, té que estar... Només deixar una opció en el delanter, que no pugui triar. Però clar... Els especialistes diuen que no, jo dic que jo al meu porter, sempre quan he entrenat, li dic, per aquí no, tu tens que cobrir de pal cap a dintre, no de dintre cap al pal, perquè el delanter, si és bo, te la fotrà i agar,
5: o sigui,
3: el van deixar xutar.
5: El Barça va ser campió de Lliga gràcies al porter del Madrid, ja té...
3: A un fallo del porter, ja no, a un fallo del porter, sí. A una mala col·locció, no diria un fallo, una mala col·locció del porter.
4: Així és, ahir el gol del Barça de falta també és mala col·locació, sí, del porter.
3: Sí.
5: Tot el gol que fa el Barça de falta...
3: És expressiu com li va xutar.
10: Sí. Home, sí, sí. Era un gol estrany, eh? Sí.
3: Aquest és estrany, però fa el Barça. Vull dir, ja el fa aquest. I l'altre no. No, però, jo tinc...
6: Josep, el temps de reacció, quan hi ha la falta, la tanca, del porter, quant és?
3: Pues dècimes. Perquè ell no està preparat... O sigui,
6: que no veu la pilota.
4: Com passa la barrera.
3: Com passa la barrera, pilota, però sí. Si ell està en el pal, veu exactament la pilota. I si ell està sota el pal, no aixecant el mània. Ara, fa la gran estirada, perquè la fa la gran estirada, però hi ha aquell. Si ell hagués estat solament un metro més...
6: Més cap al centre.
3: O sigui, deixant dir, bueno, si me la tiren per allà, és gol i no em poden dir res, pues vale. Però no, ell vol... tapar-ho tot, o sigui, si me la tiren per sobre i arribaré, si me la tiren... Però clar, és que ell li va tirar allà, i a més, és un penal petit. O sigui, és una falta. I l'altre no s'ho va pensar, per què no li va tirar com fan els tècnics per sobre la barrera? Perquè li va deixar, i ho tenia... li foto seva i li foto allà. I si no, aneu a un camp de futbol, que feu un delanter, o que feu un que xutin a porteria. D'aquí, en allà. I tu, posa el porter parat, i tu cap aquí, no, posa un pal cap aquí, deixa ser, mitja porteria perquè et facin gol. Però l'altra porteria no, no vulguis cobrir tota la porteria, que en aquesta distància no la pots cobrir. Uh-huh. Vale? I llavors, l'espectacle del Madrid, bueno, el círcul fa 15 dies que està funcionant, ara surten monos per tot arreu, i el senyor Florentino,
4: aquest sí,
3: és el ser superior, pues bueno...
5: Ara el Madrid no té president.
3: Bueno,
5: ara mateix no té.
3: Té president.
5: Sí, ara mateix no té.
4: Sí,
5: té. I eleccions.
3: I jo ja no.
5: Hi ha una junta rectora, ell ja no. Hi ha una junta rectora.
3: Jo ja no vull parlar més del Madrid, però tots els mals del Madrid comencen fa 2 anys, quan...
6: La pilota.
3: La pilota d'Hort, i ho havia dit alguna vegada, amb un jugador, l'entitat deixa, desprecia Europa, desprecia la FIFA, desprecia l'UEFA, i aquell jugador en aquell moment és més gran que el Madrid. I aquest senyor, tornem a estar, quan juga l'ell i l'Mbappé, l'equip no funciona.
5: Bueno, aquest any anirem a la bota d'or.
3: Qui ficaràs?
5: No, anar-hi, és que no hi van anar, conyi, però anar al Madrid allà.
6: Però aquest any no hi podeu anar perquè no estareu invitats.
5: Sí.
6: No tenim
5: en Ceferín i en Florentino són íntims. En Florentino i en Ceferín ara són íntims.
3: Sí, sí, és igual. Però ell té que ser un club senyor. Hi ha una estafa de la cançó que no, el senyor del Real Madrid l'ha perdut perquè s'ha cregut superior i pot avassallar tothom. Pot avassallar els àrbits, pot avassallar els diaris, pot avassallar tot. Per tant, s'ha perdut, aquest senyor ha perdut els papers. I
4: va ser
3: a partir d'aquí,
4: patètic
3: el que va dir, la paraula, patètic, i on s'ho té que menjar, perquè clar, li han robado 7 ligas.
10: Tomàs, tu com a madridista, ja que hem entrat per aquí, com vas viure aquesta declaració?
4: Com si os haguessin robat.
10: Estàs d'acord amb el que va dir?
5: Jo, en moltes coses sí, això de ficar-se amb els periodistes, jo això no m'ho va agradar gens. Això, cada periodista té la llibertat per exposar la seva opinió o les seves notícies, i jo això no comparteixo. Ara, l'altre que va dir, sí, sembla que va estar bastant raonable. Ara, això de ficar-se amb els periodistes, i a més, els va individualitzar. Va dir aquest, va donar altres noms, no?
10: Sí, sí. Bueno, al cap de poc va dimitir el president de l'ABC, del grup Vocento. Sí. Vull dir que no va ser una cosa gratis.
5: No, per
10: això va donar de baixa ell de la subscripció i va dimitir el president.
5: Aquí es va equivocar, i si volem tindre una democràcia com demana, has de respectar l'opinió de tothom. I aquí es va equivocar, jo penso que li han dit.
10: Però tenia dret a queixar-se, diguéssim? Tu creus que sí? O sigui, sortir allò que va fer una roda de premsa per queixar-se, perquè bàsicament és el que va fer.
5: Jo sé que el Madrid, en Florentino, això que va parlar dos àrbits i així, ell per ell no ho ha fet perquè ho ha demostrat que no surt mai a parlar. El que passa que hi ha molts socis que inclús li recordaven el dia del Barça quan el Girona, aquell gol que li van fer, que l'havien d'haver anul·lat, el gol que li van anul·lar al Girona, que li van donar al Girona a l'últim minut, va sortir a la porta, va sortir tota la Basca allà a protestar que allò era falta i li van donar el gol al Girona. I els socis es queixen de que ell quan passen coses que no són... que ells entenen que no són com han de ser, que està callat. I van dir, mira, el Barça va passar això, va sortir tot el Barça en desbandada a protestar aquella jugada, i aquí no diem res. I es va haver obligat per els socis, per molts socis.
10: Mm-hmm. Vinga, parlem també amb tu del Girona. Com ho veus, això?
5: Hòstia, també un altre. Mare de Déu. Bueno, jo crec que és el que deia en Pou. És de l'Elche, ens juguem la vida i s'ha de guanyar. Per lo civil o per lo criminal, aquest partit s'ha de guanyar.
10: Però tu deies que en Mitchell fa dies que ho diu, això, que s'ha de guanyar sí o sí, que estem preparats per guanyar, que si ara d'allò... No? Sí. Però no hi ha manera.
5: I jo crec que ell va tenir mala sort. Perquè com que era la despedida d'en Griezmann, li volien dedicar la victòria. Si no, per l'Esmeri ja no té cap problema. Però clar, li volien dedicar l'últim partit de Griezmann, li volien al Calderón, bueno, Calderón, com es digui ara, li volien dedicar la victòria. I això va per... Però jo pensava... Que no arribaria aquesta situació al Girona, que faltant 5 o 6 jornades ja tindria el problema resolt, però jo no sé si s'ha complicat la cosa, s'ha anat complicant, i mira, la Real, que no se juga res, que no s'ha fent res, defensaven l'altre dia que semblava que s'estaven jugant la vida contra el Girona, que va tenir un munt d'ocasions, i sort que encara va sortir l'avi i va empatar.
10: L'estuari l'hem de fer una estàtua, eh?
5: Sí, home, 38 anys, no sé quants anys té ja.
3: Farà 40 a l'octubre.
5: D'un-hi-do.
10: I és el segon partit que jugueu infiltrat. No sé, vosaltres que coneixeu més això, suposo que no és gratis fer aquestes coses.
3: No, bueno, infiltrat te mitiga el dolor. Com que no és una cosa trencada, tu funciones igual, però és insensible aquella part que t'infiltren. Però, bueno, pots jugar, però això és un pedaç per uns... per un rato, per unes hores.
4: I perillós, eh?
3: I perillós. Si
5: no, no, per això t'he dit que se li ha d'agrair el que està fent per jugant en aquestes condicions i el tio sortir, a més encara fer gol, no? Això el Girona li ha d'agrair sempre, no?, el que està fent aquest home per al Girona, a les condicions en què està i l'edat que té, no?
10: Clar, i encara segurament s'haurà d'infiltrar per aquest últim partit, no?
3: Sí, clar, ara tota la setmana repòs, massatges, repòs, i tot això, i ja ho entenc.
5: No, i si falten 20 o 25 minuts i la cosa no està com ha d'estar, doncs sortirà. No, de principi, titular no sortirà, però si la cosa no està bastant empatat o així, si falten 20 o 25 minuts, sortirà.
10: Mm-hmm. Vinga, i l'Espanyol, Blas, jo imagino que tu confiaves, no? Tu confiaves en l'Espanyol.
5: Sí, igual que amb el Saragossa.
10: Sí, sí. No, doncs mira, és una bona comparació.
6: No, confiava que es guanyaria, però la primera part de la Lliga va ser fantàstica i després va venir la garrotada. Em va posar els peus a terra i aquí va venir que uns quants àrbits, que cinc partits que era favorable al resultat nostre, va ser al revés, i aquí ja va venir el patiment, ja. I clar, un partit estàs jugant bé però no guanyes, un altre que mereixes no te'l donen. I així es va passant el dies, i la moral d'aficionar, com tots, va caient. Fins que al final es guanya dos partits, te salves i descanses. Descanses i dic, bueno, ara ja està feta, esperem renovar la defensa i algun delanter i fer un retoc, eh?
5: Bueno, està Monchi ara, que farà... Jo crec que farà molt equip.
6: Sí.
3: I què creus, que l'entrenador té que continuar o no?
6: Ostres, sí, és que Manolo se'l vas portar malament, eh?
5: No, però jo no crec que continuï, eh?
6: Que passa que també deu estar...
4: Ell diu que es veu un cor de continuar.
5: Sí, però el Monchi no crec que... És el Monchi el que s'ha d'encarregar ara de la fa... No crec que busqui. Sí, jo crec que... Buscarà un entrenador,
6: amb aquest nou president voldrà fer una mica de canvis de... Sí. D'entrenador i d'algun jugador. Si entra en Monchi ha de portar gent.
5: I entrenador el primer que
3: portarà. Però jo t'he fet un comentari. Tu creus que té que continuar amb Manolo?
6: Pues jo crec que s'ho mereix.
3: Sí, tu creus que els tocs se tenen que fer en el camp, no en la banqueta? Sí, un home que ha aguantat bous
6: sí.
3: I esquelles i d'això...
6: A més, el sentiment perigo que té...
10: Bueno, però això no és per res, no?
6: També té un grau, sí. Esclar.
3: S'han perdut partits per
6: culpa d'ell, no. No.
3: Per tant, sí. El que té que fer és retocar les peces de dintre, no retocar les del banquet.
10: Ah. Tu també ho creus, això, Josep?
3: Jo crec que sí. Però clar, vull dir, el futbol, com que els aficionats, quan guanyes, l'entrenador és el millor i quan perds l'entrenador és el pitjor, vull dir, a vegades s'ha de tenir paciència. I és el mateix que et dic. Si has anat veient l'Espanyol, ara de 17, no n'ha guanyat cap, doncs de 17, veient el que passava en el camp, com a mínim ha tenia que haver guanyat 7. No et digui... A la segona volta, com a mínim 7, fent lo normal. Però clar, lo normal en futbol és el mateix que li passa al Girona. Aquests 4 últims partits els tenia que haver guanyat tot, per estadístiques, però la pilota diu que no. I llavors el porter Aguilo Black va fer 4 parades que té la marinera a fer aquelles parades. Un altre porter, això no em passa, vol dir que el Girona no ha fet malament, però el porter ha estat tan encertat que llavors li passa això. I a l'Espanyol, per això crec que l'Espanyol té que tenir un com fa bones campanyes, un entrenador periquito, que a més ell sabia el que volia i els jugadors estaven amb ell, perquè si no se li haguessin quedat en el camp, sí. Allà, trotant com els del Madrid, quan no volien aquell 4 trotant, i ho entregaven tot estaven amb ell, el que passa que les coses no sortien, per tant ara t'hi diré què mos falta? Un a davant, un a mig camp, dos a... i en Monchi que li porti aquests jugadors, que l'any que ve arriba el novembre i la cosa no funciona, canvia l'entrenador perquè té aquest nivell. Però els va salvar per pujar. Els va salvar l'any passat. Aquest any, bueno... si aquests punts són els que tothom es comptava. Si dius a l'Espanyol, tu a l'última jornada tindràs 46 punts. Qui firma? I però clar, a la primera volta estàs amb el Barcelona a un partit que el perds, sí. Perquè si no empataves amb això, i llavors és un descalabro per circumstàncies. Perquè ni el pitjor equip perd 17 partits o no guanya 7 partits.
10: És un rècord, de fet, no? Ara? És un rècord, dic, en la Lliga.
6: Sí, és un rècord negatiu.
5: Jo penso que no ha passat mai.
6: La primera part va ser de rècord i la segona també.
10: I això d'en Monchi era una cosa que tu ja sabies, es rumorejava, o com ha sigut aquest canvi? Perquè també sorprèn, no, que hagi passat ara.
5: Una sorpresa total.
6: Jo crec que ha sigut la directiva, el que sigui, que han dit, bueno, fem una revolució aquí... si ve el nou president aquest, a veure què vol fer aquest tio.
5: I aquest no crec que cobri poc.

0: i anar a trobar a la persona que té contracte i que els ha salvat i dir, ei, què te falta? O què veus?
1: No,
0: i ell
1: no,
0: dirà...
1: No continuarà l'entrenador, ja t'ho dic jo que no continuarà. No,
0: pues, si no...
2: És, si no deu tenir, llavors.
1: Ara, que es quedarà a la casa, que s'hi ve segur perquè és de la casa, ja sap l'espanyol bé, no?
3: Si bueno,
1: no
3: té, fa... té un any més de contracte,
0: Ja té un any més.
1: Bueno, però aquest es quedarà a la casa igualment.
0: Jo crec que si en Monchi el primer pas que té que fer obligat és parlar amb l'entrenador, perquè té un any de contracte, què faries? Si no li agrada les idees, llavors et dic, per això, però si no, tens l'entrenador, i llavors dic, vols jugar així? Bueno, què necessites? Oh, aquest lateral. No, aquest no són les crítiques. Ell té que saber les característiques dels jugadors que l'entrenador vol. Perquè si ara porta un entrenador, com jugarà? Nou? Diferent? O canviar tot l'esquema dels jugadors que es queden? O fa neteja i no es queda cap jugador?
1: Jo vaig llegir els altres dies que es veu que ell ja, quan el van contactar amb ell per ser el director esportiu de l'Espanyol, ell va dir, quants diners tenim per fer l'equip la temporada que ve. I no van dir la quantitat, però a ell va semblar bé. O sigui que deuen ser diners per fer l'equip que ell vol fer. Per això dic que li han donat el que ell vol. Uh-huh. Però si no, no hagués vingut.
2: Vinga, parlem també, com deia en Josep, fa 15 dies va jugar un partit, vaja, bestial dintre de tot, perquè tampoc a la història havia passat mai que un clàssic pogués acabar de decidir qui s'emportava la Lliga. Ramon, Tomàs, com el vau viure aquest partit?
1: Jo me vaig donar la sensació que a la mitja part van fer un pari bé allà.
2: Van acordar no prendre mal.
1: Van acordar, no ens fem mal, 2-0, ja ha guanyat 2-0, ja està bé. I, sí, perquè bé, va ser, no sé, jo un Barça-Madrid, la segona part que vaig veure, semblava partit del pati de col·legi. Allà no corria ni diu. A mi em va donar la sensació, la primera part va estar millor. Però la segona va dir, els del Madrid segurament van parlar amb ells, tu, que ja esteu, ja sou campions i tal, tranquils, i s'ho van agafar de tranquil·litat. Jo sí. Penso que això passa, No penso que això és nou, això passa.
3: Home, jo vaig veure una primera part bona, i sí que després la segona part van anar a no fer-se mal. Uns ja guanyaven 2-0, teníem la Lliga, ja en teníem prou.
1: O potser no van parlar, però bueno, ja es veia que...
3: I els altres també en tenien prou perdent per 2-0.
1: Sí, per això, era... perquè te'n fan 5 i ja hi ha merder, imagina la que s'hagués liat.
3: Després,
1: van a pactar allà una
3: després
1: cosa normal...
3: Després de tota la setmana que venien del Follón i de les castanyes que hi va haver per allà... I
1: no ens fem mal, vosaltres sou campions i 2-0 és un resultat que està bé i ja està.
3: La gent allà cridant que se peguen, que se peguen. Déu-n'hi-do també. Pobre Madrid.
0: Menys mal, Tomàs, que comences a veure les coses. El partit se va acabar en el minut 25.
3: Sí.
1: Amb el 2-0, es va acabar.
0: Ja ho tenim clar. Jo no et faig mal, tu no em fas mal. No et faig el ridícul, perquè de la manera que va anar el partit, si el Barça apreta, no n'hi fan 5, no, ni fan 7, ni fan 8, perquè moralment els altres estaven... I van començar, en vez de verticals, és que... Mira els partits. Estàs ficant pilotes filtrades en vertical, apartant les mateixes pilotes en horitzontal.
2: Això està bé? Ho veus bé tu com a imparcial, diguéssim?
0: Són professionals. Mira, com a nivell ja professional se juga de tercera cap endavant, cap a segona, quan se juga en partits i tu ets el responsable d'enfonsar aquest equip, normalment, si ho tens solventat, no l'enfonses. Perquè t'hi pots trobar l'any que ve amb ells. Si començaràs a jugar, tens un partit controlat...
2: Però amb equips, diguéssim, entre cometes normals, però entre un Barça i un Madrid potser és diferent, això,
0: igual.
2: No?
0: Igual.
1: Això és a nivell de la gent. Els jugadors són professionals i...
0: La rivalitat és una cosa i voler fer molt de mal amb els altres. En plena Lliga i disputant-se els punts, és que us en van fotre 5. Ja som campions i vosaltres, què va fer el Madrid? Va fer 2-3-4 jugadetes i no tampoc arriesgava per fer de l'altre. I també detalls a vegades que no miris la pilota. En l'altre part veus els dos jugadors que t'estan marcant o el Barça del Madrid que estan parlant.
1: A vegades ha passat a primera divisió. No,
0: va fer dues coses.
1: No m'ha dit el Barça, que per exemple el Quigoy 4-0 i falta, per exemple, tota la zona part. I els capitans, tu, tranquil, tu ja està 4-0, ja està bé i tal i qual. Ells ho parlen al camp, això passa. Mm. Això passa.
2: Molt bé, i ahir es va acomiadar Lewandowski. No sé, Ramon, quina valoració. Em sembla que són 4 temporades, si no m'he equivocat.
1: 119 gols,
3: 119
1: diu.
3: Gols, són molts gols, això, eh?
0: 3 lligues. Tinc a dir, 4 temporades, 3 lligues.
3: Sí, senyor, 3 lligues.
2: Quina valoració en fas?
3: Va guanyar 14 lligues a Lewandowski, amb la seva carrera. Vull dir que entre el Borussia, el Bayern i el Barça, 14 lligues.
1: I Champions en té 2 o 3, no? Amb el Bayern. Una com a mínim, la del 8-2 al Barça, segur.
3: 8-2 segur.
4: Sí. Menys dos.
3: Però bueno, vull dir, jo és un home que...
1: Ella segur.
3: Que sí, té 37 anys, ara en farà 38.
0: No, 40 en farà.

0: Ai, no, aquest és l'Estuani, perdó.
1: El Lewandowski té 37.
2: 37, crec que en farà 38. I, bueno, tot, però de totes maneres, nosaltres us hem de trobar un recanvi que ens faci un gol, eh? Perquè...
3: Julián aquest... Álvarez sembla que el volien, però no...
2: I aquest és un rematador, vull dir que... No és un tio que potser te farà la jugada, però la sap rematar. I a mi això és el que m'agrada, un davanter centre que sigui un rematador... I jo no sé si ho trobarem, eh?
3: Jo crec que, el Julián Álvarez aquest, el Barça volia, es veu que ho té bastant fet amb el PSG.
2: És que es veu que són molts milions i no...
4: 150 de...
2: 50 milions, el Barça...
0: I ara una pregunta, el veieu tan bo aquest, en Julián Álvarez?
4: No.
2: Per pagar 150 milions, no.
0: No.
3: Ni per pagar 40,
2: per
3: sí.
2: Per pagar 25 o 30, mira.
0: Per què? Aviam, quants gols ha fet el Julián Álvarez aquesta temporada? Aviam, expliqueu-me.
3: Bueno, amb el Xolo Simeone no. És molt complicat. Bueno,
0: és igual que sigui complicat. Aviam, quants gols ha fet?
4: 10.
3: Amb el Xolo Simeone és molt complicat.
0: 12?
4: Sí.
0: No, jo pregunto, és que vull dir... No, ja, el Barça no necessita un que crea joc. El millor que tenen és en Ferran. En Ferran... Tu mira quants gols ha fet.
4: 17, per moment.
0: I el que treballa pels equips. I a la selecció espanyola i amb els entrenadors, ell titular. Perquè el que fa aquell home és increïble.
3: No, però té molta qualitat. El Julián Álvarez té molta qualitat.
1: 29 gols aquesta lliga ha fet.
0: Aquesta lliga ha fet 29 gols.
1: Ai, perdó. No. 8 gols en 29 partits.
0: Ah. 8. O sigui, que és un golejador...
1: 8 gols i 4 assistències.
3: I segurament algunes de penal.
1: Això és a la lliga. I a la Champions ha marcat 10 gols, eh?
3: I a la Champions més bé.
2: A la Champions ha fet més
0: perquè ha jugat amb equips que no d'això. Però és igual. Jo veig que és un gran jugador, però jo penso que si busca el que obri les llaunes, té que buscar un rematador. No un golejador, un rematador. Perquè les pilotes, quan hi havia en Cruyff, hi havia en Clarés i deia, pon la cabeza, Manolo. Posava la cabeza, li tiraven i feia. I però tens que estar en aquell puesto. No crear la jugada. Els que tens ja te portaran 10 pilotes de gol cada partit si tu ets un remator. Ara, si la vols jugar, tu no la faràs. És com el de Madrid, amb Mbappé. Fa molts de gols. Però ell se'ls fabrica, ell se'l fa i li foten la pilota i espavila't. I el Barça no. El Barça té gent que, el Barça, si han fet més gols els mitjos que els delanters del Barça. Per tant, tens que veure el que, quan està aturat el joc, bombeja una pilota i tinga que fer aquest any que sortien els centrals a anar a rematar les cornes i feia a l'Arujo aquest i l'altre. Per què? Per aquest és el jugador que necessita el Barça quan tot està encallat. Quan no està encallat ja té suficient armatostra per arribar allà. O sigui, arriben tots.
3: Ja va dir en Flick ahir que serà complicat trobar un delanter centre de nivell...
0: Gol n'ha fet de gols amb el cap i el remàs que ha fet del cor. L'any se'n va fer un gol quasi bé de fora a l'àrea en el Madrid que li va fotre... Un centre que li va fotre no pal en Courtois a l'altra banda. En el varios cops
3: no, qualitat en té. Això és indiscutible. Ara, qualitat en té.
1: Se l'ha qüestionat, però també, de que si era gran, de que ja no funcionava, que ha estat també molt de temps sense marcar...
0: Bueno, això a la gent li passa que no els delanters, vale? Sí. Ara diuen que el de Mallorca quasi bé és pitxitxi i sí. Té on està.
4: I va segona.
0: Va, doncs aquestes coses... La classe de jugador... Bueno, tothom ara necessita la il·lusió de que hem fitxat aquest, perquè en aquest no donaven un duro els del Camp Barça com van fitxar aquest tio, i el que ha fet més feina en el vestidor que en el camp.
3: I tenien un delta centre que no el van fer ni jugar, aquell que el va cedir al Betis, sí, i ja no va marxar al Brasil.
0: L'Artur, no? Aquell que van pagar 40 milions.
3: Artur, aquell ara el podria aprofitar, no? Ara que...
0: Sí, està on està a Brasil.
1: És a Pompara, si està a Brasil, sí.
0: Sí, a Brasil no sé. Era...
3: El va agafar, el va cedir al Betis i cap a Brasil, no?
0: Bueno. Si van perdre 40 milions en Bernabéu, ja està, passa res.
2: Comissions amunt i avall, no marxar.
0: Això,
3: era el que tocava, eh? Era el que tocava.
1: Molt bé.
3: Doncs... Algú li va anar bé, no, vols dir?
2: Algú li va anar bé.
4: Sí.
0: Home, bastants.
1: Però candidat no en tenim cap, representa, eh? Entenc? Amb en Ferran Torres no el substituirien al Lewandowski, haurien de fitxar
2: no,
1: algú més.
2: Jo no veig un davanter centre pel Barça amb Ferran Torres.
3: No, sí, no, és que posa, no és davanter centre.
2: Posa molta il·lusió, posa moltes ganes, obre molts espais, però jo necessito algú més. A mi m'agrada el que dèiem ara, un rematador, un que sàpiga col·locar-se, que no saps per què, però la pilota li va amb ell. Mira,
3: si
2: posa un altre i no en rep cap. En canvi, si posa ell, i els rep totes.
3: És que Ferran Torres, si va arribar a ser un gran jugador, va ser jugant a la banda. Mai ha estat davanter centre.
2: Això, que tampoc és un davanter centre nat, i jo crec que els hi costarà moltíssim trobar un rematador, com dèiem ara.
3: Perquè és el més car, eh? Un davanter bo és el més car.
2: Vas mirant i...
3: És el més car, eh?
1: I jugar sense?
2: I jugar bueno, sense ja és una altra opció.
0: És una opció, però clar, llavors parles...
3: Un delantero centro falso, deien, no?
0: Sí, no, però mira, el Barça, sense ell i sense el delanter, sense en Lamin, ha jugat al futbol. Quan hi ha hagut en Lamin, qui hi ha hagut el brasilero, no? El que ara ha tornat... A...
2: Rafinha.
0: En Rafinha, tots aquests que jugaven aquesta delantera, pues, tothom anava a fer gols i llavors els infotien. Va canviar la situació, se'n van anar a Getafe, es van posar normal a jugar a futbol només 10 metres més enrere, a jugar, i el Barça va guanyar 0-2, 2-1, i a
2: jugant fora... Jugant tal com s'ha de jugar.
0: Tal com fer futbol, fer espectacle, una altra cosa. I si el Barça juga així... Aviam, tothom parla d'en Frick, que m'assembla molt bé, que és un espectacle, però és que en Xavi també va guanyar una lliga jugant amarrat, i va guanyar una lliga en plena destrucció del Barça i ningú sembla que això ha passat a la història. És com, hi ha coses, hi ha uns forats negres a Can Barça, que no se'n parla, o sigui, tothom parla d'en Ramallès, tothom parla d'això, i el millor porter que ha tingut el Barça ha sigut en Víctor Valdés. 11 temporades. Però clar, aquest, com que no era graciós i no d'això, aquest s'avorra.
1: Sí, ha desaparegut.
0: Vale? I doncs tu mira en Xavi com va venir, què es va trobar i què va fer. I el van fotre fora.
3: Però és curiós, el Barça la Pedrera treu mitjos a punta pala i de molta qualitat, però davanter centre no en treu.
0: Abans, Tomàs, hi havia tres equips d'Espanya que feien jugadors. L'Espanyol feia centrals i lliures, que llavors els fitxava el Madrid.
3: Sí, que cada equip...
0: El Barça feia quatres i el Madrid feia davanter centros. Des de que hi ha el cert superior, el Madrid... I jo t'asseguro que els delantercentros que té... Per què va guanyar la Copa, la Champions fa dos anys? Perquè ell delantercentros bueno, els hi van donar...
3: El Madrid no va fer delantercentros, perquè el Madrid no va fer ni en Santillana, ni Lugo Sánchez, que ells ja venien de
0: no,
3: por ahí,
0: Lugo Sánchez no. Però sí va fer en Raúl. Sí fa ben motor.
3: Però Raúl no era delantercentre.
0: Era el que feia els gols.
3: Segon delanter.
0: Però tots aquests els feia... Els delanters...
3: Zamorano, aquests ja venien d'aquí.
0: Aquests els venien, però ells què buscava? Rematadors. O sigui, el que li faltava al Madrid, aquest, Lugo Sánchez, digue'm quina jugada feia.
3: No rematava.
0: Ara, pilota que passava allà, de xilena, d'espuela, totes les enganxaven allà. Però només un toc, paf!
3: I en Santillana igual, i en Zamorano igual. Eren només rematadors.
0: Bueno, però eren... jugadors, però del Madrid, de la cantera, els bons que sortien, els bons delanters.
1: Però, aquest problema que dieu del nou també el té el Real Madrid.
3: No. Ve l'Hendrix, que estava cedit, ja
1: i aquest serà un nou pur?
3: És nou pur, aquest és nou pur. Aviam si funciona o no funciona.
2: Ara
3: aquest...
2: falta que funcioni.
0: Qui netejarà el Madrid?
3: El Madrid, segons en diuen, en Mourinho vol netejar nou. O sigui, no sé pas com ho faran, nou del mig.
0: Tornaríem a parlar del mateix.
3: Estava parlant de vendre o amb Mbappé o amb Vinícius, un dels dos,
0: Bueno, és que aquí tornaríem a parlar del mateix. Tens un cotxe i tens quatre rodes normals. Quan tens ja rodes i un volant d'or, tens dos volants d'or. No serveixen els volants.
3: Pues es veu que Mourinho es vol treure un dels dos, diuen.
1: Ja en parlarem d'això un altre dia, perquè tampoc hem parlat massa de la Lliga del Barça, ni d'en Flick, ni de l'equip, i evidentment del Madrid se'n pot parlar moltíssim, perquè se n'ha parlat ja, ho va fer el president, però és que hi ha moltes coses per parlar del Madrid.
2: És que jo que torni Mourinho em sembla surrealista.
3: És el que han trobat. Ells volien portar en Klopp, però ha estat impossible.
2: Mare de Déu.
1: En parlarem un altre dia. Avui ens quedem amb aquesta salvació de l'Espanyol, l'ascens del Tordera i la victòria del Barça.
3: I el Saragossa, que si ve a primera ref.
1: Vinga, imagina't. Blas, Tomàs, Josep, Ramon, fins la setmana vinent.
2: Adéu-siau. Bon dia.
5: Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda, de dilluns a divendres, d'11 a 1, a Ràdio Tordera.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Infopodcast Tordera.
7: Hola, som dilluns 18 de maig. Les tres paraules del dia són Gaudí, espectador, lliga. Gaudí. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini, la previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes i la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en dama i fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge de Tordera fins al títol comarcal. espectador. Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Claver en una exitosa 28a edició de l'Art de ser espectador del Teatre Escolar. I Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. Lliga. El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. I la penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el torderenc Marc Torra. Lluís Gegell, president de l'entitat, fa també un balanç positiu dels actes del 30è aniversari. Les obres del carrer Gaudí afronten ja la recta final. Avui comencen els treballs d'asfaltatge. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-lo en les properes setmanes. Ho explicava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
8: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
7: Avui a Santa Rafaela és el Dia Mundial dels Museus de les Plantes, l'aniversari de la política veneçolana Delcy Rodríguez, 56 anys. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església, recollida de poda, voluminosos, amb esmora, Can Manresa, Can Tió i Can Fosques, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable amb pluges a partir del migdia, màxima de 18 graus, demà cel ennuvolat, mínima de 9, màxima de 17. La dita, al maig, cada dia un raig. Fa un any explicàvem que el curtmetratge solidari La Batida, amb entitats que donen veu a malalties minoritàries, s'estrenava a la Biblioteca de Tordera. Fa 5 anys, la policia local de Tordera detenia dues persones durant aquell cap de setmana i fa 10 anys, per primera vegada, el Parc Prudenci Bertrana acolliria un festival de food trucks. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és descobrir quines actuacions policials es van premiar en la darrera jornada del Dia de les Esquadres celebrada aquí a Tordera.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Tordera.
9: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

0: 101 FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Una setmana més, benvinguts tots i totes al nostre programa A Punt de Solfa. Tal com vam anunciar la setmana passada, avui farem una repassada lleugera del género chico, un subgènere de la sarsuela que va aparèixer lligat a la crisi econòmica derivada de la caiguda d'Isabel II el 1868. Però no us equivoqueu, eh? Perquè el género podrà ser chico, però la seva música és molt gran.

El regnat d'Isabel II es troba en plena crisi i acaba caient amb la revolució de 1868 de caràcter liberal. El país es troba immers en una crisi a tots els nivells. Degut a la complicada situació econòmica, l'assistència als espectacles pateix una forta davallada. Llavors, per tal de contrarrestar aquesta situació de crisi, els actors Juan José Luján, Antonio Riquelme i José Vallés van tenir la idea de dividir la sessió de teatre en quatre parts, a raó d'una hora cada una, creant les anomenades sessions per hores que apenas costaven un ral i s'escenificaven en modestos teatres. Aquest va ser l'inici d'un subgènere de la sarsuela, l'anomenat género chico. El género chico és simple. Tracta de temes més aviat costumistes sobre la vida quotidiana de Madrid. Són obres curtes d'un sol acte de tarannà caricaturesc, buscant l'evasió en l'entreteniment que permeti no pensar en les preocupacions quotidianes. El Teatre Apolo de Madrid és considerat l'autèntic baluard del gènere, cèlebre per la seva quarta sessió, la Quarta de Apolo, que era en horari nocturn i estava sempre plena de noctàmbuls vividors i tramposos a l'altura dels propis personatges de les obres que s'hi representaven. Un bon exemple del género chico és la sarsuela de José Serrano, Alma de Dios, de la que us oferim les seguidilles del fuelle.

Davant de l'èxit del género chico, la sarsuela tradicional en tres actes, amb temes més seriosos o dramàtics, comença a anomenar-se zarzuela grande. Durant l'últim terç del segle XIX i principis del segle XX, hi va haver una tensió constant entre els que defensaven el género chico, els que defensaven la zarzuela grande i els que bregaven per la creació d'una òpera nacional amb una major ambició estètica. El segle XX veurà el moment de major popularitat de la sarsuela i també, tristament, la seva decadència. Es produeix una continuïtat del sainet o género chico just amb un renaixement de la sarsuela gran i ambdues gaudeixen del favor del públic. Així, sarsueles grans com Don Gil de Alcalá, del mestre Manuel Penella, conviuen i comparteixen popularitat amb obres del género chico com La pícara molinera de Pablo Luna, de la que us oferim la romança Pajarín, tú que vuelas.

no podem tancar aquest programa sense fer especial menció del que està considerat com un dels models clàssics del gènere chico i un retrat musical sense comparació del Madrid de finals del segle XIX, La verbena de la Paloma, de Tomàs Breton. Sabeu què? Inicialment, el llibret li van oferir a Ruperto Chapí, però per desavinences amb l'empresa del Teatro Apolo, Chapí va declinar l'oferiment i el llibret va anar a parar a Tomàs Breton, que estava considerat com un dels compositors més acadèmics del moment i molt involucrat en el camp de l'òpera. En poc menys de 3 setmanes, la partitura va quedar enllestida, però ni el mateix compositor estava segur de l'èxit. Abans de l'estrena va dir: «Vamos a ver qué pasa. Me parece que esta vez me he equivocado». Les sospites de Breton van resultar infundades. Des del preludi, el públic va quedar impressionat. Ningú esperava que un sainet tingués una quantitat tan gran de parts musicals ni de tanta qualitat. Fins i tot el mestre Barbieri, que estava ja molt malalt, quan el llibretista Ricardo de la Vega el va informar que qui faria la música seria Tomàs Breton, Barbieri li va dir: «Breton no té ropa». Expressió en llenguatge castís que volia dir que no el veia capaç de posar música a un sainet popular. Hi havia molta expectació a tota la ciutat, fins al punt que al tauler d'anuncis del Teatre Apolo van aparèixer aquests versos: «Noticia de sensación que alguno pondrá en un brete. La música del sainete la hace don Tomàs Breton». Tot i això, Breton es va enamorar dels personatges de l'obra i sobretot de l'ambient popular. I per poder documentar-se bé, va anar a tots els cafès i les tavernes dels suburbis madrilenys i va fer una música que representava aquells ambients que havia viscut tan de prop. I a més, els diàlegs eren àgils i el llenguatge senzill, com el de la gent del carrer, amb expressions com «Las ciencias adelantan que es una barbaridad», o «Buena está la política», o la frase de la senya Rita «Que ti es madre», per demanar-li a Julián que tingui seny. Recordem ara aquesta joia del gènere chico amb el duo de Julián i la senya Rita.

0: Dios. ¿Qué hacemos, no?
1: Lo que te dé la gana.
0: Daremos otra vuelta a la manzana.
2: A partir de 1939, la postguerra, la fam, les dificultats econòmiques i la censura i l'assetjament polític del règim de Franco no eren les millors condicions per un gènere divertit, popular i de vegades irreverent, com la sarsuela. Amb les dificultats econòmiques, la gairebé nula política cultural durant el franquisme i els canvis socials amb l'aparició de nous espectacles de masses, com el cinema i el futbol, van provocar una pèrdua constant de públic als teatres. I al perdre el suport popular, la sarsuela va morir. I avui dia queda com un llegat més d'allò que anomenem cultura. Fins aquí el nostre programa d'avui. Ens retrobem la setmana que ve. Adéu-siau i visca l'òpera.
3: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Catalunya, 1901-1936. Història d'un desengany. Francesca Bonet Maison, Farriols, educació catòlica i catalanista. Nascuda a Barcelona el 12 d'abril de 1872, filla única de Gil Bonet Maison, d'origen francès, botiguer de roba pròspera de la Rambla de la ciutat, i d'Agustina Farriols. Paquita se la va anomenar. Francesca Bonmaison i Farriols fou educada per la mare, amb visites constants a l'església, a les institucions de caritat. Estudià de primer a l'Escola dels Dolors i després a les religioses filipenses. I va aprendre idiomes, dibuix, pintura i música. Eren moments de desvetllament nacional, de fer en la ciència i en el progrés, d'expansió de les ciutats, i la jove Francesca Bonmaison formar part dels cercles benestants barcelonins. Quan Paquita tenia 20 anys, el jove poeta i intel·lectual Narcís Verdaguer i Callís, cosí germà de l'amic de la família Jacint Verdaguer, l'anà a trobar per oferir-li ser la reina dels Jocs Florals del 1892. Ella ho acceptà amb entusiasme. A partir d'aleshores, Narcís Verdaguer, llicenciat en dret però amb pocs recursos econòmics, la començà a festejar i al cap d'un any, el 19 de juliol de 1983, es casaren. De la mà del marit, Bonet Maison freqüentà els cercles polítics i intel·lectuals d'aleshores. Paral·lelament, al despatx de l'advocat Verdaguer i començà a treballar de passant el jove Francesc Cambó, a qui el matrimoni Verdaguer-Bonet Maison acabà considerant un fill. L'afinitat política, ideològica i personal entre el futur líder de la Lliga Regionalista i el seu mentor fou intensa. Mentre Verdaguer feia d'activista polític i de professional de l'advocacia, Bonet Maison començà a traduir contes i rondalles provençals per a la Veu de Catalunya, signant amb la contracció de Francesca i Narcís, Frenar. També editar i corregir la traducció de la Divina Comèdia del Marit, En general, les iniciatives intel·lectuals de l'esposa no foren mai gaire ben rebudes per ell. De vegades, s'hi mostrava intransigent, potser gelós. Les anècdotes sobre aquesta qüestió són abundants. Per exemple, sobre les traduccions, ella mateixa explicava: jo feia la traducció, i després ella em deia: torna-la a fer menys literal, llegeixo i amara-te'n bé, després torna a fer-ho com a cosa teva. A vegades me la feia fer 3 vegades i ell, en canvi, enviava la primera. El 1909, en el marc de l'obra de Bones Lectures de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, Francesc Boné Maison i la Junta de Dames Cooperadores engegaren la Biblioteca Popular de la Dona, la primera d'Europa. Fou 2 dècades abans que les angleses fundessin la Facet Library de Londres, el 1926, i les franceses la Bibliothèque Marguerite Durand, el 1931. Com s'explica a la memòria que presentaren a l'Assemblea Diocesana d'Acció Catòlica el 1911, l'objectiu de la biblioteca era l'ensenyament moral i intel·lectual de l'individu per mitjà de la feina i sobre una base sòlidament religiosa. Instal·lada al claustre superior de l'Església de Santa Anna, la Biblioteca Popular de la Dona s'inaugurà el 28 de març de 1909. La propaganda subratllava que era una biblioteca d'entrada lliure per a totes. Amb aquesta comesa per davant, Francesca Bonemaison trucà a la porta de tothom, des del cercle d'amistats del marit fins als dels pares a la Rambla, passant per les persones que coneixia a l'entorn dels Comillas, al Liceu o a la Lliga, de la qual el 1932 organitzà i presidí la secció femenina. També implicà redactores de diaris de l'època, escriptores i poetes. La resposta fou molt positiva. En el moment polític, religiós, econòmic i social idoni per a la creació d'un centre d'aquelles característiques, la biblioteca i més tard l'institut coincidiren amb l'apogeu catalanista cultural i, en conseqüència, amb els incentius a les noves activitats de la vida civil obertes a les joves burgeses. De primer, la biblioteca només obria els diumenges i els dies festius, però posteriorment amplià horaris. La quota era de 0,10 pessetes cada mes, o una pesseta a l'any. A més de llibres de caràcter educatiu i literari, les sòcies podien emportar-se a casa figurins destinats a fer patrons per a la seva roba. La rifa de figurins els primers diumenges de cada mes fou un èxit rotund i concentrà cada cop més noies al voltant de la biblioteca. En sortida de la missa, sense la supervisió masculina, dones de diferents classes socials es trobaven per parlar, per intercanviar idees de la llar, la moda, la maternitat, etc. D'aquesta manera, a poc, a l'entorn d'uns quants llibres i unes quantes converses, s'anà construint una cambra pròpia per a les dones barcelonines, tant burgeses com treballadores, que volien formar-se i obrir-se camí. Al cap d'un any ja s'havia fet petita. Francesca Boné Maison i Farriols i les seves col·laboradores buscaren un espai més gran per poder donar acollida a les necessitats de les més joves. Aprovats els estatuts pel bisbe i el governador civil, el 26 d'abril del 1910 es venia el nou local a la casa número 12 del carrer d'Elisabets, la seu de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Actualment, tota la documentació de l'Institut es conserva al fons Francesca Boné Maison de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aviat es llogaren més locals i ampliaren els serveis, fins que el 1922 s'instal·laren definitivament al carrer de Sant Pere més baix, a l'antiga casa d'aire medieval de la família Bielsa, gairebé 7.000 metres quadrats al vell mig de Barcelona. Aquest espai per a dones va patir les tensions socials i polítiques de la primera meitat del segle, fins que, perdut el control durant els 3 anys de la Guerra Civil, el 1940 passà a la Diputació Provincial de Barcelona. L'edifici acollia la secció femenina de Falange Espanyola i més endavant fou la seu d'altres institucions, com l'Institut del Teatre, fins que l'any 2000 es convertia en el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. A partir del 1910, ja les noves instal·lacions s'introduïren als ensenyaments. Bonnemaison envià cartes a aristòcrates i burgesos, empresaris i comerciants, per demanar-los diners, mobiliari, llibres, teixits, etc. Les dames de Barcelona participaren en el projecte apadrinant aules i serveis de l'institut, les seves filles hi volgueren estudiar i els comerciants i els professionals començaren a llogar noies formades a la institució. La borsa de treball del centre convocà places regularment i també es creà una caixa de previsió contra l'atur forçós. En poc temps, l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona guanyà en qualitat i prestigi, i el que havia començat a l'entorn d'una biblioteca dominical va esdevenir un dels millors centres culturals i d'ensenyament professional d'Europa. S'organitzava en tres línies d'educació: l'ensenyament secundari, l'ensenyament professional i l'ensenyament domèstic. L'ensenyament secundari constava de dos cursos preparatoris i quatre cursos regulars i s'impartia amb la finalitat de proporcionar cultura general i de preparar pels estudis superiors. Només hi havia un examen d'ingrés perquè l'avaluació era continuada i s'aplicaven mètodes de treball experimentals i d'observació. Eren freqüents les visites als museus i les excursions a pobles de mar i muntanya. El pla d'estudis del curs 1922-1923, per exemple, comptava amb assignatures de català, castellà, doctrina cristiana, història sagrada, càlcul, geografia, història de Catalunya i Espanya, ciències naturals, física i química, treballs manuals, labors, dibuix, educació física, música i cant. L'ensenyament professional, en canvi, de 3 anys de durada, tenia com a principal objectiu ensenyar oficis a les noies per tal que poguessin guanyar-se la vida de manera independent sense l'ajut familiar. S'impartien tota mena d'estudis, des de secretariat i comerç fins a les relacions amb l'agulla, com a roba blanca i puntes. Més endavant, també es van oferir cursos de classificació i arxius, tècniques de comptabilitat i de delineació. Tot plegat responia a la demanda de la mà d'obra qualificada que requerien no tan sols la indústria, sinó també les escoles, els hospitals, les institucions públiques i privades. Finalment, l'ensenyament domèstic anava destinat a les noies que treballaven. De 2 anys de durada, s'hi podia estudiar repàs, proveïment i cuina, tall i confecció, economia domèstica, fisiologia i higiene, puricultura, conserva d'idiomes, conversa d'idiomes, etc. Òbviament, aquest ensenyament era el que més ajustava a les expectatives que el reformisme catòlic anhelava per a les obres catalanes. De fet, fou amb aquests cursos que l'Institut assolia la seva màxima fita. L'any 1922 passaren 38.000 dones per les classes de cuina. Entre el 1918 i el 1936 hi impartí docència el famós cuiner suís Josep Rondinsoni. L'institut també disposava d'una secció d'esports en què es practicava la natació, la gimnàstica, el tennis, l'excursionisme. Per aquesta darrera activitat sovint col·laborava amb el Centre Excursionista de Catalunya, pioner a acceptar associacions associades femenines. En conjunt, l'institut oferia un projecte educatiu complet, innovador i insòlit a l'època. El 1935 va néixer Claró, la revista de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. Es tractava d'una publicació destinada a les dones de la burgesia barcelonina que valia 2 pessetes. D'aquí la publicitat que s'incluïa: anuncis de la Caixa d'Estalvis de la Generalitat de Catalunya, el Banco Hispano Colonial, la Companyia Barcelonesa d'Electricitat, marques, hotels, cinemes, restaurants, perfumeries, etc. Claró publicà articles signats pel professorat de la casa i per intel·lectuals i escriptores: Caterina Albert, Lola Anglada, Aurona Bertrana, Francesca Bonimajón, Roser Mateu, Rosa Sensat, Josep Maria de Sagarra, Ferran Soldevila, etc. Del 1909 al 1930, l'Institut va créixer acceleradament. Tanmateix, la dictadura de Primo de Rivera, les escasses subvencions de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació i la crisi econòmica occidental que s'esdevingué arran del crac de 1929 motivaren als anys 30 l'inici de la davallada de l'Institut, que coincidia amb el canvi de règim i la instauració de la República. A partir del 1931 s'inicià un declivi lleuger, però constant, d'associades, fet que afectà negativament a l'estat de comptes. El 1935 marcà el punt d'inflexió de la crisi de la institució. El 22 de juny de 1936, Francesca Bonimajón signà l'última acta del Consell Directiu de l'Institut d'abans de la Guerra Civil i s'exilià seguint els passos de Francesc Cambó. Segons la historiadora Dolors Marín, l'error d'ajudar Cambó i a la causa dels nacionals la portarà a l'oblit durant la recuperació democràtica per part de persones i institucions a partir de 1975. El 1941, l'any del seu retorn, s'assignà la cessió de l'edifici de la Diputació de Barcelona. Francesca Bonimajón mai més no tornà a la casa del carrer de Sant Pere més baix. Li duria veure la seva obra a mans de la secció femenina de la Falange Espanyola. Visqué discretament a Barcelona, amb estades a Montserrat, fins als últims dies. Morí el 13 d'octubre de 1949. Als anys 70, la figura de Francesca Bonimajón i l'Institut de Cultura i la Biblioteca Popular de la Dona foren objecte d'exàmens i de crítiques. Al feminisme a Catalunya, Maria Aurèlia Capmany conclou que l'obra de Bonimajón fou la pitjor trampa que la dreta, sota la disfressa d'un fals progressisme, va parar a la dona catalana. És cert que el to combatiu de la prosa de la Falange era diferent de l'amable to persuasiu de la senyora Verdaguer, però és que mentrestant havien passat moltes coses i la dona havia envaït les universitats, havia reclamat nous drets, havia sostingut amb impertinència que era una persona amb tota la capacitat per actuar com un individu més en el cos social. Més tard, als anys 80, la historiadora Mary Nash explicava com va arribar a les societats europees del principi del segle XX el model nord-americà de la New Woman i posava en context el cas català, que s'allunyava dels aires d'emancipació promoguts pels moviments sufragistes angloamericans i apostava per un model de dona nova, basat en els valors tradicionals de la cultura catalana, en el conservadorisme polític i en la religió. L'Institut i la seva fundadora van ser decisius per formar aquesta dona nova a Catalunya. Bonimajón no va viure aliena a les seves circumstàncies, no va educar dins el laïcisme i el catalanisme liberal, com li hauria agradat a Capmany, sinó dins el catolicisme i el catalanisme burgès, i ho va fer amb seriositat i dedicació personal i econòmica. El seu nom mereix formar part de la historiografia catalana femenina en lletres daurades, com les que hi havia a les aules de l'Institut amb els noms de les dones que les apadrinaven.
3: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: és el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
4: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
5: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
3: Lletres.
6: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
3: Llibres.
7: Exterior.

0: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78. Dental Company Tordera.

0: café που νου εφαίμα.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Molt bon dia, siguin benvinguts en el magazín, en aquesta estona radiofònica en la que compartirem aquest repertori, un repertori que volem incloure en el dia d'avui diferents tons, diferents veus, diferents persones, més que tots, clar, cantants, i que esperem que aquesta estona, doncs, de començament de setmana els sigui també el més agradable possible. Què els sembla si ho fem al costat d'un duet que va ser molt interessant, molt important dintre l'àmbit de la cançó italiana, l'Albano i la Romina Power, amb aquest tema, Felicitat.

Doncs bé, compartint aquest so d'aquest tema, La Felicitat, Albano i Romina Power va ser un duet italià del pop romàntic format a l'any 1975. Per a la vora es pareja Albano Carrisi, cantautor italià, i Romina Francesca Power, actriu d'origen estadounidenc. Cançons interessants com aquesta mateixa que anem escoltant, Arena Blanca, Mar Azul, Felicitat... I també van encapçalar títols algunes vegades en el que era el Festival de l'Eurovisió i San Remo, guanyant aquest últim l'any 1984. La majoria dels seus àlbums van ser clavats també en espanyol, acaparant d'aquesta manera també el públic de la nostra terra, igualment que àlbums gravats en italià, alemany, també austriac, francès i a la vegada doncs llatí americà. Hem de dir que l'any 1999 es van separar, així que el duet també se va descomposar.

compartint una d'aquestes cançons estiuenques amb el senyor Georgi Dan. Hem de dir que Georgi Dan va néixer amb una família de músics i artistes i va tindre una formació musical en la seva infància. Va estudiar 9 anys en el Conservatori de París. Es va convertir en un expert clarinalista, ni més ni menys, i a més de tocar el saxo i l'acordeó, també es va treure el títol de mestre d'escola. Desenvolupa la seva trajectòria artística inicialment a França, en el que va formar grups de pop, va arribar a Espanya per representar el seu país en el Festival de

Mediterrani, en la cançó Dulce la Tussé. I es va establir Espanya especialitzant-se en aquestes cançons de l'estiu que cada estiu nosaltres esperàvem el moment en què sortissin, com el Casachot, sí, es va fer molt popular, i també cançons com el Bimbo, Macumba, Carnaval, el Africano, el Chiringuito, la Paloma Blanca, moltíssims. És a dir, hem de dir que també és un d'aquests personatges que van ser els primers que van fer videoclips musicals que se van emetre per televisió espanyola. I ara ens anem amb un dels grans.

Un dels grans, Miguel Ríos Campaña, nascut a Granada amb un 7 de juny de 1944, conegut simplement com Miguel Ríos, un cantant i compositor retirat del rock espanyol i un dels pioners d'aquest gènere en aquest país,

Doncs bé, hem de dir que Miguel Ríos va estar actiu des dels anys 1260, quan va ser conegut com Mickey Ríos, el rei del twist, i va trobar el seu més important èxit a l'any 1970 amb el Himno a l'Alegria. Va vendre... Wow! Deixem que acabi de sonar aquest espectacular final d'aquest ritme, del ritmo del rock and roll. Doncs, com et comentava, va vendre milions de discos en tot el món. El seu àlbum més vengut ha estat Rock and Rios, un doble directe editat a l'any 1982. Cinc anys més tard va presentar a Televisió Espanyola el programa Qué Noche, la de aquel año, un repàs per la història de la música del rock en castellà, des d'aleshores col·laborant amb infinitat d'artistes d'Espanya i també de Llatí Amèrica. Va participar en diverses gires, amb algunes d'elles amb Sabina, amb en Víctor Manuel, amb l'Anna Belén, Noem Serrat, i al llarg d'aquests anys el seu estil ha variat des del rock and roll més primogènit al simfònic, o en els últims anys amb el jazz, el bimbap o també amb el blues. I anem acabant aquesta trajectòria del repertori pel dia d'avui, i ho fem també amb un grup prou interessant com són Alaska i Los Pegamoides, amb aquesta versió, Bailando.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. L'obra es troba en termini d'execució. La previsió del consistori és enllestir-la en les properes setmanes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades.
1: Dilluns 18 de maig de 2026, la Pubilla i l'Hereu de Tordera es converteixen en Dama i Fadrí del Maresme 2026. Ariadna Ros i Gerard Mercader porten el pubillatge torderenc fins al títol comarcal després de l'elecció aquest cap de setmana a Vilassar de Mar. Els escoltem després de ser escollits.
3: Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a Fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
4: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies. Visca Tordera! Visca! Visca el Maresme! Visca! I visca Catalunya!
1: Prop de 9.000 alumnes passen pel Teatre Clavé en una exitosa 28a edició de l'art de ser espectador del teatre escolar. El projecte educatiu de referència a l'Alt Maresme tanca el curs 25-26 amb la participació de 30 centres educatius i ja prepara la seva propera campanya. Josep Navarro és director del teatre.
5: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei, la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena.
1: Fotoclub Tordera impulsa un concurs fotogràfic per celebrar el 50è aniversari de l'associació sardanista La Nostra Dansa. El certamen obert a tothom vol capturar l'essència dels actes commemoratius de l'aniversari. Xavier López, president del Fotoclub.
6: És una oportunitat única per formar part, amb la vostra mirada, d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de La Nostra Dansa.
1: La penya barcelonista de Tordera prepara una entrevista amb el torderenc Marc Torra. Lluís Agell, president de l'entitat, fa també balanç molt positiu dels actes del 30è aniversari.
7: Bé, el dia 1 de maig vam fer un dels primers actes i va ser el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar.
1: El Club Futbol Tordera guanya la Lliga i puja a segona catalana. Dissabte es va viure una festa després de la victòria al minut 90, certificant l'ascens i la desena victòria consecutiva. Escoltem l'entrenador tordarenc Guillem Ferrer.
8: Jo crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: Previsió del temps per aquest dilluns. Els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Arrenquem una setmana que comença amb inestabilitat i amb temperatures encara fresquetes i que acabarà amb tot el contrari, amb un temps estable i amb unes temperatures que seran realment pràcticament estiuenques, amb alguns valors que a la recta final de la setmana podrien fins i tot fregar els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca. Mentre això no arriba, avui esperem que les nuvolades vagin guanyant protagonisme al llarg d'aquest matí, que cap a mig matí, migdia, primeres hores de la tarda, puguem tenir xàfecs a qualsevol indret del Maresme, i després a la tarda ja les precipitacions anirien quedant restringides a la serrada litoral i cap a l'àrea del Maresme Nord, on de mica en mica anirien també desapareixent. Amb unes temperatures que, de moment, avui han pujat les mínimes, però les màximes seran força semblants a les d'ahir, amb vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el temps ja serà plenament assolellat i amb el sol esperem màximes que pujaran, de moment encara d'una forma moderada, però entre dimecres i dijous pujaran de forma molt més clara.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada i avui l'espai de les entitats, la Teranyina. Comencem l'informatiu d'aquest dilluns, 18 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir d'avui s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final. Així quedarà finalitzada pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explicava l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Les obres, afortunadament, van en termini. I creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba en molt breu. Per tant, estem en disposició d'avançar que a finals d'aquest mes les obres estaran finalitzades. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder posar-les, per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
0: L'obra, recordem-ho, es troba en termini d'execució a la previsió del consistori a enllestir-lo en les properes setmanes. I el Pubillatge de Tordera suma el 12è any consecutiu aconseguint representació comarcal. És el certamen celebrat dissabte a Vilassar de Mar. La Pubilla de Tordera, Ariadna Ros, va ser proclamada nova dama del Maresme 2026. De la mateixa manera, l'hereu torderenc Gerard Mercader va rebre el títol de fadrí del Maresme 2026. Amb aquesta elecció, els torderencs podran allargar la seva experiència un any més representant la comarca. Per aconseguir aquests títols, els joves van haver de superar un examen que consta de dues parts. Un primer bloc de tipus test sobre cultura, història i geografia del Maresme, acompanyat d'una redacció. I un segon bloc d'entrevista personal en què el jurat avalua el perfil de cada candidat, les seves aficions, estudis i motivacions pel càrrec. Després de la proclamació, els escollits van pujar a l'escenari per fer els agraïments i dir les primeres paraules com a representants de la comarca. Ariadna Ros, dama del Maresme, va agrair emocionada el suport de la delegació tordarenca i també de les seves companyes.
2: Jo estic molt en xoc ara mateix. Voldria donar les gràcies sobretot a vosaltres tres, perquè és que avui hem fet una pinya increïble amb la Marina i la Mireia. Increïble. I doncs res, agraïda també de seguir amb tu aquest camí, Gerard, perquè seguirem un any més. I doncs res, donar les gràcies a vosaltres també, a vosaltres quatre, perquè és que heu fet un treball increïble i serà força collonut pujar fins aquí. O sigui que, visca Tordera! Visca el Maresme! I visca Catalunya!
0: Per la seva banda, el nou fadrí comarcal, Gerard Mercader, va reflexionar en el seu discurs sobre la identitat del Maresme i va fer una crida per mantenir units i vius tots els pobles que tenen representació de pubillatge a la comarca.
3: Pobles com Argentona, Sant Pol de Mar, Santa Susana, Palafolls, anava perdent a poc i crec que és una de la nostra feina, a part de representar culturalment el Maresme, també recuperar doncs, tots aquests pobles i fins i tot guanyar nous pobles i nous noms dintre la comarca. Doncs bé, estic molt agraït, òbviament, de ser escollit com a fadrí del Maresme i també, sobretot, aquesta pinya que gràcies a ells quatre hem pogut fer amb la comarca.
0: Amb aquests nomenaments, el municipi de Tordera manté la seva ratxa de 12 anys de presència al pubillatge comarcal, portant el nom de la vila a les principals trobades culturals del nostre país.

0: El Teatre Clavé ha posat el punt i final a la 28a edició de l'Art de ser espectador, consolidant-se com un dels projectes pedagògics i culturals més sòlids del territori. Durant aquest curs 25-26, la iniciativa ha aconseguit reunir un total de 8.800 alumnes, refermant el seu paper com a pilar fonamental en la formació artística d'infants i joves. La campanya no només ha tingut ressò a Tordera, sinó que ha atret altres centres de 10 municipis de l'Alt Maresme i la Selva, incloent localitats com Fogars de la Selva, Malgrat de Mar, Calella, Pineda de Mar i Vidreres, entre d'altres. En total, 30 escoles i instituts, tant públics com concertats, han integrat la programació del Clavé dins el seu calendari escolar. L'èxit de l'Art de ser espectador rau en la seva capacitat de combinar l'experiència artística amb la pedagogia. Josep Navarro és director del Teatre Clavé.
1: Intentant vetllar per la qualitat, per la voluntat de mantindre el servei i la idea de servei públic, que aquesta campanya signifiqui una molt o una bona experiència en el teatre per part de l'usuari, del nen, de la nena, i sobretot doncs, que ho puguin viure, que ho puguem viure tots amb normalitat per normalitzar doncs, que en aquestes edats es consumeixi i es practiqui el consum cultural. I a la vegada doncs, que puguin veure el màxim de disciplines possibles.
0: Tant els centres educatius com els ajuntaments col·laboradors han valorat molt positivament aquesta edició a través de les enquestes de satisfacció, destacant especialment la qualitat artística de les propostes i la logística del teatre. La Fundació Teatre Clavé no s'atura i ja ha confirmat que està treballant en la 29a edició al curs 2026-2027. Properament es publicarà el dossier amb la nova programació i s'obrirà el període d'inscripció per als centres interessats a continuar apropant les arts escèniques i la música a les noves generacions. Us expliquem també que amb motiu del 50è aniversari l'associació sardanista La Nostra Dansa, Fotoclub Tordera, ha engegat un concurs fotogràfic que convida a immortalitzar l'emoció i l'esperit de totes les activitats vinculades a aquesta celebració històrica. El certamen de caràcter estatal i obert a qualsevol persona interessada té com a objectiu documentar els actes de l'aniversari que es desenvolupin al municipi de Tordera. Cada autor o autora podrà presentar fins a 5 fotografies en color o blanc i negre que reflecteixin l'essència de la sardana i la trajectòria de l'entitat. Xavier Llop és president de Fotoclub Tordera.
2: El termini de participació s'estén del 25 de març al 25 d'octubre d'enguany i l'inscripció és totalment gratuïta. Les imatges s'hauran de presentar en format digital a través de la plataforma oficial del concurs que gestionem nosaltres a Fotoclub Tordera. És una oportunitat única per formar part amb la vostra mirada d'un aniversari històric. Participeu i ajudeu a construir la memòria visual dels 50 anys de la nostra dansa.
0: El termini de participació s'estén del 25 de març al 25 d'octubre i la inscripció és totalment gratuïta. Les imatges s'hauran de lliurar en format digital a través de la plataforma oficial del concurs que està allotjada a la web de Fotoclub Tordera. I la penya barcelonista de Tordera es mostra molt satisfeta per la gran acollida dels primers actes organitzats per commemorar el seu 30è aniversari. El passat divendres, 1 de maig, l'entitat va viure el seu plat fort amb la celebració d'un sopar institucional que va comptar amb una nombrosa participació de veïns i veïnes del municipi. El president de la penya, Lluís Gegell, ha fet un balanç molt emotiu de la jornada, destacant el bon ambient i agraint la col·laboració d'entitats com els geganters, la colla de Diable o el reconegut cuiner que va fer que la celebració fos un dia per recordar.
3: Bé, el dia 1 de maig doncs, vam fer un dels primers actes i va ser doncs, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat és que va anar tot molt bé i el temps també ens va acompanyar. I llavors, doncs, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar. I això, doncs, com a president de la penya, estic molt agraït i això me dona il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, entitats com Pere Cot, Geganters, els Diables, que ens van fer un correfocs molt espectacular, llavors gent particular, socis...
0: Pel que fa al futur de la programació d'aquest aniversari, la Junta ha decidit ajornar algunes activitats previstes, com les habaneres, de cara a l'any vinent, a causa d'haver dedicat bona part de l'economia de l'entitat als actes ja organitzats. Tot i això, l'activitat no s'atura, i la propera cita destacada serà una entrevista amb el tordarenc Marc Torra i Selló, exjugador del primer equip d'hoquei patins del Futbol Club Barcelona.
3: Queda una entrevista amb en Marc Torres sobre el tema del hoquei, i després pues, pot ser que preparem algú més, però de moment també estava pensat fer unes baneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les baneres potser les deixarem per l'any que ve.
0: Amb el ressò d'aquesta celebració, la penya barcelonista de Tordera encara el que resta d'any demostrant la seva voluntat de celebrar uns 30 anys amb energia i motivació. Entrevista que podrem escoltar íntegrament a la segona part d'aquest informatiu.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera s'ha proclamat campió i ha certificat el seu retorn a segona catalana després de superar el Club Futbol Sant Feliu de Guíxols per 1-0 gràcies a un gol de Marc Ruiz en les acaballes del partit. El partit va començar amb molt de respecte per part d'ambdós conjunts, ja que el Sant Feliu de Guíxols també necessitava la victòria per poder classificar-se pels play-off. Els visitants van sortir amb una pressió alta que va incomodar la sortida de pilota dels tordarencs durant els primers compassos. Tot i això, els de Guillem Ferrer van anar creixent i fins a fer-se el domini en l'enfrontament. Al minut 32 van anul·lar el gol de Marc Ruiz per un ajustat fora de joc. Poc després, el Tordera va tenir una de les ocasions més clares del primer temps a les botes de Pide, però el porter visitant va signar una aturada providencial per mantenir el 0-0 al descans. A la represa arribaven bones notícies des de Caldes de Malavella, on el seu principal perseguidor, el Sils, queia derrotat contundentment. El Club Futbol Tordera va anar ofegant un Sant Feliu que va haver de treure aigua del vaixell. En un punt d'inflexió va ser l'expulsió del jugador visitant, deixant el Sant Feliu de Guíxols amb 10 jugadors. Amb aquest fet, els tordarencs es van volcar a l'atac fins trobar la recompensa en els peus de Marc Ruiz, al minut 90, després d'un rebuig d'un xut de Raül. Després del xiulet final, el camp municipal es va convertir en una festa, amb tota l'afició al camp i entregada als seus peus. L'alegria tordarenca va ser doble, ja que el juvenil, aquella mateixa tarda, també va celebrar el seu campionat i l'ascens, arrodonint un dissabte per perfecte pel club. Amb 10 victòries consecutives per tancar la Lliga, el Club Futbol Tordera demostra que el treball i la constància tenen la seva recompensa. I Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, valorava el partit i elogiava l'esforç durant tota la temporada.
2: El partit ja ni sé el partit. Ha costat molt, el rival ho ha fet molt bé, la veritat. Sant Feliu ha plantat un partit com esperàvem, pressionant, jugant amunt, jugant ràpid endavant. Crec que la línia ofensiva ha estat de 10. Ens han generat alguna situació a gol, però crec que hem estat de 10 a l'hora de defensar-ho. I després, a la segona part, nosaltres amb bola estàvem bé, crec, superàvem bé la pressió, després no ens acabem de trobar, però crec que l'equip ha merescut, ho ha fet. Volíem guanyar avui, fos el que fos, ens era igual el que passés a un altre costat, nosaltres volíem guanyar el partit i som campions.
1: També el president del Club Futbol Tordera, Ricard Grau, es mostrava molt satisfet en el primer any de mandat per l'ascens del primer equip dels juvenils i també dels veterans.
3: El juvenil guanya aquesta tarda, és que si ho escrivim no surt millor, tio. Sí, estic contentíssim, no podia haver sortit millor. Donar-li la gràcia a tothom, sobretot als jugadors, al cos tècnic, a vosaltres, que la setmana passada vau patir com animals, i a tothom, a l'Ajuntament, que ens ha fotut sempre un cop de mà. Vull dir, a tothom, donar-li la gràcia a tothom, a l'afició que s'ha portat de 10 avui, l'altre dia, vull dir, genial.
1: També va jugar el Club Patí Tordera, que va tancar la temporada amb una derrota davant el GEC per 7-2 en un partit en què cap dels dos equips es jugava res, va servir únicament per acomiadar jugadors que no continuaran la temporada que ve. El CEP Tordera va jugar el seu penúltim partit de la temporada davant del Cerdanyola, on van perdre per 84-47. Amb les tordarenques matemàticament salvades, acabaran la temporada la setmana vinent davant la seva afició. Finalment, l'Atlètic Club Tordera va arrasar el Cadaqués per 12-3, encadenant 3 victòries consecutives per seguir creient en la segona plaça, que de moment està a 5 punts. Podeu recuperar la festa del Club Futbol Tordera i l'últim partit del Club Patí Tordera en el canal de YouTube de la nostra emissora.

0: Anem per més notícies. 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malalties una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen protecció legal a la Generalitat. En part és perquè la retolació no acredita alguns restaurants sense gluten. En el marc del Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix un de cada 100 persones. Ens ho explica Maite Poló.
1: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
2: El reglament europeu indica que només es pot ficar que sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament, és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
1: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: Avui és un dia clau pels pressupostos. Esquerra Republicana reunirà el seu Consell Nacional que, si tot va com més previst, avalarà el pacte amb el govern de Salvador Illa per tenir els nous comptes. Al mes de març, el govern va retirar els pressupostos perquè no tenia suports suficients i les discrepàncies amb Esquerra Republicana sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF. Els últims pressupostos que es van aprovar a Catalunya són els de l'any 2023. Des de llavors, i amb el canvi de govern pel mig, només s'ha aconseguit anar prorrogant. Ens ho amplia Norma Alevero.
3: Els pressupostos inclouran la nova línia de tren orbital, però les millores laborals dels mestres no serà una condició per aprovar-los. Aquest dissabte, USTEC demanava a Esquerra i els comuns que incloguessin aquesta condició per donar suport als comptes del govern d'Illa. Però on va? Els republicans s'han compromès a insistir a l'executiu socialista que atengui les reivindicacions dels docents. Però com els pressupostos aprovats, Illa ja tindrà prou recursos per resoldre les seves demandes. Així que el que farà decantar la balança realment als republicans és l'acord per fer la línia orbital ferroviària. Haurà d'unir al Maresme, als Vallesos, al Penedès i al Garraf un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit Lluís Moreno, vicepresident de Foment, en declaracions del programa Ciutadella.
4: El tren orbital, nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
3: Els comuns, per la seva banda, estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Estan a punt de tancar l'acord, ho ha dit Jessica Albiach aquest matí.
5: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
3: Si Esquerra Republicana valida l'acord aquest dilluns, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin dimarts la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, sobretot perquè part de la inversió de la línia de tren orbital dependrà del govern espanyol.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica aquest dilluns, aquest inici de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Arrenquem una nova setmana, una setmana en la qual tindrem de tot. De fet, comencem encara amb restes d'inestabilitat, que avui ens deixaran alguns xàfecs, però l'acabarem amb tot el contrari, amb un temps plenament estiuenc, ja que les màximes pujaran de forma clara, amb valors que fregaran els 30 graus de cara a dijous i divendres en alguns punts de l'interior de la comarca, que és, òbviament, on més pujaran les temperatures. Per tant, de moment, avui, situació marcada per aquestes restes d'inestabilitat, passa una petita vaguadeta en alçada, i això farà que tinguem un ràpid creixement de la nuvolositat, que ja aquest matí pot deixar algun xàfec, sempre de distribució irregular, però que podrà presentar-se a qualsevol punt de la comarca. Serà més probable cap a la zona interior del Maresme, però tampoc no descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Aquesta tarda les precipitacions aniran a menys, ràpidament, quedaran bàsicament cap a l'extrem nord del Maresme, tot i que a primeres hores de la tarda encara podria ploure a qualsevol indret. De mica en mica aquestes precipitacions aniran disminuint. Avui, de moment, amb temperatures que, si bé les mínimes han pujat, en relació a les d'ahir, que van ser força fresquetes, les màximes no variaran gaire. Poden pujar una miqueta en alguns sectors de la serrada litoral, però en conjunt es mantindran sense grans canvis en relació a les d'ahir. De cara a demà, el temps ja s'estabilitza plenament, el sol s'imposarà des de primeres hores del matí, i per tant les temperatures que avui amb prou feines arribaran als 21-22 graus, demà ja podrien arribar cap als 23, puntualment als 24, però és que demà passat pujaran més en una nova jornada de sol, també de cara a dijous, amb màximes que podrien arribar, sobretot dijous, cap als 27-28 graus a l'interior de la comarca, a prop de la costa, 24-25 graus també sovintejaran. Per tant, temperatures que, com dèiem, pujaran clarament a mesura que avanci la setmana, i tot això amb vents que seran molt fluixos i amb una situació marítima molt tranquil·la al llarg dels pròxims dies a tota la costa maresmenca.

Neutralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
1: Hola, què tal? Benvinguts a La Teranyina, el programa on parlem amb les entitats i les associacions de Tordera. Avui que tenim amb nosaltres el president de la penya barcelonista, tenim en Lluís Agell aquí amb nosaltres per parlar una mica d'actualitat d'aquest 30è aniversari de la penya barcelonista, una mica del Barça d'aquesta temporada, i per això tenim el president Lluís Agell. Què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Estem aquí per parlar una miqueta d'això, d'actualitat de la penya del Barça, però per començar, perquè la gent no ho sàpiga, o sigui, per la gent que no ho sàpiga, tot i que jo crec que ja ho coneix tothom, explica'ns una mica de què tracta la penya barcelonista de Tordera.
2: Bueno, la penya barcelonista de Tordera és una entitat que es va fundar en el 1996 i l'objectiu, pues, era ajuntar els col·legis de Tordera i fer poble fora de Tordera.
1: Per que la gent ho tingui al tanto, la principal activitat d'aquesta penya, quina et diries que és?
2: Bueno, la principal activitat, pues, és el local social, que veiem tots els partits, i el tema de l'autobús, els desplaçaments.
1: L'autobús, que ho feu cada setmana o cada setmana que hi ha desplaçament, o es va fent temporalment així de forma esporàdica?
2: No, es fan tots els partits.
1: Tots els partits, déu-n'hi-do. Volia preguntar també quina és la principal activitat de la penya barcelonista fora d'aquests partits dia a dia. A més, doncs, aquests desplaçaments, entenc que dins del local és quedar tots, fer pinya, no?, com una penya, i llavors hi ha una mica de conversa, al final la gent va sopar. Com es du a terme aquest dia de partida dins de la penya?
2: Bueno, el dia del dia, pues, és el caliu que ens trobem tots allà en el local social. Uh-huh. I pues, la gent ve, gaudeix del local, estan molt contents, i llavors es tracta d'això, d'ajuntar-nos-ho.
1: Parlant d'aquest 30è aniversari, volia parlar, doncs, home, 30 anys és una fita bastant gran a celebrar. No sé quines activitats heu dut a terme des de la penya fins ara, doncs, per celebrar aquest 30è aniversari com cal.
2: Bé, el dia 1 de maig, pues, vam fer un dels primers actes, i va ser, pues, el sopar. Va ser un sopar molt espectacular, molt content, mm-hmm, molta gent, i estic molt agraït de com va anar, perquè la veritat és que va anar tot molt bé, i el temps també ens va acompanyar, i llavors, pues, bueno, el poble de Tordera s'hi va abocar, i això, pues, com a president de la penya, estic molt agraït, i això me dona il·lusió per seguir treballant per la penya barcelonista de Tordera. I llavors també vull agrair molt que hi va participar-hi molta gent, mm-hmm, entitats com Pere Cot, Xerentés, els Diables, que ens van fer un correfocs molt espectacular, llavors gent particular, socis, i vam tindre molts col·laboradors, perquè clar, érem 315 persones, i per portar a terme això necessitava molta col·laboració, i gràcies a tota aquesta gent, pues, ha sigut possible.
1: Totes aquestes activitats, que recordem també que inclús va haver-hi una presentació d'una mascota, això com es va viure des de la penya?
2: Sí, això ho vam fer abans del 30 aniversari. Tenim un soci que es diu David López, i llavors ell és dibuixant de còmics, i li van comentar de que ja si ens podia fer una mascota, i llavors, pues, bueno, pensàvem què faríem, si érem una persona real o què es faria, i llavors, pues, ell va decidir fer aquesta mascota que tenim, que la veritat que és molt maca, molt maca.
1: També parlem d'aquestes activitats que s'han fet, però ara fora de càmeres, abans de l'entrevista em deies que també queda alguna coseta a fer de cara a les properes activitats.
2: Sí, queda una entrevista amb en Marc Torres, mm-hmm, sobre el tema del hockey, i després, pues, pot ser que preparem alguna més, però de moment també estava pensat fer unes vaneres, però la veritat que la festa que vam fer del sopar ens va costar molts de cèntims, i la veritat que potser les vaneres potser les deixarem per l'any que ve.
1: Veig, però, que el sopar va tenir èxit, va agradar dins de la penya, i que va ser, doncs, un bon esdeveniment.
2: Vaig rebre moltes felicitacions per part de socis, per part de torderencs, torderenques, i estic molt agraït, perquè, com bé dic, això me dona il·lusió seguir sent president de la penya barcelonista de Tordera.
1: De cara al Barça, hem parlat de la penya, volia parlar també del Barça, ha acabat ja pràcticament la temporada. No sé com has vist el Barça aquesta temporada, si estàs content amb els resultats que s'han dut a terme, perquè s'han guanyat títols, o si t'ha faltat alguna cosa.
2: Estic molt content perquè hem guanyat el títol, partit a partit hem disfrutat, hem jugat molt bé, però m'he quedat amb el gust que, la veritat, que jo esperava jugar a la final. No potser guanyar-la, eh? Però arribar a la final de la Champions jo esperava.
1: Per tant, una agulla que s'ha quedat clavadeta, sí. Potser una espineta.
2: Esperem que l'any que ve pugui ser i que la guanyem.
1: També, mira, precisament un tema d'actualitat és que ahir Robert Lewandowski va anunciar que marxava del Barça. No sé com heu viscut aquesta notícia, si creus que hi hauria d'haver un relleu pel que fa al davanter centre, i ja de pas et pregunto, no sé si tens algun nom, algun fitxatge que t'agradaria portar.
2: No, no, en concret no, no tinc cap fitxatge, vull dir, també tenim problemes amb tema fitxatges, però ja que l'economia pues, tampoc és massa vulnerable, no?, el Barça, però bueno, sigui benvingut el que ens portin i esperem que sigui un gran davanter.
1: Parlant també un altre cop de la penya, no sé quin és el desig que us agradaria aconseguir de cara o al proper any o els propers anys en plural, de cara a això, a assolir des de la penya barcelonista.
2: Bueno, gràcies a aquesta festa que hem fet, que la gent ha estat tan contenta, doncs a part de, com bé he dit, que he tingut moltes felicitacions, també tinc molta gent que no són sòcies i que ens han dit que serien sòcies de la penya, i des d'aquí faig una crida que la penya pues, és molt important, la part econòmica que ens dona l'aportació aquesta de socis, que és una quota de 30 euros la temporada, que no significa gran quantitat, i la penya pues, és d'agraït poder tindre aquesta quantitat i de socis, que som 203, doncs que poguéssim seguir augmentant per poder fer coses com hem fet i, si pot ser, pues fer-ne més.
1: Per fer-se soci, que s'ha d'anar directament al local o es pot fer mitjançant algun tràmit per internet? Com s'ha de fer?
2: Directament en el local, s'ha d'emplenar una fulla i després, pues, bueno, anirà ja a la inscripció i automàticament s'ha d'inscriure després, perquè abans sí que només era fer-te soci a l'inscripció de la penya. Actualment no, actualment el club exigeix que el soci que té una penya s'ha d'inscriure en la web del Futbol Club Barcelona.
1: Déu-n'hi-do.
2: Per ser soci i...
1: Per controlar-ho tot així amb les penyes.
2: Sí, sí, exacte. Sí.
1: Molt bé. I quins avantatges té ser soci de la penya barcelonista?
2: Bueno, a part, com hem dit, poder entrar en el local social, perquè en el local social està molt clar que cada vegada som més i actualment pues, no podem deixar entrar gent que no sigui sòcia, vull dir, perquè estem limitats. I després, pues, bueno, a part d'això, pues, el Futbol Club Barcelona, que si vas a la botiga, que si descomptes les entrades, tens opció als desplaçaments, vull dir, tens grans avantatges.
1: De cara també a nivell personal, no sé si aquesta temporada heu pogut anar gaire als desplaçaments, i quin és el que t'ha agradat més, potser?
2: Jo personalment no hi vaig mai al camp, perquè bueno, soc una persona sacrificada, cobro el local i estic allà, però ho faig molt orgullós i estic molt satisfet de poder donar aquest servei als socis, que per això sóc el president, i m'haig de sacrificar sense cap problema.
1: I saps d'algú que t'hagi dit, ostres, aquest desplaçament ha sigut brutal, o algun comentari que t'hagin fet?
2: Sí, hi ha molts socis que, bueno, que de veritat que estan molt agraïts del servei que els donem amb l'autobús, i, bueno, i que gaudeixen de partits, que hi ha partits que són millors i n'hi ha que no, però bueno, que la majoria aquesta temporada han sigut gran partits.
1: Ja per acabar, volia parlar també del clàssic que va ser fa poquet. Com vas veure aquest clàssic? Creus que li va faltar alguna cosa, que va ser una mica potser descafeinat, o que va estar bé?
2: No, jo la veritat, jo no m'esperava guanyar. Jo esperava que era el títol que tenien ells a guanyar, però jo crec que estan els problemes que tenen dintre el club, que ho han demostrat-ho, que no van ser capaços de guanyar-se.
1: Doncs ja per acabar, no sé si destacaries quin és el jugador potser que t'ha agradat més aquesta temporada del Barça.
2: No, tots en general, jo per mi no em decanto amb ningú.
1: Per tant, joc col·lectiu, no?
2: Joc col·lectiu, sí, que és lo maco, i gent de casa, que és lo maco. Que l'economia que té el Barça no ens ha afavorit, però ens ha fet un favor, perquè hem fet un gran equip gràcies a això.
1: Doncs amb això, que jo que tinc les preguntes ja acabades, no sé si vols afegir alguna cosa per comentar, jo que per la meva part ja
2: jo estic. Com bé he dit al principi, vull agrair a tots els col·laboradors, a les entitats, Pere Cot, Geganters, els Diables, i a tots els socis i sòcies que també van col·laborar, i com no, pues a Ràdio Tordera, que sempre heu estat els 30 anys amb nosaltres. Moltes gràcies a tots.
1: Doncs gràcies també a vosaltres per estar aquí.
2: També que m'havia deixat la part principal, que és l'Ajuntament de Tordera. L'Ajuntament de Tordera s'ha portat i s'ha portat molt bé durant aquests 30 anys, i especialment la seva alcaldessa. Moltes felicitats, Elisabet.
1: Doncs moltes gràcies per aquests agraïments també. Amb això jo que ja acabo. Moltes gràcies, Lluís, per estar aquí amb nosaltres aquí a Taranyina, i esperem doncs que acabi molt bé aquest 30 aniversari.
2: Esperem que sí, i comencem la lliga com l'hem acabat.
1: Doncs amb vosaltres també, que ens acomiadem un programa més. Ens trobem la setmana que ve amb un altre convidat i una altra entitat per conèixer.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.